Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

decide which shirt goes with which skirt.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'Anònima Manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafael Acarrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafael Acarrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: què tal? Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però
0: veurem,
2: vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, a la ràdio.
2: Sí, home, sí, donem ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Per si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta. No sé com és el gentilici.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà la de Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta.
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara.
2: De Catalunya Ràdio. Avui
0: entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Ella marxa, l'Ara, ja no hi serà la cadira. Que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat els gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Hi ha por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Oh, wow.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: Colaria la primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això, traduït en metres, són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que
2: l'hagi posat. Aquest moto,
3: que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: I
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot no en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga,
0: fins ara. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí, fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor i sona així.
6: Agua pel

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la meva opinió. Com els experts del món de...
1: No cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els hi agrada.
1: Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més,
0: eh? Quina bona notícia engeguem al matí.
2: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Subo al robot, pues noto como que estoy volando.
2: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la vida. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt doncs donar un confort addicional i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, no dius així com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que t'ho
0: digui? Amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: ¿Temes a la soledad?
7: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venenillo
9: y quise ser artista.
10: Yo empecé a ser...
1: ¡Rocío!
11: ¡Rocío Jurado!
1: ¡La más grande!
12: ¡Yo no quiero nada!
13: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
14: Yo expuse mi vestuario a la censura.
15: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
16: ¿Tú eres feminista o qué?
17: Hombre, claro que soy feminista.
18: Pues déjala correr.
2: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua Lisboa, del cor que batega, a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
8: Cuando hay que tenerla, es Landita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida.
10: Y a la inversa.
11: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: eh? Estan enamoradíssims,
0: perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys? Perquè si deia, si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian. Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no? Deuen portar 4 o 5 anys,
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte. Treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Om va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
16: També ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
19: Ensenyar el pis o ensenyar...
16: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
19: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
16: Exacte.
19: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Om amb Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Opa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant mai el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la reposta... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. A veure, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: La música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts us recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va veure... fer viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabós, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu, Justin.
1: Ah,
0: diu, Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu, Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: Però vostè, Justin Timberlake? Que deia, sí. Jo trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: Fer el record.
3: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. Dius.
0: Ui, ella. Ja estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
3: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
3: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
3: Sí,
0: ja és molt, fluir.
3: Vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira.
0: Però, home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
3: Bueno, és que ho ets una mica, sí. Però tots ho som.
1: Sí.
3: Jo crec que... Home,
1: jo
3: amb aquest
1: vull tenir la raó.
3: Penso que tinc la raó.
1: Sempre.
3: Breu,
0: Ui, això
1: I això
0: problema,
1: ho he de mirar, eh?
3: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Sí, pràcticament sempre.
3: Jo també.
1: Sí. O sigui, s'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Doncs aquí fent aquesta tauleta de tietes
1: no
0: meravelloses...
1: No?
0: Jo no.
1: I tant.
3: Home, guapa.
1: Més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de la...
1: Això,
0: carro.
1: Molt orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui, astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs, avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no arrenquem.
1: Ui.
0: Gol. Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran, com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
5: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa d'Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí, repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons, un que ha deixat un mort i 2 ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No obtengo garanties de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
2: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
3: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, com d'ulla les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdic, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
8: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
7: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
8: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
7: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
7: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
7: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
7: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
8: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: 6:02 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
9: Bon dijous.
2: Què tal?
9: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
9: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
9: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
9: Sí.
2: I això?
9: Anglaterra jugava.
2: Ah, clar.
9: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. El rècord, com podria ser d'una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra, 2024, amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
9: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
9: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
9: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ah, vaig a... Ara, quan tingui un moment, m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
9: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, tu no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no caurà un projectil, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
9: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral, a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot al contrari, Marc.
7: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
2: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
10: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, a Pro al migdia es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
2: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
10: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltero i Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
2: He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics
10: sí?
2: de les Arts.
10: A mi també m'agrada molt.
2: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
10: Sí, sí, m'agraden molt les Voces Femenines.
2: M'encanta, m'encanta.
10: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
2: no em sona així,
10: no
2: em sona així. Però enganxadíssim, enganxadíssim,
10: sí, sí, sí.
2: Segurament t'estimo.
10: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català i sobretot dirigit pel públic jove i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
2: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
10: Sí, perquè celebra 30 anys.
2: Uau.
10: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. A d'un cop t'ho he desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magit Fahem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz, tot això passarà avui a les 8 del vespre.
2: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
11: Una frase en la que creguis profundament.
12: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
11: Una debilitat de Kilian Jornet.
12: Menjar els dolços.
11: M'han saltat les llàgrimes de felicitat. Quan?
12: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
11: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
12: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
11: La carrera més dura que has fet?
12: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
2: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ada García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que ahir declarés, el jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home, la Marta.
2: La transició de Torque Marta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit... És un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso... Doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia...
1: Aplaudeix
3: a
1: Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu
1: que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League. No, va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo.
1: Quina finament.

0: 50.
1: 50.
0: 37.
2: Clara García s'endú el premi perquè n'hi ha, 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
0: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per la P7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7, i la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
0: Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara.
0: Bon dia,
1: avui perquè... que estàs així una mica creuadeta, veus, va bé de tant en tant. Una
0: sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar, ¿por qué me llamo también?
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
5: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
0: Sí,
1: Apa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre, eh?
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca Misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar la part del vaixell, la rodada?

0: Estàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vitamina.
1: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
2: Jo vaig col·laborar al Club Super 3
0: fent una Mary Poppins.
2: Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
1: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
2: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
1: Ja no pots fer sòcia.
2: Potser amb 30 ja no pots fer sòcia.
1: Quin greu.
2: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
1: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
2: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
3: Vara Ballosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
4: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
5: Sí, mira,
4: No.
5: La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió,
4: sí.
5: I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, ni forma part de la vida de les dones, de totes
4: sí,
5: les dones,
4: senyora.
5: Que són la meitat de la població. És com pot ser? I, de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè les meves dones em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim el nostre cap i que
4: sí,
5: formen part de la nostra vida. I alhora per mi també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació i sentia que començava aquesta imatge doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
3: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 932017474. Vull saludar la Yolanda. Yolanda, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Ui, quina veu de dormida que fas, Yolanda.
6: No.
3: Estàs desperta?
6: No, estic treballant.
3: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
6: Estic treballant.
3: Yolanda, de què treballes?
6: Soc vigilant.
3: Vigilant de seguretat. I a puc preguntar on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
6: A un edifici. Sí,
3: I, escolta,
6: sí,
3: i quin és el teu horari, Yolanda?
6: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
3: I com portem aquest horari?
6: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
3: Digue'm, Lara.
7: Però estàs sola, Yolanda?
6: Sí.
7: Treballant?
6: Sí.
3: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
6: No, però bé, perquè és tranquil.
3: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh? No,
6: la veritat és que no.
3: Doncs escolta'm, Yolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
6: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies, Yolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per... dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, oques grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vulgui, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Sí. Home, aquí ja
0: hi ha... Home, però aquí ja hi haurà diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia. A veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor sí. que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui... A veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura. Val. Podria baixar un grau.
0: Val. Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí. segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Ei, molt bé! I la piscineta!
1: Al riu!
2: No. No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu és extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, bé. Escolta, m'enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el Vinga. Que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta, fem un rapidet això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, adéu.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
6: 39.240 i 39.241.
7: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
5: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
8: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
9: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques...
6: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
9: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
8: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
10: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
11: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
9: Com souvenir.
10: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
12: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
13: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
8: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
10: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
8: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
14: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
9: Tu vas aprendre la couture.
10: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
8: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
13: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
10: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
13: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
8: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
13: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
7: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
13: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
8: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
15: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
12: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
7: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
16: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
9: Suite devant tout cet événement.
15: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
9: Creia que Franco no guanyaria pas la guerra.
8: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
15: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
9: Hem traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
7: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
13: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
8: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
9: Alors, je m'explique.
6: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
9: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
7: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
8: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
13: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich. I la part de Vichy?
7: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
17: Oui, alors il n'était pas marié.
11: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
8: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
7: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
12: I des de llavors, i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
9: I faut savoir que l'embauche...
6: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
9: De peur d'attraper la maladie.
12: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
8: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
18: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
8: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
18: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
13: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
18: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
19: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jacques.
8: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
18: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
8: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
19: Són dos carabiniers de la Feld Gendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
8: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
19: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
18: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
19: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
11: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta, però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
8: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
19: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
8: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin Jacques.
11: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
20: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
19: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
9: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
3: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et veus bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
6: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
4: Salut activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: L'estrenyament del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent, t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no?, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria, sobretot, el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot, deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, i menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era la vella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny a casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits.
9: Està el nen davant.
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc.
9: Joan, per l'amor de Déu. No pot ser.
11: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
12: Mare.
13: Tranquil. No t'espantis.
12: No vull anar a combatre el front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Si us plau, mareta, no vull marxar. Ui, que no hauré de marxar.
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió!

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria i moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que evidentment havien estat proespanyols i que...

0: però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
1: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto i fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa!
3: Deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència, o un inici de la decadència, del catalanisme conservador que havia

0: estat més o menys implicat en la repressió.
1: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
2: Això moltes vegades no s'incideix amb el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
3: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls, i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna!». Això va refusar la seva figura.

El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena amb el Wenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital.
4: Just the books.
3: Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
5: She's a replicant, isn't she?
6: I'm impressed.
3: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
7: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23 des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions d'entre la Roca del Vallès i Montornès a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona, amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en él.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Obama més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional, destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
1: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
18: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
19: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
20: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
21: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris del Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social del Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
20: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
1: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
2: I think they are complete, you know, on every position.
3: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: And build from there.
1: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
22: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. Amb presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
23: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
22: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
24: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
25: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
24: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'Alba valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, en majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
9: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
8: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs, més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia.
8: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
10: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
8: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
10: s'ha d'elegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar de lo que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
8: La peça de la joia es queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
10: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanar moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
8: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
10: I tant, en primer lloc jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
8: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
10: Igualment, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
8: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
12: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
11: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
13: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que afecta principalment superfície agrícola.
8: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
14: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
15: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
16: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
17: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
18: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
14: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
19: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
20: I després, quan la realitat le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
14: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
8: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
21: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
22: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
23: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
22: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
24: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
22: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
8: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres,

0: amb millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per, a partir d'ara, treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
3: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
2: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
4: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
5: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
6: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
7: Que m'hagin donat aquest premi, doncs, per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs, és un orgull. i a la vegada també una responsabilitat

0: responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
1: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
0: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono, i més doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
1: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
2: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
5: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que mal vivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
2: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic, al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la Quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus U. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
6: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
5: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim 3 avaries que estan complicant molt la situació, sobretot 2 a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta B10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril a l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per la Diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejada cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha i, per tant, demanar-vos molta cautela.
5: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. N'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau, a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants, que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí, arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu, bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
5: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en ley.
5: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
5: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers Continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
13: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
12: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
14: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
5: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
9: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
9: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
9: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
5: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia.
5: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
18: para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque si no hay dinero, la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
5: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar ara tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
18: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlament en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, dar un impulso a la retirada.
5: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
18: El que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero, per a l'erradicació d'una forma segura de todo el amianto de Cataluña, porque estamos avisando que eso es peligroso, que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
5: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va la cosa. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
18: Bon dia, gràcies.
5: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
19: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
20: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa. També les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar, i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
19: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
5: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
1: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
5: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els 2 primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
21: I think they are complete, you know, on every position.
22: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
21: And build from there.
5: Timothy Nguessan ha renovat amb el Barça d'en Vol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
23: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
24: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
23: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
5: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terrassa i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants. I és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que, a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies de el valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
5: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
4: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
4: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia i gràcies a vosaltres.
4: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa a remolc de les onades de calor?
11: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, inspecció de treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
4: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
11: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treballs, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
4: I acabo ràpidament. Parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat, 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador a Alcarràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
11: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat? Surt barat? La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment, però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95, i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a com vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
4: Carles Pérez d'Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
12: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
4: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
6: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri.

0: La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
1: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, pues és fantàstic.
0: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatoestètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
2: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
2: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta, ara ho dic bé, a la banqueta del Barça fins al 2028.
3: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4a catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
5: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
4: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
3: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
6: I think they are complete, you know, on every position.
7: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
6: And build from there.
3: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
8: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
3: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
9: Que va ser molt emocionant, és veritat.
3: I tant.
9: Gràcies, Cristina.
3: Que vagi bé.
9: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi

0: Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
1: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
2: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, al Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea es reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: De que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero para la erradicació d'una forma segura i si hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Fem un link amb la darrera notícia, la darrera informació que ara sentíem en el butlletí de la xarxa de comunicació local. Aquesta persona que, malauradament, es va perdre i se l'ha trobat sense vida a Ulldecona i que ha tingut treballant els bombers de la Generalitat. Doncs bé, nosaltres tenim un final feliç en aquest sentit. Aquesta passada nit han estat treballant conjuntament amb un operatiu policia local, Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat a la recerca d'una persona que s'havia perdut aquí, a Arenys de Mar. Repeteixo, finalment al final ha estat feliç perquè ha estat trobada en vida i en òptimes condicions. Ferran Puigverd, bon dia i benvingut.
5: Bon dia.
4: Com ha anat això, Ferran?
5: Bueno, sobre les 11 de la nit es van activar per una recerca d'una persona que s'havia perdut aquí a Arenys de Mar, una persona gran de 89 anys, i automàticament es va iniciar ja el protocol de recerca i han baixat unitats de tot el nord, des de Sabadell fins a Badalona, i Pineda, Mataró, i amb cotxes lleugers. També han muntat un centre de control avançat en el parc de bombers d'Arenys i des d'aquí s'ha coordinat la recerca. Inclús ha vingut la patrulla canina, que venen des de Lleida, com els gossos, que són els que l'han trobat.
4: Sobre quina hora s'ha fet la troballa?
5: Devien ser cap a les 7 del matí, 6:45, les 7 del matí.
4: Déu-n'hi-do, per tant.
5: Sí, portàvem tota la nit buscant-ho, des de les 11 de la nit que ens van activar fins aquest matí.
4: Com on i com s'ha trobat aquesta persona?
5: Bueno, aquesta persona havia marxat de casa, que té un hort aquí a Canderi, als horts de Canderi, i s'havia fet una recerca per allà i no s'havia trobat, i llavors amb la canina, els gossos, han anat rastrejant, primer anat a casa seva, a casa de la persona aquesta, a olorar una coixinera concretament, on dormia aquest home, i llavors, deixant els gossos, l'han anat rastrejant i l'han trobat amb una espècie de barraqueta que té, dormint en allà.
4: És a dir, que ell gairebé no se n'ha assabentat de tot aquest tràngol, eh?
5: No, fins que no l'hem trobat, no d'allò, perquè ell ha sentit lladrar el gos i s'ha... Un gos que lladra, i després ha sigut quan l'hem pogut localitzar.
4: Per tant, ha estat una nit de cerca, finalment ha estat trobat en òptimes condicions, dormint, el que estava passant, i en tot punt i final, el neguit de la família. És casual o no? És a dir, hem acabat l'informatiu amb un cas d'una persona desapareguda, aquí hem estat cercant-ne una altra. És que l'època ja ho porta, això?
5: Sí, n'hi ha bastants, eh? Vull dir que gent gran que té Alzheimer, que gent... n'hi ha bastants durant l'any. No és només ara aquesta època, sinó durant l'any n'hi ha bastants. Sobretot hi ha gent gran que té alguna malaltia d'això, Alzheimer i coses així, que desapareixen i es perden.
4: Doncs finalment, o per acabar, un final feliç, i per tant aquesta persona, bueno, sí, ja segurament revisions mèdiques, en mans de la família, tot controlat.
5: Sí, l'han trasllat a l'Hospital de Mataró per fer una revisió, sí, sí.
4: Deixem fer-te una darrera consulta, Ferran. Us tenim treballant a diferents fronts. Hi ha un parell d'incendis que s'han generat, que preocupen. Avui, des que vam parlar l'altre dia, són notícies que parlen de les temperatures, de l'augment, de la calor. Sí. Estem en especial alerta, no?
5: Molta alerta, sí, sí. Nosaltres avui en el Parc de Reis tenim una guàrdia forestal ja assignada. Sí, tindrem bombers durant tot el dia. I llavors ja també tot el cap de setmana estem activats, i llavors ja de cara a la revetlla de Sant Joan també. Vull dir que és un no parar. Mm. És una cosa que està...
4: Està tot molt sec.
5: Molt sec, sí. Bueno, encara està... La vegetació que està una mica verda està, i té bastant punt d'humitat, però bueno, amb aquestes calors ràpid se seca. Tot el que és combustible fi, ràpid se seca i ràpid crema, llavors.
4: Per tant, el parc no tanca ja fins després, com a mínim fins després de la revetlla.
5: Sí, bueno, i anirem seguint, eh? Vull dir que nosaltres tenim unes guàrdies pactades durant l'estiu i les anirem complint, perquè és que no podem deixar-ho.
4: Doncs, en tot cas, estarem al corrent del que pugui passar. Si hi ha qualsevol novetat, ens ho fa saber Ferran Puigbert, cap dels bombers de voluntaris d'Arenys de Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
5: A vosaltres, bon dia.
4: Molt bon dia. I tot això quan encara no hem arribat a l'estiu. De fet, per temperatura sí, tot i que l'estació pròpiament dita comença el proper diumenge a 10:15 del matí, crec que són 10:15 del matí exactament, és quan comença, quan arriba la temporada de l'estació de l'estiu, que arribarà amb temperatures molt altes, molt altes. Ara farem un repàs a la previsió del temps, però ja us avanço que avui i demà hi ha un petit retrocés, i és allò d'una passa enrere per fer-ne dues endavant. I, per tant, podríem, entre diumenge, dilluns, dimarts de la setmana vinent, i, per tant, també durant la revetlla de Sant Joan, patir aquesta primera onada de calor d'aquest any, d'aquest estiu 2026. Una onada de calor que confluirà en el temps amb una de les èpoques més complicades pels cossos de seguretat, com és la revetlla de Sant Joan, la tradició, l'hàbit, i que així continuï sent, de llançar petards, de celebrar les revetlles amb els amics, amb la família, posa en risc una massa forestal poc cuidada, poc vigilada, poc mantinguda, una feina preventiva que no s'ha fet durant l'hivern i que, per tant, ara ens preocupa a tots, especialment la gent que hi viu i els cossos de seguretat en cas d'incendi. Més enllà de desitjar que segueixi la tradició de la festa, dels petards, de la pirotècnia, de les coques, dels sopars, de les llums, de les jumanetes, de les truites de patata i el pan tomàquet i totes aquestes coses que d'alguna manera formen part de la revetlla de Sant Joan, sí que M'agradaria, en aquest sentit, i com fem cada any, i ja fer-ho abans d'hora, probablement, molt abans, demanar-vos que sigueu curosos amb la manipulació, amb la relació amb l'entorn natural. Ja no només es tracta, on ja no només no es tracta de no llençar petards a l'entorn natural, es tracta de doncs, no fer la barbacoa, de ser molt curós amb el cigarret, els que fumeu, de ser molt curós, de no deixar brossa, perquè igual el foc no el feu vosaltres, però el que fa al darrere i el que acaba cremant és la brossa que vosaltres heu deixat. És a dir, ser molt curosos amb quina és la relació que mantenim amb el medi ambient i recordar-vos que en cas de que fóssiu denunciats, les sancions són fortes, són contundents i en alguns casos poden arribar fins i tot amb penes de presó. Per tant, per una banda això, per l'altra banda, molta paciència diumenge perquè segurament la platja serà un dels entorns més buscats aquest cap de setmana i ja portem uns quants caps de setmana ja de màxima afluència a l'entorn de costa, a l'entorn de platja. Per tant, recordar també que la platja serà un d'aquests llocs on segurament doncs, tots ens trobarem i que cal vigilar perquè en piscines, no tant en platja, però en piscines portem una pila de gent que s'ha ofegat. Vull dir, en aquest sentit, aneu en compte. I tot això en un context on la calor és també molt present en aquests dos últims dies de curs. Les aules segueixen molt calentes, en temperatures molt altes. De fet, a Canet de Mar, les dues escoles que estan servint permanentment dades de temperatura d'interior de les seves aules, a hores d'ara estan a 32,4 a l'escola del Drac i a 31,9 a l'institut, un dels dos instituts, el Sunt i Mora, i en aquest sentit seguim en aquesta situació molt complicada. Avui hi hagi un tuit a l'Ajuntament, està bé comentar-ho perquè com ens agafa lluny, ningú s'hi perventilarà en aquest sentit. L'Ajuntament de Barcelona s'ha gastat 9,6 milions d'euros en fer venir la primera etapa del Tour de França, la ciutat. Algú feia comptes i deia que amb aquests 9,6 milions d'euros que s'han gastat en fer venir els ciclistes, es podien haver comprat 3.000 aparells d'aires acondicionats per les aules. Segurament algú dirà, home, és que això és demagògic. És molt probable. I també algú dirà, bueno, és que clar, són 9,6 milions, però després el sector del turisme, el sector turístic, en guanya molt més. Bueno, doncs que s'ho paguin ells, no? Si guanyen molt més, que els retornin. No passa res, els hi fem un crèdit a interès zero. 9,6 milions paga l'Ajuntament, el Gremi Turístic en guanya 18, doncs vinga, d'aquests 18 en restem 9,6 i tornen un altre cop a les arques públiques, no? Perquè després resulta doncs, que paguem malament els cambrers, que no trobem personal perquè els sous són molt baixos, que les hores no es respecten... Bueno, totes aquestes coses. Sembla que pel fet que puguem generar diners pel sector turístic, doncs tot s'hi val. I jo crec que no és així. Penso que probablement és demagògic, sí, no dic que no, però és una realitat i, per tant, està bé que ho recordem. Avui no parlarem d'aires acondicionats, però sí parlarem de trens, sí parlarem de pescadors i sí parlarem de literatura i de moltes altres coses. Benvinguts, arrenquem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: la segona hora ens acompanyarà en Carles Pérez, en Joan Majó i en Xavier Fabré. Seran aquí en aquests estudis per analitzar l'actualitat del dia. Abans, cop d'ull a la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, situació molt tranquil·la aquest dijous. En general, molt pocs núvols i només alguns que aniran esquitxant el cel arran de mar, sobretot aquest matí. També d'altres que creixeran aquesta tarda a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, bàsicament ja al nord de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà i cap a l'Aran. I alguns núvols que a última hora arribaran per les comarques de Tarragona, per la costa en general, que aquesta propera nit, bàsicament, deixaran algun tro o alguna gotellada de fang. Molt poca cosa, sempre amb calor i avui amb més humitat, per tant, més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, que és un quart i dos minuts, gairebé un quart i tres minuts a 10 del matí. Bon dia, Gemma Roig, com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Com doncs pinta avui el dia?
1: El dia, bé, s'espera un dia esplèndid.
0: Bueno, el dia, ara, els dies aquests, des que heu començat el Mundial, escolta'm, els dies ja és passar hores fins que et pots encarxofar davant del televisor a veure un apassionant Curaçao Aràbia Saudí.
1: He de dir-te que només llevar-me m'agrada escoltar a la ràdio per saber els resultats dels partits, eh?
0: Home, i tant.
1: Acaben d'acabar, algun estan a punt d'acabar. Avui parlaven de Portugal, que em sembla que no els hi ha anat massa bé.
0: No, han empatat, em sembla, amb uns africans. O sigui, un a un, eh que sí? Amb Gàmbia o el Senegal o el Congo. El Congo.
1: I ja friso pel pròxim partit d'aquesta tarda.
0: Sí, bueno, aquesta tarda hi ha una jornada de... No us ho podeu deixar perdre. La jornada del Mundial d'avui, ara ho buscaré, però són tot seleccions de primer nivell. O sigui, d'aquestes que opten a Mundial Oi. Això ho fas al Google? Això està molt bé. Al Google li dius Mundial Oi i et diu todos los partidos que están previstos per al dia d'avui. Mira, avui, espera't un moment, que no ho vigilo prou. Mira, hem acabat, mira, impressionant. Hem acabat un Uzbekistan-Colòmbia.
1: I un, què, com els hi ha anat?
0: Colòmbia, 3-1, sí. Un Ghana-Panamà.
1: Tenim aquí uns tècnics molt entesos.
0: Home, i tant.
1: Deuen estar cada tarda asseguts davant de televisió.
0: Clar, home, i tant, tot el que sigui tios que corren i pilotes ja ens agrada a nosaltres. Un Ghana-Panamà, sempre guanya la Ghana, és en aquests jocs sempre és així. I avui tenim un impressionant Txèquia-Sud-àfrica, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, Canadà-Qatar, Mèxic-Corea del Sud i Estats Units-Austràlia. Què?
1: Tots els veuré.
0: Estic aprenent geografia, gràcies al Mundial, però tu no saps com.
1: Després diuen que no s'aprèn amb...
0: mirant el futbol, és el futbol, és la l'opi del futbol, és l'opi del poble, perquè ens parasita el servei. No, senyor. Mira, si estem aprenent coses.
1: En tot cas, Josep Maria, tornem aquí a Arenys de Mar, perquè justament ara, d'aquí 40 minuts, començarà l'escola de salut, que s'allargarà fins a les 12 del migdia, que es farà aquí al Calissai, que és aquest cicle doncs, impulsat tant per l'equip de comunitària del CAP d'Arenys de Mar i la regidoria de sanitat de l'Ajuntament, que impulsen doncs, aquestes propostes per apropar malalties i aspectes relacionats amb la salut a la ciutadania. Avui, precisament, no es parlarà de cap malaltia ni es farà prevenció, sinó que es posarà el focus en la figura de l'administratiu en salut. L'objectiu de la sessió és explicar la tasca que realitzen aquests professionals. Eh? Uh-huh. Com et deia, doncs, la idea és que la funció que tenen doncs, està enfocada a ajudar els usuaris i fer de nexe entre ells i el metge. De fet, ens ho explicava a Ràdio Arenys la Carme Martínez, que és professional d'atenció a la ciutadania. Escoltem-la.
2: Mira, actualment les gestions oriols de desadministratius en salut que fem al taulell ha evolucionat moltíssim en els darrers anys. Un dels canvis més importants és que tots els ciutadans o els pacients, a part de tenir un metge o metgessa, un infermer, una infermera assignat, també té l'assignació d'un administratiu en salut de referència. Eh? Això què vol dir pels pacients? Que tenen un recolzament que els ajuda a que es puguin solucionar molts tràmits d'una manera més àgil i eficaç i que el ciutadà al final pugui sentir-se més proper, diguéssim, als professionals del CAP.
1: De fet, entre les tasques que realitzen, gestionen les demandes, fan seguiment dels pacients crònics amb tractaments planificats, gestionen també procediments administratius i resolen dubtes oferint informació. En tot cas, qui vulgui conèixer més detalls, com et deia, a partir de les 10 del matí a la sala 1 d'octubre doncs, tindran més informació al respecte.
0: Està molt bé que es facin aquest tipus de propostes i aquest tipus d'iniciatives perquè ens ajuden a entendre la feina dels administratius. Estaria bé que de tant en tant es fessin també propostes i mesures que fessin entendre els administratius, de vegades la situació en la que arriben els pacients. Ho dic perquè el paper ho aguanta tot i en aquest sentit sobre el paper tot s'explica. Però la realitat de vegades doncs, no coincideix. I moltes vegades aquestes feines absolutament protocolitzades fa que qui executa, qui exerceix aquesta feina sigui, en alguns casos, poc empàtica i en d'altres gens empàtica amb la gent que té al davant. No generalitzaré, evidentment. Però sí que és veritat que de vegades, home, vas al... O sigui, qui és l'administració? Sovint amb davant la persona amb la qui perds la paciència. I de vegades hem de demanar als usuaris que tinguin més paciència i hem de demanar qui està a l'altre costat del taulell i que sigui més empàtica. Algunes persones en particular. Perquè en tinguem un exemple, busqueu l'altre dia... la trucada que es va filtrar de lo de del Jonathan Andic amb el 112, no sé si l'heu pogut escoltar, segurament un tracte impecable per part de la persona del 112, absolutament insensible a la situació a la que estava passant aquell noi, que igual havia acabat de matar son pare, no dic que no, però absolutament poc empàtica, insensible i mancada de cap mena de sentiment humà. I de vegades és el problema que tenen els quan protocolitzes en excés alguna cosa. I em penso que de vegades el que passa això.
1: Si et sembla, Josep Maria, sí, seguim i millor, anem amb més
0: perquè,
1: actes.
0: Mira, fem un moonwalk i sortim de del jardinet.
1: Sortim d'aquest jardí i ens n'anem a la tarda al Teatre dels Seràfics perquè avui ve ple d'activitats al teatre. Hi haurà dues propostes, Josep Maria, a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà les representacions del taller de teatre de l'Espai Jove. Ja n'han començat a fer, ja n'han fet dues sessions d'alguns dels grups participants al taller de teatre al llarg de l'any a l'Espai Jove que es du a terme. I en aquest cas el que representarà seran el grup Bambolina, l'obra dins la pantalla, i també el grup Escotilló, Romeu i Julieta, però amb un final desastrós. Qui vulgui s'hi pot acostar a partir de les 6 de la tarda, i el preu de l'entrada conjunta per les dues representacions és de 2 euros.
0: Molt bé, doncs per 2 euros, dues obres de teatre.
1: I una estona més tard, a 8:45 del vespre, també al Teatre dels Seràfics, hi haurà la projecció avui del documental que forma part de Docs a Prop. Recordem que Docs Barcelona ha engegat aquesta iniciativa per acostar els documentals que ofereixen el seu festival a municipis d'arreu de Catalunya, i en el cas d'Arenys de Mar n'hem estat ja representant 4, i avui i demà es faran els últims. El d'avui és molt interessant, Josep Maria, perquè és 80 Angry Journalists, que en aquest cas la projecció explica com va succeir la dimissió en bloc de més de 80 periodistes del diari hongarès més conegut del país després de la ingerència política del govern de Víctor Orbán. En aquest cas, recordem que és el diari més popular, més conegut, en aquest cas, al país hongarès, i va haver-hi doncs tota l'explicació com van succeir els fets, com va haver-hi aquesta dimissió de 80 periodistes. Estem parlant d'una xifra molt i molt elevada i que va tenir molt de ressò mediàtic en el seu moment. Qui vulgui, doncs, el podrà seguir a partir de 8:45 del vespre. Demà, a la mateixa hora, hi haurà la projecció del documental Plató 3, que en aquest cas és d'una directora catalana, i explica la història, en aquest cas, d'un poble lleidatà en què es va tancant, en aquest cas, el seu pub, l'únic pub que tenien a la població. A partir d'aquí, doncs, s'explica com aconsegueixen reactivar-lo gràcies a una representació teatral, també amb clau ben diferent al que hi haurà avui, però també una bona oportunitat per gaudir-ne.
0: Doncs aquestes dues propostes culturals, aquestes dues, no, més de dues propostes culturals que tenim al Teatre dels Seràfics avui.
1: Deixa'm acabar dient que preu molt assequible de 3 euros, aquests documentals. I acabem amb esports. Avui et parlo del taekwondo, del club Dochan Arenys, que està a punt de tancar la temporada. Una temporada que destaquen que ha tingut menys competicions, però que el nivell ha estat força alt, Tot i així, doncs, destaquen que és difícil, depèn en quines edats, doncs, implicar els esportistes. Estem parlant d'un club esportiu de 50 membres, sí? I que és complicat, Un dels entrenadors explicava aquí a Ràdio Arenys, al programa Arenys en Joc, doncs, que costa implicar-los en combats en edats adolescents, sobretot en moments en què tenen altres compromisos, sobretot estudiantils, però que bé, que els entrenaments funcionen, que hi ha hagut menys competicions aquest any, però que estan satisfets i van un bon balanç a la temporada.
0: Doncs, està molt bé combinar els estudis amb l'esport, els esports amb l'estudis, però quan no es pot, s'ha de prioritzar, i en aquest sentit jo crec que està bé que es prioritzi els estudis més que no pas d'esport, perquè si no al final acabes, m'explico, com aquell amb la cara nova. Doncs escolta'm, Gemma, quan fa que no agafes el tren?
1: Doncs mira, fa molts dies.
0: Gràcies a Déu.
1: Per sort puc viure sense haver d'agafar el tren, i tots els problemes que hi ha hagut darrerament, bé, des de fa molts anys, però sí, fa temps.
0: T'has salvat. Gràcies, Gemma, que vagi molt
1: igualment.
0: Bé. No hauria de ser així, no hauria de ser així. És a dir, el que hauria, en un país normal, els països normals, el fet de no agafar el tren no és una sort, és una circumstància només. A casa nostra no és així, i hem passat tot l'episodi de crisi ferroviària que hem anat explicant, que no és nova, que fa molts anys que dura, el que passa que aquests darrers mesos s'havia greujat, després de l'arribada de la onada, semblava que tot s'havia s'havia tranquil·litzat, de fet, tot realment s'ha tranquil·litzat, però les plataformes d'usuaris de Rodalies que han estat treballant directament amb el govern, aquesta comissió, amb aquesta taula de treball, amb aquesta interlocutòria que havien de mantenir amb el govern de la Generalitat i que havia de servir per millorar el servei de Rodalies, obro parèntesi, molt, molt no ha millorat. El que passa és que no ha caigut del tot, que és el que havia passat l'última vegada, amb un comunicat denunciaven ahir que no va per bon camí, que no s'hi senten còmodes i que es demanen solucions efectives més que no pas mirades endavant i compromisos. En tot cas, de tot això en volem parlar avui aquí a la ràdio, per això saludem a la Georgina Montesinos, que és secretària tècnica de mobilitat de la Plataforma de Promoció del Transport Públic. Georgina, bon dia i benvinguda.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: A tu per atendre'ns. Una cosa és que us reuniu i una altra cosa és que les reunions serveixin per alguna cosa, sembla.
3: Correcte. De fet, és com el sistema de transport públic, no? El fet de que tinguem el sistema que existeixi físicament no significa que sigui de qualitat o que ens faci un servei real. I amb les reunions ens està passant exactament el mateix. Existeixen, sí, les estem tenint setmanalment, sí, però no ens duen enlloc. Al final són reunions on acabem tenint la mateixa informació que surt als mitjans i no podem fer res extra o tenir una informació per poder fer més pressió. A banda dels múltiples canvis d'última hora, sembla realment Rodalies, això, que a última hora se'ns cancela la reunió, se'ns posa pel dia següent, cosa que també dificulta molt l'operativa pròpia de les entitats i les plataformes, perquè sí és cert que tenim un seguit de voluntaris i voluntàries, però no estan a l'entera disposició horària, no, de respondre a aquests canvis.
0: Una mica com funciona, com deies, com funciona les Rodalies, i sembla que com funciona el govern sempre d'aquest país, és a dir, a cop d'urgència, però sense cap mena de constància ni planificació.
3: Correcte. Sembla que tenim un govern en general que és molt reactiu quan hi ha alguna problemàtica, cosa que també és bona, no? Quan hi ha un problema poder reaccionar, però aquesta part més planificadora, aquesta part més de prevenció, que és el que portem dient des de que va començar tot el 20 de gener, cal més prevenció, cal més planificació, cal que les coses doncs, no siguin simplement que un arbre anem a treure'l, sinó intentem que aquest arbre no caigui directament. I això és el mateix que reclamem ara amb les reunions. No cal que les reunions siguin únicament productives quan hi ha un problema, sinó que aquestes reunions, no estem dient que no n'hi hagi, evidentment són reunions que per nosaltres són molt importants i necessàries, però sí que siguin útils realment, que la interlocució sigui amb els agents que implicats i no sigui simplement, no, entre els tècnics i els usuaris, bé, nosaltres mateixes, no? Perquè si no, no avancem. Si una setmana no hi ha res de què parlar, no passa res per no fer una reunió, però que sempre hi hagi una intenció i uns objectius en aquestes reunions.
0: S'avança en alguna cosa, Georgina? És a dir, de tot allò que es va dir que es faria, que ens demanàvem als usuaris paciència, més paciència de la que hem tingut i de la que estem tenint, perquè realment jo em pensava que no i certament la gent s'ha sorprès amb molta resignació. Però clar, vull pensar que això passa perquè tothom pensa que està passant i que s'està avançant en bon camí. S'està avançant?
3: S'està avançant, et diria, sí, però avançar al pas d'una tortuga que va coixa potser és demanar als usuaris massa paciència. Sí que és cert que hi ha línies doncs, que operen amb una certa, entre cometes, normalitat del servei durant potser una estona del dia. Doncs, per exemple, jo utilitzo molt la R1 i hi ha moments en què no hi ha retards, però justament doncs, divendres, que la vaig agafar per anar a Vilassar i a Malgrat de Mar, doncs va començar a acumular i acumular retards. I això no només passa amb la R1, sinó que ens passa amb totes les línies, que potser tens una franja horària en un dia que funciona amb certa normalitat, però els retards, les velocitats limitades, no? Que al final aquestes limitacions temporals de velocitat haurien de ser temporals, com el nom indica, però segueixen actives i no sembla que estiguin reduint-se. S'han anat reduint algunes, però la realitat és que les línies segueixen tenint acumulacions de retards, perquè tu quan consultes una línia, sobretot això ens passa molt al sud, surt l'horari i la previsió sense limitació de velocitat. clar, una persona que no coneix la situació real i que va agafar una línia, el que es troba és que els trens arriben tard, o els trens s'aturen, o els trens van més lents del normal, sense tenir la informació de per què està passant això. Mm.
0: Clar, i aquí hi ha un parell de percepcions que hem anat veient els últims mesos. Per una banda, no, el fet de que no es poden posar més trens perquè els túnels, els accessos... Barcelona és un embut i, per tant, no poden passar-hi més trens. Bé, ara ha vingut la temporada turística, suposo que perquè els guiris de Calella puguin baixar a Barcelona s'han incrementat algunes freqüències i, el tope ja va ser el miracle absolut, i mai millor dit, va ser l'arribada del Papa, que amb l'arribada del Papa... Clar, aquest tio sí que va veure el miracle. Vam pujar freqüències, vam ampliar horaris. Brutal. O sigui, que es quedi, que es quedi. Ja veurem què fem amb els cantaires que fem fora, però de moment que es quedi. Clar, la sensació és que se n'enfoten una mica la cara.
3: Sí, realment, la sensació és ben bé aquesta, no? Que sembla que vingui el Papa a obrar aquests miracles que no poden obrar doncs, els tècnics i els polítics. La realitat, però, sí que és cert que els túnels, és cert que estan gairebé a capacitat. Insistim en aquest gairebé. Què vol dir? Que sí, evidentment, que si la màxima capacitat són 18 i estem a 16 circulacions per hora, doncs sí, hi ha aquest marge d'incloure doncs, dues circulacions extra, etc. Però què vol dir això? Que si nosaltres tensionem i els túnels els fem anar sempre a aquesta capacitat màxima, absoluta, diguem-ne, no hi ha resiliència de la xarxa. Hi ha un incident i aquest incident es reproduirà aigües amunt i aigües avall, perquè no hi ha un espai d'holgura, diguem-ne, és que mai sé traduir aquesta paraula al català, per poder, doncs, si hi ha un incident, poder actuar en conseqüència i que la xarxa sigui resilient. Que això és un dels grans problemes que tenim amb Rodalies. És una xarxa molt poc resilient perquè està ja tan tensionada que qualsevol incidència acaba afectant a tota la xarxa. No? L'exemple més clar és al final, quan hi ha una incidència en qualsevol dels túnels i tenim el cisallament del túnel de Passeig de Gràcia, que és el que va cap a... Ara t'ho diré demà.
0: Cap a baix, no? Cap a R2, no?
3: Sí, exacte, que és el que se'n va cap a Estació de França, perdó. Clar, aquí tenim un cisallament, que simplement és un gir a la dreta, i clar, el problema és que amb això han d'aturar tota l'operativa. Si hi ha qualsevol incidència, doncs, tota aquesta operativa no afecta només a la R2 i a les que van cap al sud, sinó a tota la resta per culpa d'aquest cisallament, entre d'altres problemes, no? Però, clar, al final, sí que aquest missatge que sembla que ens envien és un quan convé, doncs mira, tensionem i ja buscarem la manera de solucionar-ho. I això tampoc és un missatge que hagi d'arribar, perquè el que hem de lluitar és que la xarxa no estigui tensionada i pugui tenir aquesta resiliència, no? Doncs si hi ha una incidència, que a l'incidència que passa a la R2 no afecti a la R1 o a la R3, diguem-ne.
0: Val. I davant de tot això, què? És a dir, què es pot fer, què podem fer, què penseu fer, què pensen fer? És a dir, què? Vale. Hem fet l'anàlisi. Quina és l'actuació?
3: Nosaltres ara estem pendents de la resposta de la Generalitat per veure com podem proseguir, no, amb aquestes reunions perquè siguin més fructíferes i que realment hi hagi, diguem, entre cometes, no, un ordre del dia clar, amb uns objectius i uns interlocutors clars. No ens serveix només parlar amb els tècnics, sinó que necessitem realment poder traslladar les problemàtiques que rebem i percebem a aquelles persones que realment poden fer alguna cosa. No ens serveix que ens vingui doncs, el tècnic assessor de la consellera si hem de parlar una cosa directament amb Renfe o amb Adif o amb qui sigui. El que demanem és, sobretot, que hi hagi interlocució clara amb els agents que realment poden fer aquest canvi. Perquè, si no, al final la sensació que ens dona és que som un xec més de la llista de coses que hem de fer.
0: Doncs aviam si aquesta locució es du a terme. Hi ha coses, les darreres hores han passat coses que no s'entenen, eh? El que s'ha sabut de la via de tren de Vilanova i la Geltrú, aquest cap de setmana, dissabte, segurament sentiríeu que la R2 a Vilanova i la Geltrú feia només pas per una única via perquè havien trobat una incidència en aquesta zona. Bé, la incidència és que la via s'havia trencat, que estava partida, que és exactament el mateix que va passar amb l'accident de Còrdoba. La diferència és que a Còrdoba l'AVE anava a 200 o 300 km per hora i aquí eren rodalies i regionals que anaven doncs, a 60, 80, 120, però no anaven a més. Però el fet és el mateix, una via que s'ha dessoldat, que s'ha trencat i que portava unes quantes hores veient passar trens per damunt i que fins que el maquinista no se n'adona, no s'arregla. Clar, és molt poc... És a dir, és molt poc explicable, o almenys a mi em costa molt entendre que això encara a dia d'avui pugui passar.
3: Sí, realment això és una de les coses que nosaltres tampoc entenem, que a més també com a PTP hem defensat amb el tema del manteniment preventiu. És molt important aquest manteniment perquè és el que dèiem al principi, no hem de ser només reactius quan hi hagi una incidència, solucionar-la, perquè a vegades, malauradament, això potser significa anar massa tard, com hem vist doncs, amb Córdoba o hem vist amb l'accident que hi va haver a Gelida, malauradament, amb la mort del maquinista. Hem de ser, o sigui, ha de ser el manteniment, no només aquesta reacció a les coses que passen, el que dèiem, si veiem que un arbre, ara dic l'arbre, com podríem dir la via, no està en un estat que diguem-ne, perfecte, gairebé podríem
0: òptim,
3: dir,
0: sí.
3: S'ha d'actuar, correcte. No, i inclús et diria perfecte, perquè realment estem jugant amb la vida de moltes persones i l'estat de la via i de la seva infraestructura al voltant, no només la via i la catenària, diguem-ne, sinó tots els talusos, tots els arbres, totes les branques, tot ha d'estar en perfecte estat per tal de poder garantir la seguretat tant dels treballadors com de les persones usuàries. I això és el que més reclamem, manteniment preventiu amb actuacions que... cada mes o cada quan sigui necessari es facin revisions exhaustives, que tot està en el millor estat.
0: Doncs haurem de canviar de país o de cultura, perquè no forma part de la nostra manera de, o de la seva manera o de la manera de tots, no ho sé, és igual, no sembla que no formi part. En tot cas, aviam què us diuen i a partir d'aquí aviam què toca fer als usuaris de la xarxa de Rodalies i del transport públic en general a l'hora de, bueno, a l'hora de reclamar que s'executi tot allò que es van comprometre a executar quan va haver el boom de la crisi ferroviària. Georgina, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Nosaltres des d'Arenys, mira, anem fent, saps? Encara aquí ens arriben dues línies. Bé, clar, sí, anem. Diguéssim, cap a Barcelona anem anant. Cap amunt ja és més fotut, però cap a Barcelona més o menys anem anant. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
3: A tu, adéu-siau.
0: Ara a veure, molt bon dia.
4: Ràdio Arenys.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgros Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
9: AXA Capgros Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: Gairebé 3:15 del matí, hem arribat a aquesta hora parlant dels trens. I una de les coses bones d'anar amb tren, i ara diré que els trens no vagin bé, però bé, una de les coses bones dels trens és que es pot llegir molt. Pots llegir, passes el viatge... Tant. Que sí, Lourdes Cazorla, bon dia. Que sí?
1: Sí, va molt bé per llegir el tren.
0: També t'he de dir que el llibre electrònic aquí ens ha ajudat molt, eh? Tu diràs però... que no. Ja has posat una cara de dir...
1: Sí, he posat una cara, és que se'm reflecteixen.
0: Sí, no t'agrada, tu no ets
1: de llibre electrònic. No m'agrada el llibre electrònic, perquè no m'hi trobo igual.
0: Ja, però és una
1: bona... I no el llegeixo igual.
0: Però per anar, pel transport públic...
1: Pel transport públic segur, perquè a vegades doncs anem amb uns patracols, però... Sí, és veritat, pel transport públic és fantàstic.
0: Clar, portes allà, no ocupa massa, pots portar desenes de llibres, si t'estàs llegint un tutxarro, no passa res, és el mateix...
1: I tant, això és veritat.
0: És una bona, és una bona solució.
1: Sí, i una bona aire.
0: Hi ha ciutats, i personalment, malauradament no és una d'elles, però en algun moment he anat a algunes ciutats d'Europa i el metro es llegeix molt.
1: És que és una manera d'aprofitar també el temps, eh?
0: La gent tira molt de telèfon mòbil, que no passa res, escolta'm, és una altra manera de veure's, d'informar-se i tal, el que part sabut, eh? Però la gent tira molt de telèfon mòbil al metro. I en d'altres ciutats la gent tira més de llibre electrònic.
1: Clar, perquè si fas trajectes llargs, més o menys, doncs és una manera d'aprofitar el temps i de gaudir.
0: Sí, sí. Bueno, escolta'm, què els hi podem recomanar pel proper viatge, va?
1: Mira, pel proper viatge...
0: Va, què els hi
1: podem
0: recomanar?
1: Vestit de núvia. Vestit de núvia, de Pierre Lemaitre.
0: Què és? Com
1: Mira,
0: és aquest llibre?
1: Aquesta novel·la va ser publicada per primera vegada en francès, l'any 2009, i en castellà per Alfaguara en l'any 2014. Em sembla que l'autor... Sembla, que l'autor va voler fer un homenatge, no?, en el cinema de Hitchcock. Perquè és un thriller sobre l'assetjament, la venjança i la moralitat. És tremendo, eh? És potent,
0: contundent.
1: I aquest home, el Pierre Lemaitre, va debutar com a escriptor quan tenia 55 anys... I després de que part de la seva vida, doncs es va dedicar a fer de profe de literatura per adults. No va ser fins a l'any 2006, quan va publicar Irene, amb l'editorial Bromera i Alfaguara, aquí, que va ser la seva novel·la, després de ser rebutjada per 20, com unes 20 editorials.
0: Ningú li volia publicar.
1: Avui en dia és un dels autors més destacats de la literatura francesa. Ves per on? I clar, doncs, gràcies a les seves novel·les negres, i també en té una important, que no és novel·la negra, que es diu Ens veurem allà dalt. I aquesta obra va ser guardonada amb el prestigiós premi Goncourt del 2014. En l'any 2019, l'editorial Bromera confirma la publicació dels Colors de l'incendi, que és la segona part d'aquest Ens veurem allà dalt. Mira, jo sincerament vaig llegir aquesta novel·la, El vestit de núvia, perquè vaig llegir que era boníssim. Que era boníssima, que gairebé un no es podria anomenar l'actor si no l'havia llegit.
0: És d'aquelles coses que t'has de llegir sí o sí, perquè si no, no...
1: I em va cridant a mi aquesta passió per la novel·la negra. Vaig decidir llegir-me-la i la veritat ha estat una bona recomanació.
0: Sí? Ha complert les expectatives? S'ha de llegir?
1: S'ha de llegir. Aquesta vestit de núvia està ambientada a França a principis del 2000 i està dividida en 4 parts. El llibre comença amb Sophie Duguet. La protagonista té parella, una bona feina. Ella és una dona molt resolutiva en la seva feina, molt bona, molt ben considerada. I un dia, sense saber per què, comença a perdre objectes. No són coses importants, ens va passar a nosaltres. Perds les claus...
0: Sí, el rellotge, les ulleres de sol...
1: Una llibreta que no la trobes... I, de cop, en un lloc impensable, allà hi és. O, a mesura que anem llegint el llibre, no la trobes. Clar, hi ha un altre problema afegit, que oblida el que li passa. Té episodis d'absència. Dubta de les seves accions, de si realment hi ha determinades accions que les ha fet o no.
0: Deteriorament això, cognitiu, se'n diu d'això.
1: Clar, però això en un moment donat ens pot passar.
0: Sí.
1: Però clar, hi ha un altre molt important, que això no ens passaria a tu i a mi, que comet robatoris.
0: No, això no.
1: Això ja no.
0: Sí.
1: Això ja no ens passa. Però no el recorda tampoc. I el lector, clar, dius, què passa aquí? Com és que no se'n recorden, doncs, que, i que l'han de treure d'un supermercat i tal? Això no pot ser, eh?
0: Mm-hmm.
1: I clar, bé, tu vas sentint, vas experimentant com se sent la protagonista. L'escriptor aconsegueix retratar aquesta angoixa que se li va creant amb ella, perquè què em passa, què em passa, i crea una atmosfera perfecta per sentir el trasbals que Sofia, sense saber ni per què, ni com, ni no para d'estar envoltada en successos estranys i mortífers.
0: Mm.
1: Llavors, clar, això la sorprèn a ella mateixa cada vegada que passa, i per això ha de fugir de la policia.

0: 100%. Des d'aquí, la seva vida canvia dràsticament i tornem al punt on comença el llibre i la història. Val?
1: Correcte.
0: Primera i segona part. Mm? Tercera i quarta part, doncs aquí no explico res.
1: Aquesta és la... la...
0: No explico res per no descobrir-vos tot el misteri que té aquesta novel·la. Ara ja s'ha apuntat. Mm-hmm. Què passa? Aquí passa alguna cosa i és potent aquesta cosa, eh? Però clar, mira, hi ha un pacte de lector sobre aquest llibre de Lemaître. Hi ha un pacte. I és el silenci.
2: Sí?
0: Sí, sí. Pierre Lemaître construeix un perfecte engranatge d'encaix mil·limètric que ens manté pàgina a pàgina amb l'ànima en suspens i l'estómac encongit. Però el pacte és llegeix-la i no l'expliquis.
1: Carai.
0: Carai, eh? A mi també em va sorprendre. Sí, sí. Pensar, has de seguir tu el pacte. Tu t'has començat a llegir la novel·la, sí, sí. Doncs ara has de seguir, el pacte. Jo us vaig donant...
1: pinzellades.
0: Pinzellades que ja us poden permetre llegir el llibre. Mm. Mm. Les pàgines, de veritat, està plena de sorpreses. Racons. És un thriller diabòlic. Alerta, que es llegeix amb fascinació i por. Està orquestat que el mal no s'apiada de ningú. Un thriller d'escriptura perfecta. Una autèntica obra mestra que farà que aquest Lemaître estarà a l'alçada dels autors més grans. Les pàgines volen amb continus girs que dius que et descol·loquen, però clar, alhora també t'atrapen. És un puzzle pervers, que no es llegeix, es devora. Cosa que els anglesos tenen una paraula per això, que es diu page-turner.
1: Sí.
0: I, en definitiva, és una novel·la rodona, ben narrada, molt addictiva i per moments angoixants. Només tens ganes que et donin resposta a totes les preguntes que se't van creant. Mireu, llegiu-la i no l'expliqueu.
1: Es diu El vestit de la núvia?
0: El vestit de núvia.
1: El vestit de núvia. Doncs escolta'm, l'haurem de buscar aquesta novel·la, perquè dius que no ha de ser... Perquè el que sol passa amb aquests llibres és que ve algú i et diu això és, no t'ho pots deixar perdre, és espectacular, és molt bon, és molt... I l'agafes el llibre i dius, home, vale, està bé, però no hi ha
0: tant. No, té un encaix perfecte.
1: I em sobta molt que aquest escriptor has dit que va començar a escriure amb 55 anys.
0: 55 anys.
1: Clar, això és molt tard.
0: Oh, que,
1: normalment els escriptors
0: potents doncs,
1: comencen a fer novel·les joves
0: i després van
1: 40 amb la maduresa és quan enganxen la novel·la
0: el seu perfil,
1: clar, la novel·la bona, no? però que era amb 55 anys. Bueno, doncs escolta'm, la llegirem. Tu, és molt gruixuda?
0: Unes 300 pàgines.
1: Va, perfecte.
0: Sí, sí, es llegeix bé i a més la lletra està bé. Bé.
1: Està en català, sí?
0: Sí, sí, està en català i en castellà.
1: Vale. Doncs, escolta'm, llegirem aquesta novel·la d'un autor francès que es diu El vestit de núvia i que, segons Lourdes Cazorla, és molt i molt bona. Com no sigui tan bona, et vindré a buscar, eh?
0: Vine'm a buscar.
1: Ja veuràs. No, jo t'ho dic.
0: Em convidaràs.
1: Jo t'ho dic. Jo sóc molt bocamoll, eh? Vull dir que sóc dels que xerro més del conte, ho dic per això de...
0: Mira que em convidaràs, eh? M'hauràs de convidar.
1: Sí? Bueno, d'aquí 15 dies passem factura.
0: Vale? Passem factura.
1: Vinga, moltes gràcies, Lourdes, que vagi molt bé.
0: Bon dia i salut a tu.
3: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals!
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424

0: 945.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Ràdio Arenys.

0: 4 minuts clavats i arribem a les 10 en punt del matí. Un parell de coses, d'aquestes que apunteu-vos a l'agenda, per si no n'estàveu al corrent, ho tenim penjat a la plana web de l'Ajuntament i també ho tenim penjat a la plana web de la ràdio. Demà es talla la Nacional 2 durant 45 minuts. Només és 3 quarts d'hora, però cal que ho sapigueu perquè és evident que és una via important de comunicació. Per què? Passa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Fa unes setmanes es va fer la Volta Ciclista a Catalunya, la masculina, i ara s'està fent la femenina. Per aquest motiu, la Nacional 2 es talla des de 3:45 fins les 5, aproximadament. Entre 3:45 i les 5 és quan es tallarà la Nacional 2. En què afecta tot això? Doncs afecta en coses importants. Per exemple, aquells que teniu la necessitat o l'hàbit d'anar a buscar algun familiar a l'estació de tren amb cotxe, heu de saber que no ho podreu fer. És a dir, que durant aquest període de temps no podreu ni anar al pàrquing de l'estació ni sortir del pàrquing de l'estació. Per tant, haureu de buscar una altra manera d'anar-hi. I aquesta Volta Ciclista, el que fa, ho dic per si, perquè n'estigueu al corrent, surt de Santa Susana, baixa per tota la Nacional 2 fins a Mataró, per tant, això passarà a Sant Pol, a Canet, a Arenys de Mar, a Sant Andreu de Llavaneres, això passarà a Caldetes, això passarà per tota la Nacional 2 fins a Mataró. A Mataró remunten amunt i van fins al Coll del Pollastre, l'alt de Collsacreu, després van fins a Sant Celoni, per la carretera de la C61, és a dir, la que va d'Arenys amunt cap a Sant Celoni. Per allà passen per la zona de Gualba fins a Fogars de la Selva i Fogars de la Selva tornen cap a Santa Susana. Sàpiga que fan aquesta volta. En tot cas, el tram important és entre 3:45 de la tarda i les 5 a Nacional 2, més o menys a aquesta hora, Nacional 2 tallada a l'alçada d'Arenys de Mar pel pas de la Volta Ciclista. Per tant, podeu quedar-vos i gaudir-la. I després, en plan amb més agenda i de cara ja mirant el cap de setmana, i coincideix també demà, en aquest cas a partir de les 6 de la tarda, hi ha la Fira de la Cervesa Artesana aquí a Arenys de Mar, a la part coberta de la Riera, com ha passat en d'altres celebracions, 12a edició, de fet, altres són 12, aquesta és la 12a, 12a edició d'aquesta fira, amb la participació no només de productors de cervesa, sinó també amb actuacions musicals a càrrec de Sergi Estela, Set de Rumba, Vini Kairos i Brett Weiser i la Memi Silà amb alguns DJs locals que acabaran de rodonir la festa. Per tant, Fira de la Cervesa Artesana, divendres, tarda i dissabte, aquí a la part coberta de la Riera, pels amants d'aquest brevatge i sobretot pels amants d'aquest brevatge en la seva vessant més artesana. Són algunes de les activitats que tenim previstes per aquest cap de setmana, més enllà de la Fira del Solstici, que torna dona el tret de sortida demà dijous a les 12 del migdia i que es farà a la plaça de l'Església, la tradicional Fira del Solstici, que es concentra en aquesta zona, i altres activitats com la sessió del Consell d'Infants o, per exemple, la conferència Països Catalans, un poble que lluita, o la conferència del cicle de les dones viatgeres, les viatgeres i escriptores catalanes. En tot cas, moltes activitats que aquest cap de setmana sovintejaran a la nostra vida, de les quals us anirem informant, però que està bé que tingueu al radar per si algú no us resulta interessant. Arribem a les notícies de les 10. Tot just després seguim.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos ja han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: Vinga, va, 10 i 3 minuts del matí, segona hora. Ara passarem convidats, farem tertúlia, debatrem sobre qüestions que tenen a veure amb la nostra vila, amb el país, amb tot el que vulgueu. Però ahir i abans d'ahir, però especialment ahir, el sector pesquer del país i de la nostra vila va estar parlant de pesca a Madrid. Que direu, i què ens foten parlant de pesca a Madrid? És el que hi ha, nois, què voleu que us digui? Però van anar a parlar de pesca per mirar de treballar i convèncer els representants públics, al Congrés i al Senat, de que apretin perquè Europa canviï la política comuna pesquera i no s'acabin carregant tot el que és la pesca a la Mediterrània. En tot cas, l'altre dia parlàvem d'aquest fet amb en Joan Alginet, que és el gerent del GALP a Terres de l'Ebre. Avui ho fem amb la gerent del GALP, Marina de Llevant, crec que es diu així. Bueno, Cristina Badillo, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Josep Maria.
0: És Marina de Llevant, ho he fet bé, això?
1: Ho has fet bé, vale. Ho has fet bé. T'ha costat, però ja ho fas bé.
0: Sí, perquè jo tinc lo del GALP Costa Brava Maresme com molt, molt après i el Marina de Llevant encara em costa una mica. Però bé, bueno, aprendrem. Cristina, què una t'ha fet a Madrid i com ha anat?
1: Bàsicament això. Bueno, al final és una sèrie d'accions que es porten duent a terme des del passat mes d'octubre, amb la notícia de que la Comissió Europea vol fer una reducció del 67% dels fons estructurals per la pesca, el que toca és mobilitzar-se doncs, per intentar que això no passi, no? No sé si ho aconseguirem o no, però almenys s'intenta. Llavors, des dels diferents grups d'acció local de tot Espanya, el que s'ha fet és organitzar una sèrie de visites. La setmana passada vam estar al Senat, i ahir vam estar al Congrés per reunir-nos amb diferents partits polítics doncs, per intentar doncs, que tots ells, d'una manera unànime, estiguin d'acord en defensar la postura de que la política pesquera comuna ha de continuar, que no se la poden carregar, que hi ha d'haver un fons específic per la pesca. La intenció de la comissió és unificar-nos en un sol sac, perquè m'entenguis, amb els rurals inclosos, i això faria que el sector pesquer es veiés totalment perjudicat. Clar. Al final el que necessitem és que el ministre doncs, defensi la postura de defensar aquest fons per la pesca i, per tant, el que necessitem és que els altres partits polítics no, l'apretin també, no?, perquè mantingui aquesta postura.
0: I què, s'hi van comprometre o no?
1: A veure, he de dir que de dreta a esquerra tots els partits polítics defensen la postura i et diuen doncs, que sí, que és un sector estratègic, que és un sector primari que s'ha de defensar. És a dir, sí, ok. El tema és que s'ha d'actuar i han de tenir una estratègia per aconseguir-ho, això ja no ho sé. Però sí, és cert que tots almenys el que et manifesten és això i manifesten doncs, la importància de que hi hagin eines com són els grups d'acció local doncs, per també incentivar accions directes al sector, que el sector ha de tenir el seu fons específic per poder tenir una flota doncs, que pugui tenir relleu generacional, que pugui modernitzar la seva flota i que pugui continuar l'activitat.
0: És a dir, ara, que després... No. De boca sí, però després caldrà veure realment què acaben fent, no? Una mica la sensació és aquesta.
1: Exacte. Al final també van totes aquestes accions que es porten sent, no? Va ser perquè d'un inici el Ministeri ens va derivar a Europa, ens va dir que havíem d'anar a Brussel·les a explicar i a pressionar, vam estar-hi. Brussel·les ens ha tornat a derivar al Ministeri dient que seran els estats membres els encarregats de repartir aquests fons i és el que hem anat a fer. I ara també inclús ens deriven a altres ministeris com el d'Hisenda perquè creuen que serà el ministeri que repartirà aquests fons. Per tant, no ho sé. No ho sé.
0: És molt pervers tot plegat. És a dir, Europa us diu, no, queixeu-vos al vostre govern perquè seran els estats membres que repartiran els diners. Quan el problema no és només com es reparteixen els diners, sinó que es redueix la quantitat de diners a repartir, que és la principal queixa, i contra això, diguéssim, no, la resposta penso que no és l'adequada, i després, això, home, això de que sigui Hisenda i no Agricultura qui s'encarregui de repartir els diners, no sé de qui és la decisió, però a priori i sense que ningú ho expliqui massa, molt coherent no es veu.
1: No, és una animalada, però bueno, llavors doncs ens toca fer això, intentar fer... Ens diuen que hem de fer de lobistes. sí que hem d'estar allà apretant i siguem pesats, i... però bueno...
0: Home, hem d'aprendre d'Oceana, eh? Això ja fa temps que ho penso. És a dir, perquè Oceana és una entitat ecologista que no té molta, no té molt arrelament a cap lloc d'Europa, però, en canvi, té una capacitat de fer de lobby brutal, no? I al final són els que, d'alguna manera, s'han acabat carregant la pesca a la Mediterrània. Doncs, bueno, haurem d'aprendre a fer el mateix.
1: Totalment.
0: És a dir, bueno, poca feina, molta subvenció i molta pressió. Vaja, el que fa Oceana. És a dir, ja està, és el que es dediquen, no?
1: Bueno, doncs això és el que ens diuen, que nosaltres el sector pesquer no ha fet de lobby i que hem de fer de lobbies.
0: Ja, però...
1: jo dic que els pescadors han d'anar a pescar, no a fer de lobby, no?
0: Bueno, això, però... això és el que et anava a dir, bueno, és que la vostra... Sí, la feina del pescador no és fer de lobby, és pescar. I, de fet, el concepte fer de lobby diguéssim, té un punt pejoratiu. És a dir, al final, qui fa de lobby és qui intenta manipular en benefici propi. No pas qui intenta un bé comú. M'explico? El lobbyista el que fa és enriquir-se i beneficiar-se d'una situació... provocada o trobada. Això és el que fa algú que fa de lobby. Les cofradies, els sindicats agrícoles, les entitats veïnals, les associacions de conductors, és igual. El que fan és intentar generar unes condicions que beneficien a tota la comunitat, no que els beneficien només amb ells.
1: Exacte. Molt...
0: Bueno, doncs escolta'm, ara què? Ara aquí, a seguir treballant i teniu una propera reunió, una propera trobada, o de moment encara no, Cristina?
1: Bueno, ara es treballarà a veure amb qui ens toca reunir-nos. Ara, de totes maneres, el mes de juliol i el mes d'agost, per ells és totalment inhàbil, per nosaltres no, però per ells sí. Per tant, ja les properes accions segurament es faran al setembre. S'ha demanat una compareixença al Senat. També s'ha demanat una jornada tècnica, que es fan unes jornades dins del Congrés en el que pots anar a explicar i a parlar i que t'escoltin. També s'ha sol·licitat. Mm. Llavors, això seran accions que es duran a partir de setembre.
0: I tot per preparar l'arribada del mes de desembre, que és el mes de la muerte, una mica, pel sector
1: exacte.
0: Pesquer.
1: Exacte.
0: Que és quan aquests tios diuen per on ens vindran la retallada de la retallada. Una mica, una mica això. Bueno, doncs, escolta'm, entre tant a pescar, anem pescant bé? Hi ha gamba, hi ha sonso, hi ha peix o no? Estem...
1: Hi ha gamba, hi ha peix blau, el peix blau es va movent, però hi ha peix blau. Ara fa 2 setmanes vam tenir aquí flota inclús de fora d'Arenys, doncs perquè el peix es trobava en aquesta zona. Sonso, no. El sonso està pujant molt cap a la Costa Brava. La zona d'aquí no se n'està trobant gaire. Mm. No crec que duri moltíssim la campanya del sonso. Podríem estar parlant doncs, que el mes que ve o com a molt ara l'agost es tanqui la pesquera perquè no n'hi ha.
0: Doncs haurem de mirar per què, no? Escalfament, les corrents...
1: Bueno, la temperatura de l'aigua hi té molt a veure, també. Bueno, fluctua molt, el sonso fluctua molt.
0: Tu, però gamba vermella ens surt per les orelles, es veu, eh? És a dir, que en podríem pescar, que no en pesquem més perquè el tac no ens deixa, però que gamba
1: exacte.
0: Vermella... I de blanca.
1: Per les orelles. I gamba blanca, tonelades.
0: També, per les orelles.
1: Sí. Per les orelles.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Un gran... Però no ens deixen pescar.
0: Ja, és aquelles coses, no? És aquelles coherències, aquelles coses lògiques que tenim aquí.
1: Sí.
0: Tonyina també, eh? També n'hi ha masses de tonyina.
1: Sí, ara a finals d'aquest mes comença la campanya de pesca olímpica a la zona de Vilanova i la Geltrú. Al mes de finals de juliol... A agost comença aquí la campanya olímpica, aquí a Arenys, de les barques nostres d'Arenys, de la tonyina. Vull dir que, bueno, ara ve l'època.
0: Olímpica és amb canya?
1: Amb línia de mà.
0: Amb línia de mà, vale, perfecte. Doncs, escolta'm, Cristina, seguirem, aviam què passa, aviam què decideixen a Europa, què fan els polítics que ens representen i què podem fer amb aquestes pesqueres que ara mateix costa de trobar-ne. Seguim treballant. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
0: A reveure.
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Ràdio Arenys. les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Ràdio Arenys.

0: Vinga, en punt, un quart d'onze del matí i obrim taula rodona. Avui amb en Xavier Febrer. Xavier, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Acalorat, eh?
0: Home, mira, t'ho anava a preguntar. Acalorat o no?
1: Sí,
0: no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Hòstia, estem...
1: Sí, ja espero el setembre.
0: Sí? Ja estàs així?
1: Sí, perquè jo la calor m'atabala molt. La calor i aquesta calor humida d'aquí, no?
0: Sí que és veritat, molt xafogosa.
1: Però bé, hi ha gent que li agrada... I com que no m'agrada anar a la platja, doncs ja espero el setembre.
0: Bueno, mira, escolta, bueno, també anar a la platja, ara encara, però el cap de setmana promet que sigui un espai de molta, sí, molta confluència humana allà dintre.
1: Sí, jo hi passo perquè m'agrada caminar, llavors fins a Canet, així. Mm. I esclar, travesses tota la...
0: Sí.
1: Tota la... I aquest cap de setmana vaig, no sé quin, si era el dissabte o diumenge, i Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que, a més, música tot drap,
0: sí,
1: i un bon ambient, eh?
0: Sí. Bueno, i en algunes hores de la nit, tarda nit, tarda vespre nit, al pàrquing de la Tercera Platja sembla el Rincón del Quinqui, una mica, perquè hi ha tot de cotxes que fan soroll, música, gent, una algarabia allà, que dius, hosti, això... No cal, saps?
1: Ja, però mira, és el que tenim, eh?
0: Sí, sí. També és veritat que el comentari que acabo de fer és un comentari de gent gran. No,
1: és que som grans.
0: És que fa viajo, aquest
2: sí,
0: comentari.
2: Si vols que en fem d'aquests, els que vulguis, eh?
1: Sí, perquè... No,
2: estàs voltant, eh?
0: Sí, sí, no, ja ho sé, ja, però... Però és veritat. Bon dia, Carles Pérez, com estàs?
2: Bon dia.
0: Bé?
2: Perdona, m'has donat peu. Jo, jo entro saco.
0: No, això és... Però sí, és veritat. Al final, un dia... Tot... Això jo ho llegia i no m'ho creia. I fins que m'hi vaig trobar. Un dia et trobes fent el que t'han fet a tu. És a dir, i saps? Un dia te n'adones o et reconeixes fent els teus fills el mateix que et feia tu al teu pare. I què deies? Que mai faries, mai repetiries, mai tal. I de sobte...
2: T'has fet un home, ara.
0: Clar, i de sobte et reconeixes fent el mateix i penses, mare Déu. I amb això dels comentaris aquests, del soroll, la música, que no serveix, els joves i tal, ja anem per aquest camí, una mica, malauradament.
1: Sí, a vegades la meva filla dic, va, està allà escoltant, i dic, posa música. Diu, però ja m'és de música. Què dius ara, això?
0: Sí, sí.
2: Xavier, tu també ets de música clàssica, clàssica.
1: Això també és veritat.
0: Sí, sí, Joan Major, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, tinguem.
0: Ara et faig... Vull parlar de... Bueno, treure un tema que va sortir al diari amb tu, però això de la música, deixeu-me fer... Jo em convenço cada minut del món i de la vida que qualsevol tipus de música és cultura. Fins i tot la que a mi no m'agrada. Ara diré una bajanada, ho soc conscient, a mi no m'agrada la música clàssica, a mi no em transmet, i per tant no en són seguidor, i per tant... I en cap cas poso en dubte que sigui música. Que no m'agradi no vol dir que no sigui música, vol dir que no m'agrada. I em convenço de que em passa amb tots els estils musicals, fins i tot amb els més moderns. Que a mi no m'agradi no vol dir que no sigui una expressió cultural, una expressió musical, una expressió tal. Però també t'he de dir que de vegades... t'ho posen molt difícil. O sigui...
1: No, a veure, jo sempre he entès la cultura molt en sentit ampli en tots els àmbits. Per tant, evidentment, i és conya el que li faig a la meva filla.
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, són gustos, clar. Jo sí que tinc aquesta mania de que m'agrada molt la música clàssica,
0: sí,
1: però també m'agrada. Jo era un gran fan dels Beatles,
0: Però
1: també són clàssics, no?
2: Jo és el que m'anava a dir, és que música clàssica, els Beatles ja són clàssics. No sé, jo aquest matí, per exemple, vas venir aquí, pues m'he posat cachondo, per dir-ho d'una manera, sentint les Dire Straits.
0: Home!
2: Mike Nostro, però què? És així o no és així?
0: Sí, sí, i tant que sí. També és veritat que
2: el Joan segurament tindrà un altre clàssic.
3: No, si jo el Duodinàmico, si jo el Guardiola, històries d'aquestes.
2: El Rudimentura.
3: Sí, exacte.
1: Però hi ha un fet que ara estem escoltant, sentint, perquè a vegades no l'escoltes sinó que ho sents, no?
0: Sí.
1: Música de tot tipus, de bona i de dolenta. Clar, d'aquí 50 anys... la gent recordarà la música bona que es feia ara.
0: Sí,
1: l'altra ja no la recordaran. Ja, vull dir, quan nosaltres érem joves, doncs hi havia música moderna d'aquell temps, bona i d'altres que no. I què recordem? Doncs la bona música.
2: No, ja està clar, i ara hi ha emissores de ràdio que es dediquen només a fer, no sé, los 40 principales, sí, o el Kiss FM, que fa música d'aquesta dels anys 70, 80, 90, i ara ja agafen fins als 2000.
0: Sí, els 2000, sí, clar. Sí, clar. Sí, l'hem sumant.
2: Però, bueno, és una música que m'agrada, i la clàssica també, però... A vegades tens d'estar molt motivat per,
0: sí, per entrar,
2: per sentir-la. Eh?
0: Jo, sobre,
2: igual que l'òpera.
0: Mm. Bueno, però fixa't, a mi amb l'òpera, no, un cop no em va passar un fet fent un espai de ràdio amb una persona que en sabia d'òpera, jo que no m'agrada l'òpera, no he sentit òpera i tal, no em trau. I fent un espai de ràdio sobre... Saps allò que va fer la tele... que es feia la tele d'explicar les òperes amb el noi aquell que ho feia també i tan divertit el, bueno,
1: en gener
0: aquest, mm. Vale? Jo ho vaig començar a fer a la ràdio molts anys abans, passa que bueno, va tenir la transcendència que va tenir, segurament no érem ni tan divertits ni ho feien tan bé, però ja ho fèiem, i quan aquell noi m'explicava les òperes eren interessants, és a dir, segurament no m'agrada perquè no l'entenc, perquè no la conec, perquè no me l'han explicat i perquè no d'allò. En el moment que aquell noi anava traduint, no? I ara veuràs com el cantant, el noi, el protagonista, ferit d'amor, agafarà un punyal i matarà no sé qui per la dama i no sé què, i escolta aquesta ària, amb quina... No sé, pam, i on se't posava l'ària. I senties com el protagonista ferit d'amor... no sé, tant.
2: Sí, però no en tenies ni...
0: No, però era interessant.
1: Hi havia un programa de ràdio, quan jo era jovenet, que les ràdios catalanes encara no existien, eh? Ni Catalunya Música...
2: Que viejo que
1: era. Encara no hi eren. Però hi havia Ràdio Nacional d'Espanya, bueno, però de música clàssica,
0: sí.
1: Que hi havia un paio, que no me'n recordo pas com es deia, que ho feia d'una manera, tipus així com en gener, molt divertida, que parlava sempre del cura Rojillo, no? Parlant d'en Vivaldi, no? I perquè era capellà i perquè era pel roig. Doncs, i que agafava molta gent que segur que no eren uns seguidors nats de la clàssica, però que és clar, i aquí està la gràcia amb tot. I entraríem en ensenyament al tot, que si el professor viu i ho sap transmetre, vull dir, evidentment que no aconseguirà, doncs, que aquells on siguin no sé què, però que aquella estona que estan allà, doncs que allò és un pòsit que queda, i la música és així. Jo ara, aquest dissabte passat, sabe què era? Aquest cap de setmana, sí. El dissabte, va haver-hi un concert aquí al Calissai,
0: sí.
1: Que feia l'escola de música, i nanos joveníssims. Van interpretar el quintet de Schubert, el quintet de la truita, que no era la truita coneguda, sinó que és un quintet que li van encarregar, un mecenes li van encarregar que fes i que incorporés la melodia de la truita, doncs, en el quart moviment. Uns nanos joveníssims van interpretar... Bueno, hi havia la professora, era el conservatori de Badalona, sí? Professional. La professora estava emocionada i dius, ho van fer-ho molt bé, i tan joves. Vull dir, només podia agradar més o menys el que... A mi em va agradar, evidentment, l'obra, però amb un altre podia... No, però com veus, i deies, això són 2 anys de feina d'aquests 5 joves, un d'ells d'Arenys, en sí? Quim Estrada, pianista, joveníssims, i dius, ostres, que bo, que bo. I tenim gent jove aquí, a la vila, que està fent, doncs, coses molt interessants, no? Vull dir que la música clàssica, evidentment, doncs, té uns, com qualsevol tipus, però si t'asseus a escoltar, segur que...
3: Pell de gallina.
0: Sí, va entrant pels poros.
2: Jo amb aquest tema tinc una anècdota, perquè jo vaig estar visquent molt de temps, amb el mateix bloc, a sota, de la Maria Canals.
1: Sí.
2: Vivia a la plaça de l'Església, sí. I jo vivia en el primer, i ella vivia en el quart, em sembla, va comprar també... El bloc del costat, i tenia una sortida, i senties la gent que venia a tocar-li el piano, i jo tenia, i parlat amb ella moltíssimes vegades, i era un portento quan tocava el piano, vull dir que, i no només ella, sinó els alumnes que a vegades venien allà i tenien classes particulars, i jo des de casa
0: l'estiu,
2: sobretot, que està tot obert, vulguis o no, ho senties, no? I no m'ha molestat mai, al contrari. I la dona era molt encantadora, vull dir que tenia molt bon veïnatge, per dir-ho d'alguna manera. I dius, mira, per on després, no sé, el concurs aquest, el concurs també, no? Que posaven un piano...
1: Ells fan això, aquest del piano...
2: A més, tinc una cunyada, la parella del meu germà és professor de música a l'Escola de Música Municipal d'Olot.
0: Sí, sí, no, també, no.
2: Que... A vegades et fan, que dius, tu, fan veure coses que tu no veus normalment. Però, de totes maneres, a mi que no em tregui el meu.
0: Home.
2: L'altre, a més a més.
0: Sí, ja. sí.
1: El problema és que tinguis algun estudiant de gralla o de...
0: Home,
1: de,
0: sí. De,
2: no, a mi em fa la percussió és el que em toca més els nassos.
0: Escolta'm, jo aquí coincideixo amb els Beatles, eh? Soc tope, això és... Això és la base de qualsevol cosa que vagi vingut al darrere.
1: Això he vist la discussió. Rollins o Beatles?
0: No hi ha punt de comparació.
1: Però,
0: la presència, la influència dels Beatles però de la aquí, música no l'han tingut els Rollins. No l'han tingut els Stones.
1: Però aquí hi ha molta discussió, eh?
0: Escolta'm, ara que parlava del... Ara vaig a fer un link patillero, eh? Ara que parlava del quintet... Era el quintet?
1: Sí, el quintet
0: de la truita. Parlant de truites. és molt patillero el que acabo de fer.
3: Digue'm.
0: Has llegit el que allò del Gremi de Restauració de Barcelona?
3: No.
0: Han denunciat 30 supermercats perquè hi diuen super mercarestaurants o mercastaurants. És aquesta cosa que aquí a Arenys també tenim, que algun supermercat ha posat a la seva entrada taules, cadires, cafeteres, microones, coberts, plats...
3: Això serà el futur.
0: Bueno,
3: Cada dia la gent menja menys.
0: El Gremi de Restauració ho ha denunciat diu que això és competència deslleial.
3: Sí,
0: hi ha alguns forns que fan de...
1: Exacte.
3: Mira, això és igual quan van a buscar tot el menjar cuinat i d'allò, fet ja d'allò, tot porta glutamato.
0: Sí, la glutamato, home, i tant.
3: Ah, perquè trobis un paladar que tinguis que t'agradi d'això, ja està. I la gent, doncs... Pues, perfecte. Jo dic que la continuïtat de la restauració o de moltes coses és el menjar per emportar. Però no d'aquests fets que et duren 15 dies, sinó cases que facin menjar per emportar i que d'allò, perquè al final resulta més barat que fer-ho a casa. Si es cuina una mica bé, és més rentable que fer-ho a casa. Jo et faré una pregunta. Fes una vedella rostida, fes un peus de porc. La senyora tot el dia, o qui sigui, tot el dematí cuinant. Per dues persones, tres persones, que som a casa, vas a buscar-ho, costa 30 euros per dia-ho, eh, ara,
0: sí,
3: allò.
0: Sí, sí.
3: I dines. I ho estuvies amb temps i amb feina?
0: Ja, però no és el mateix un
3: jo estic molt en contra de tot això prefabricat, que tot és química, al final, perquè si no ens faria mal, perquè els ous mateix... Jo tota la vida havia sentit que els ous, més de 3 o 4 dies fets, ja no d'allò, no?
0: No, home...
3: A veure, les truites, què hi posen? No. Perquè no...
0: Ah, clar. No és liofilitzat?
3: És liofilitzat,
0: o...
3: sí
0: no?
3: Però tot és química.
0: Ja.
3: Això ho pagarem, eh?
0: No, però, clar, jo aquí, a mi el que m'estranya és que el Gremi de Restauració... Sí, és a dir...
2: Perdona, sintetitzats, en diuen.
0: Sintetitzats,
2: ara.
0: Clar, aquí hi ha dos aspectes. Un és que el Gremi de Restauració vegi com una amenaça això, em crida l'atenció, perquè al final... No és un restaurant, ni és ni molt menys. I dos, i ara algú tal, i és... Bueno, també fotre't allà a dinar, a mi que em perdonin, eh? És a dir, a l'entrada del supermercat amb la línia de caixes, allà amb un racó i tal...
1: També és dinar al passeig de...
3: Sí,
1: de mar, no, sí. Passant cotxes i motos de tot drap i pols i de
3: que no anàvem a la platja a sopar a l'estiu.
1: Exacte, vull dir, si gaudeixes del menjar, l'altra cosa és el que menja, no?
0: Sí.
1: Jo suposo que el gremi, sí. En concret no ho exigi, no ho sabia.
3: No, jo tampoc.
1: No protesta perquè estigui donant menjar dolent a la gent, no?
0: No.
1: Protesta perquè fan competència i, clar, i si hi ha unes llicències... que tu pagues uns impostos per una activitat industrial o comercial, doncs segur que no paguen com a tal, paguen com... Per tant, doncs, bueno, suposo que es poden basar en això. I és competència, bé.
0: Sí,
1: doncs...
0: sí, no sé, em va resultar... No, i vaig recordar això que tu dius, que aquest és el futur. És a dir, que el futur acabarem comprant el que coneixem ara com a rostisseria...
3: Però
0: i que...
3: llavors vindrà la persona humana, que també tindran aquesta malaltia, tindran l'altra, crec jo, eh? Això jo no hi entenc gaire, però considero que som el que mengem. Si tu fas una bona dieta de menjar i menges sa i d'allò, malalties poques en tindràs, teòricament.
2: M'esteu fent entre gana.
3: I pràcticament. Ja. No, és veritat, és veritat. La carn avui dia com si com s'ha. Un dia o dos a la setmana, vale. Peix, ja hi som, que també està contaminat, que si això, que si les aigues, que si... Però és més sa que la carn, teòricament, diuen, no? Mm. El pollastre és de què es crien.
0: Mm-hmm. Però també depèn molt del que... Primer, és una qüestió educativa. Jo crec que hi ha una qüestió educativa aquí, és a dir, és com quan vas al restaurant, no el que va fer menú cada dia, sinó el que va al restaurant de tant en tant, o al cap de setmana, o sovint no s'agafa les patates, les mongetes amb patates bullides.
3: No.
0: Sovint, no? Doncs què fem?
2: No estan en els menús. Perquè
0: ningú s'ho demana.
2: Perquè
0: ningú s'ho demana.
2: La carta no, eh?
0: Clar, és a dir, normalment què agafem, no? Doncs això, doncs els peus de porc, el fricandó...
3: O que ve de gust, no?
0: La paella... És a dir, quan anem a dinar fora, sovint el que fem és un... Bueno, ja que estic aquí, doncs... Preu per preu, vinga.
3: A Sant Litre, que s'hi posa la carn perquè no es quedi ben negre. Tu agafes, piques carn i si no hi posen sal nitro, al cap de dues hores és negre. Mm. Llavors dius, això t'ho menges, eh?
0: Jo no sabia això del sal nitro. Mm.
1: Però jo estic molt amb el que deia en Joan, que, esclar, el temps ha canviat i abans a les cases quasi bé sempre hi havia algú. O l'àvia, la mare,
3: sempre,
1: no sé què.
3: Sempre vivien tres o quatre persones
1: i, per tant,
3: en una casa.
1: I, si estava allà, sí. Doncs, mentre podia anar fent feina, anàvem cuinant. Avui dia, amb el ritme que hi ha, no. I, per tant, la gent... El que fa, va lo fàcil.
3: Jo voldria saber la gent que cou una olla de mongetes a casa, per dir alguna
1: cosa. A casa ho fem.
3: Sí, però molt poques cases, eh? Sí. Molt poques cases. Sí, sí.
2: De llegum, vols dir? Jo que la Paulina no fallo.
3: Veus? No, bueno,
2: però,
3: ja
2: mira,
3: està.
2: Avui menjaré. Bueno. Us explico el menú, perquè jo he sortit de casa, la meva dona, per això et dic que tinc gana, i ja m'estava fent el dia. Avui hi ha esqueixada amb mongeta
3: seca.
2: De cala Paulina.
3: Sí.
2: Esqueixada de bacallà. Després està fent canelons de verdures, uh-huh. I estava preparant per fer pel vespre empanadilles fetes d'elles, de tonyina.
3: Sí, molt bé.
2: Es fot de carn. I la meva dona això ho fot en una hora. Mm. En una hora al matí, pum-pam, s'aixeca, pim-pam.
3: Bueno, perquè la teva senyora sap de què toca.
2: La meva mare cuinava bé, la meva sogra cuinava molt bé.
3: Sap el que toca.
2: La meva dona cuida molt bé. Les meves joves, ni puta idea... Cuina't més bé.
3: Els meus sopars els quines sempre. Peix fregit i pa amb tomàquet.
2: Veus que bé?
3: O una truita amb pa amb tomàquet. O formatge amb pa amb tomàquet i prou.
0: Jo cada cop conec més cases que la, no només, diguéssim, no es cuina en aquest estil de, que dieu ara, de guisat i de xup-xup, ni que sigui d'una hora al dia, sinó que, a més, quan els nanos es fan grans... per allò que se'ls ha d'educar l'autonomia, l'egoistes i la no sé què i no sé quantos, escolta'm, t'ho fas tu. I cadascú es cuina el seu.
3: Sí, això s'està posant molt de moda, eh?
0: I ja en conec diverses de situacions familiars que la cosa és aquesta. És a dir, escolta'm, jo cuino per mi, quan arribis a casa, tu et cuines el teu, si fa falta, jo ja ho compraré. És a dir, sóc el pare, la mare, el tutor, la tutora, el que sigui. Jo ja m'encarrego de que la nevera estigui plena, però si t'has de fer una truita, si t'has de fer un tros de llom, si t'has de fer una mongeta bullida, t'espaviles.
2: Això és a vegades, no tant per la feina, sinó per fet de que això no m'agrada, això tampoc. Ara, quan eren petits, els meus fills no menjaven quasi res. Això no m'agrada. Anaven a casa meva ara, per exemple, i sempre demanaven macarrons i tal.
0: Bueno, és que aquest és el tema.
3: És el que hi ha. No. A pasta se'n gasta molta pasta.
0: Si fos per ells, pasta i
2: ara ja comencen a menjar quasi de tot. Quasi de tot. Però vull dir que jo també a casa meva, mi mare era molt, molt triquis-miquis.
3: Mira, ara el dia 11, fem, com cada any, al Mar Esport, fem un concurs de pesca, de canalla i d'això.
2: Sí.
3: I jo, de vegada pesca, que ella sempre està amb els hamburgueses, que si Frankfurt, que donarem això. I l'any passat ja vaig dir que no, que faria peix. Doncs pues, aquest any hem tornat a ser el mateix. I per no discutir-me tant, li he dit, bueno, a tarda, si vols fer d'allò, però jo, tu fes el porta Frankfurt, però jo els hi faré peix. O sigui, que em passaré tot el dia allà cuinant peix.
2: O sigui, hi haurà mar i muntanya.
3: No. Per la canalla. Ja, perquè al dematí tenim un concurs i a la tarda en tenim un
2: sí,
3: altre,
2: sentir,
3: no?
2: Està molt bé, sí.
3: I llavors, quan, en vez de fer aperitiu que posàvem quatre patates, quatre olives d'això, no, els hi faré peix fregit, gambes d'aquesta blanca i musclos o coses així, que s'acostumin a menjar peix. Perquè tenim la gran sort de que tenim un poble que hi ha molt de peix i la gent no menja peix. Qui és que menja peix de canalla a casa? Pocs. Per què? Perquè no els hi ensenyen a menjar peix. Perquè el peix només té un secret, que sigui fresc. Que anem a comprar rebossat, fet i d'allò que això ha congelat. Quin gust té això?
2: Tot igual. No saps si estàs menjant peix o estàs menjant nuggets. Nuggets.
1: Vull dir que... Jo sé que vaig anar a una xerrada d'Ateneu i que parlàvem, i va sortir el tema a Noruega, que és un país que...
2: De peix, també.
1: Doncs cada vegada es menja menys peix fresc, cada vegada es menja més peix congelat, cada vegada hi ha més... Quantes peixeteries hi ha en Arenys?
3: Bueno, això també s'ha perdut, Arenys. Abans n'hi havia dos o tres que a la tarda, quan venien de la subhasta del peix, anaves a comprar el peix i menjaves peix per sopar. S'ha perdut, això, perquè no els devia ser rentable, no ho sé, no? Perquè també et diré una cosa, tampoc no hi ha peix com sortia abans. S'agafa menys peix i d'això, però... Tu agafes un peix, agafa el peix que vulguis, eh? I d'allò, te'l menges al dia i és boníssim. A veure, qualsevol peix, et diria un sorell, per dir alguna cosa, un sorell. Però agafes un sorell fet del dia i ara l'any demà ja té un altre sabor i al cap de dos dies té un altre paladar. És el que estàs acostumat. Jo vaig bastant a pescar i quan arribo a casa la meva dona a vegades diu guarda aquest per d'allò, te'l guardaré per si un dia no ho vull. Tinguent la possibilitat de menjar peix del dia, cada dia, me'l vols que me'l foti congelat? Ja. No.
0: Però mira, agafant això que deia en Xavier, i que és una mica el que parlem també amb en Carles, i és, si tu deixes que els nanos, diguéssim, cuinin i decideixin els menús per ells mateixos, no faran mai l'esforç d'anar a buscar allò que no els hi és còmode o no els hi és agradable. És molt més fàcil agafar un tros de pasta. Molt més fàcil i segurament molt més... No diré molt més gustós, però sí molt més agraït al paladar, si tu vols. Bullir quatre macarrons i un tomate frito d'aquests de pot i ximpun... I ho tens en 10 minuts...
3: Bueno, tot és el que acostumes al paladar.
0: Clar, per tant, si no s'acostuma... És a dir, si al final deixem que ells decideixin els menús, no?, que és el que cada cop detecto més que passa al meu entorn, si deixem que ells, a poc a poc, vagin prenent la decisió de què mengen i què no mengen, al final acabaran menjant pasta puré de patata i coses arrebossades.
3: Sí, ja està.
1: Però
3: ja
1: si menjar-te un bon plat de patates amb pèsols... O un bon plat de faves.
2: M'encanta.
1: Això és boníssim.
2: Ui, no parlis de faves.
1: Jo que estic de menjar moltes de faves.
2: Faves i peses una mica botifarra.
3: Jo que vaig quedar d'allò l'any passat, també el concurs que vam fer d'això, la canalla, aquesta gamba blanca que d'allò que els hi vaig fer saltejar de fregir d'això, la canalla agafant pa i sucant pa allà amb la gamba i això, no van disfrutar ni res. I espero que aquest any sigui igual. Ja ho sé, em tocarà estar-me tot el dia allà anar fent peix i anar fent d'allò. Però, bueno, m'agrada que disfrutin.
1: Hauràs contribuït a mantenir l'afició al peix.
0: I això que deies de les peixateries i de comprar peix per la tarda, als supermercats pots comprar peix per la tarda. I la gent compra peix per la tarda. Sí, si tu vas al Condis...
2: Està amb uns preus impossibles.
0: Bueno, i després també hi ha una altra cosa, i és, a veure, la peixateria fresca, la del peix del dia, la de proximitat, bueno, no ens va bé treballar a la tarda, per la raó que sigui.
3: No, és que és això, primerament el peix. Llavors, obrir a les 7 de la tarda fins a les 10, a les 11, estan treballant. L'any demà tenen d'anar a Barcelona a comprar peix o altres coses. És... Però tu, ara aquest temps, agafes la sardina, que està boníssima ara aquest temps, la sardina, i quatre sardines a la brasa, o fregir d'això, ja el seitonillo. Ara el seitonillo és petit, però el seitonillo és d'això. Mira, jo saps que he esmorzat avui quatre anxoves. Cada any faig, quan és el mes de salar-les, perquè és el millor... Per conservar-les el seitó és millor el mes de setembre, perquè quan està més gras, sempre dic que anem en contra de la natura, no? Quan és bon peix, quan està uat, quan està gras. Quan ha desuat i d'això, no vol res, és sec. I llavors el seitó, perquè se conservi un any, dos anys, salat, en puesto fresc i d'això, pues, el millor temps per salar és el setembre, que és quan és gran, i està uat.
0: Doncs escolta'm, buscarem seitons al setembre.
2: Sí, però és que ara jo ahir vaig a comprar una cosa al Condis per casualitat i allà tenen peix fresc i està caríssim. No vaig poder comprar. La veritat és que no vaig veure un cor de comprar. La veritat. I m'agrada molt les sardines, m'agrada molt els seitons i els jossets i coses. I no arribes. No arribes. Com a molt ho compraràs un cop cada 15 dies.
3: Que anava molt cara la sardina.
0: Bueno, perquè bueno, i aquí han...
2: I és una època que normalment en aquesta època anaven bé, les sardines.
3: Sí, però no engafen. Saps on estan les barques avui d'Arenys? Totes a Blanes i Sant Feliu. no han vingut aquí a Arenys, perquè aquí, no, en canvi, allà les aigues són més fredes i la troben allà, a la sardina i això.
2: I perquè són més fredes en allà. Sí, a molt poca distància, pels rius, potser?
3: Sí, no, freda. No, per, com més a llevant vagis, més freda és l'aigua. Més a llevant, vull dir, cap a Sant Feliu, Tossa, Sagró...
2: Roses,
3: tot això, entra més mar. Quan hi ha un temporal aquí, allà trenca molt més els cops de mar que no pas aquí. I llavors les aigues són més netes i més,
2: pues
3: i més,
2: la corba, més fredes. La corba que fa la costa atempera
3: sí,
2: una mica.
3: Sí, i com
2: la...
3: més avall tiris... Barcelona, Ràpita, tot això, com més calenta és l'aigua. I cap a Andalusia, doncs, encara més calenta. Una, si ara està 23-24 graus a l'aigua.
2: Un tema de corrents, renovació de l'aigua.
3: Sí, sí, sí. Al Mediterrani tenim un problema, que és molt petit i no hi ha massa d'allò. Que és el que dic sempre. Abans, cada any hi havia un o dos, tres, dos temporals d'allò i es removia la mar i es removia tot. Avui dia no hi ha. Quants anys fa des de Glòria que no ha vingut cap més temporal més? I llavors dius, bueno, a veure com ho reclama això, no? És complicat, és complicat. Això del canvi climàtic ens ha fet molt de mal.
0: L'altre dia, ara fa una estona ens deia la Cristina que la setmana passada sí que hi havia molt de peix aquí. La setmana passada, l'anterior, fa un parell de setmanes i teníem aquí tot de vaixells perquè van enganxar tot de peix blau.
3: Sí, és que el peix blau corre molt i llavors tenis molta tonyina. Llavors la tonyina està prohibida pescar-la. No sé per què, però bueno, està prohibit de pescar-la.
0: Perquè hi ha algú que paga molt bé, algú al ministeri.
3: Bueno, ja ho sabem. I d'això, doncs hi ha molta tonyina. La tonyina menja molt de peix, tot el dia menja, de vora.
0: Sí.
3: I llavors, clar, la sardina se'n va cap aquí, cap allà, i tot el peix d'allò, si les tranyines de nit estan calades, tenen el peix allà a sota per agafar 200 caixes de sardina, per dir alguna cosa, i si els hi entren les tonyines, no agafen cap.
0: Sí, sí. Ja ho tenim. Bueno, escolta'm, per cert, Carles Pérez, avui aquesta nit, tota la nit, els bombers buscant un senyor desaparegut aquí a Arenys de Mar, un veí de 89 anys, finalment se l'ha trobat bé, estava dormint, l'home gairebé no se n'havia adonat de tot l'operatiu de Mossos, bombers i policia local que havia al seu voltant, i han estat els gossos de la unitat canina els que han trobat
2: sí,
0: aquesta persona.
2: Una unitat que funciona molt bé. El que passa és que hi ha dos tipus de, ja t'ho he explicat així una miqueta abans, dos tipus de recerca en unitats canines que són molt especialitzades i hi ha de Mossos també en tenen i bombers també tenen la seva. I en diem les dues modalitats són el rastreig i el vanteig. Depèn de com hagi estat l'avís, per exemple, si és immediat, és més fàcil o més complicat, depèn de la zona. Clar, si és una zona que està plena, no sé, de ports senglars o de gent, un vanteig és molt difícil perquè localitzaran qualsevol cosa que es mogui. Llavors estem d'estat de rastreig. De rastreig vols dir roba de la persona i amb això, bueno, de seguida i sembla que ha estat així, que s'han trobat.
0: Ha anat a casa, es veu que ha olorat unes coixineres i en un moment
2: ho han trobat, perquè no estava gaire lluny, no havien passat gaires hores i el rastre era efectiu, no? I, bueno, gent gran és una de les habituals, les recerques que de vegades... Hi ha els dos tipus, els excursionistes que es perden.
0: Sí.
2: Aquests normalment són més fàcils perquè van geolocalitzats avui en dia amb els mòbils. Això ha sigut un avantatge terrible. I abans hi havia una mica de dificultat per fer-ho. Ara ho fan molt ràpidament.
0: Triangulen, no? Amb tres antenes.
2: Sí, però jo m'he trobat, al principi, quan vaig tot el moment, tenien de demanar permís al jutjat, llavors triangulaven amb d'això i no era molt exacte. Jo me'n recordo una vegada on vam estar fent una recerca aquí al Montnegre, una dona, imagineu-vos, una dona gran, venia de Barcelona, i en tornes de sortir-se a la sortida de Sant Pol, on hi havia Sant Iscle, va sortir... Bueno, es va equivocar de sortida.
0: Sí.
2: I es va fotre pel primer camí que va trobar, perquè li va semblar que era el seu, era de nit. I fins on va arribar a un lloc que no podia ni tirar ni endavant ni enrere amb el cotxe.
0: Buah.
2: I ens va trucar i van triangular, però clar, la triangulació en una zona com és el Montnegre era més complicada. Llavors teníem... A vegades no pots triangular bé i tens dos possibles. I al final la van trobar també de dia. Normalment totes aquestes persones surten de dia.
0: Val. Sí, quan ha sortit el sol és quan l'han trobat.
2: O no surten.
0: Bueno, com el que ha passat a Ulldecona, aquesta mateixa nit, finalment no ha sortit... Bueno, l'han trobat, però ja l'han trobat massa tard i, per tant, no... Vull dir que aquí hi ha les dues realitats.
2: Una qüestió és que l'avís sigui ràpid i l'avís no està de fer el 112, que el 112 mobilitza tots els mitjans que cregui convenient en aquell moment. Es fa una primera entrevista amb familiars, perquè a vegades diu, escolta, gent que teòricament tenien, segons els familiars, tenia d'estar per aquí, i l'hem trobat a Barcelona passejant per les Rambles.
0: Sí, sí.
2: Les coses com són, vull dir, s'ha de fer una valoració exacta, jo m'he trobat, no? I després hi ha altres mitjans per fer-ho, i llavors si l'oficial o el sotsinspector, un inspector que està de guàrdia aquell dia considera, es munta un dispositiu ràpid, i ja veus, vull dir, si això va ser a la nit...
0: Aquest... 112, no sé si heu tingut accés a la... heu sentit l'àudio de la trucada del tema Andic, de quan el Jonathan Andic truca. No sé si heu tingut accés a sentir la trucada. Que el 112 funciona molt bé, però és molt poc empàtic. És a dir, caldria revisar els protocols...
2: És que és molt genèric. És que té de ser molt genèric.
0: Ja, però el teleoperador en tot moment fa una feina impecable. No se li pot dir res. Fa una feina rigorosa d'agafar el manual i fer-li totes les preguntes. El que passa que a l'altra banda, i aquí ho sentim amb un cas d'una trucada, però les queixes sovint solen anar totes per aquest costat, a l'altra banda no es rep cap informació. No hi ha cap... jo pensava, no? Mentre dones informació, li pots dir a l'altra persona, ja he avisat, ja hi estem anant, ja està, no cal posar-te a plorar amb ell. Però sí que hi ha es produeix una situació molt mecànica i molt poc empàtica quan algú truca al servei d'emergència 112 en les queixes que hem rebut i en les trucades que hem pogut escoltar, que no són totes.
2: Us puc explicar una miqueta, si voleu, com funciona el tema? Quan es truca al 112, inclús nosaltres a vegades ens obliguen a trucar al 112 quan ens passen un servei directament a nosaltres, perquè automàticament al trucar al 112 s'activa tot. Com s'activa? El que dius tu, hi ha una persona que teòricament és un professional del tema, sempre hi haurà gent més o menys professional pel temps que porti, i és molt complicat perquè hi ha tot tipus de trucades en allà. I aquesta persona, en el moment que rep la trucada, primera, s'està gravant.
0: Sí.
2: Tot el que estàs dient tu i el que t'estan contestant s'està gravant i queda en un arxiu per consultar-ho en qualsevol moment per si hi ha algun dubte. La persona que està rebent la trucada li surten les preguntes i va pum, pum, pum. Les preguntes van fent, li surten per la pantalla i ell va contestant. Però automàticament aquella persona activa que aquella alerta, perquè es crea una carta de servei, que es diu aquesta carta de servei, té unes caselles i apreta i surten automàticament, doncs, a bombers, a Mossos, al SEM o a la policia local de Barcelona. Les policies locals no estan encara incorporades al servei, o els agents rurals o el que faci falta, o el servei marítim, per dir-ho d'una manera. Vale? I automàticament a bombers, pum, els hi entren, no sé, m'ha la recerca aquesta, els hi entra, pum. I el cap de guàrdia també li surt una pantalla i diu, hòstia, això és una recerca, com ho tenim, a veure si podem més dades i... però ja està preparant el dispositiu, hòstia, això és Arenys, doncs vinga, truquem als bombers d'Arenys, al Mataró, que està més a proper, Pineda, i a veure qui és l'Eco que està de guàrdia, el sotinspector, l'oficial que està de guàrdia, i ja el comencem a enviar perquè aquest ja surt i mirarà de trobar els... i això ja s'està fent, mentre aquella persona està parlant, això ja està en marxa. I és molt important que la gent s'acostumi a fer aquestes trucades al 112, perquè a més quan hi ha molt creuament de trucades, es poden, no sé, sobretot en incendis, no?
0: Sí.
2: Escolta, jo veig una columna de fum a tal puesto, i això va molt bé perquè
0: ens indica
2: la gravetat, perquè no és el mateix que truqui

0: trucar. I quan aconsegueixes trucar, necessites una persona empàtica, que t'escolti, que bé, jo ja sé que hi ha gent mal educada que truca i que, per tant, el que rep la trucada ha de vigilar a veure qui té l'altra banda i si li està prenent el pèl o si li... Si li... No, però això forma part de la nòmina, vull dir, d'haver sí. d'aguantar segons què. Jo trobo a faltar. I a nivell personal, o ara que exerceixo com a defensor del ciutadà, és de les coses que em molesta més quan veig que falta doncs, explicar a aquesta gent que fa l'atenció doncs, que hi ha aquesta dosi d'empatia, d'amabilitat, de sensibilitat que ha d'anar en conjunt. Que et pot sortir malament, que et pot venir un beneit i dir-te no sé què. Però és que jo això ho trobo a faltar.
1: Les companyies elèctriques quan truques per una avaria.
2: Però
1: sí, et surt un robot i dius, deixa, que no vull parlar amb un robot.
2: Però torna un moment i anem a les companyies, però torna un moment al 112, no? que és un telèfon d'emergències i que, per tant, truca gent que està...
0: Que té un problema.
2: Exacte. Tu no truques per xerrar, sinó que truques perquè se t'ha perdut el pare, perquè tens un incendi, perquè has tingut un accident. Tot el que has dit és impecable. I segurament, segur, l'actuació de la persona, si sentiu la trucada, va ser impecable. Aquí al mig algú, el que fa el protocol, hi ha d'introduir un... jo que sóc 112 i tu que ets la persona que tens el problema, en un moment jo t'haig de poder dir ja han sortit, els bombers estan assabentats, l'ambulància està en marxa, ens estem dirigint cap a on vostè m'està dient, necessito que em doni més informació per poder orientar els meus companys i que vagin. És a dir, la frase no sé quina ha de ser, però ha de ser una informació. Sí, sí, és a dir, que el que està angoixat perquè ha perdut el pare, perquè no el troba, i perquè no tal, no es trobi d'altra banda una persona, i quina edat té? I com anava vestit?
0: És que sembla no sé que estiguis fent les preguntes freqüents, no?
2: Exacte. Estàs omplint el qüestionari. No, escolti, quin és?
1: Hi ha una guia. Jo us puc dir que, per exemple, en molts de casos... una de les coses que envien en la carta de servei, per exemple, en aquest cas, segur que ha sigut de gens, a bombers, és el telèfon de la persona que ha trucat. Bombers veu el telèfon i el que fa és després, quan s'ha acabat la carta, truquen directament de bombers i li pregunten. I això també m'ha passat amb el SEM, que et posen un metge i et truca el metge. Jo he tingut el meu pare, li va donar un atac aquí poc abans de morir, i a conseqüència de tot això, que va perdre el coneixement enmig del carrer, i ja vaig trucar al 112 i dic, escolta'm, a veure, ja sé el que em preguntaràs, hi ha això, i necessito una ambulància allà, aquí, i si de cas, em truques, i al cap d'un moment em va trucar el metge.
2: Sí,
1: i l'ambulància ja venia, l'ambulància estava a punt d'arribar, diu, mira, que està arribant l'ambulància, la persona està conscient, clar, jo les dades que puc aportar són les que em demanaran, perquè estem acostumats a fer.
3: Perquè estàs acostumat a...
1: La gent es posa molt nerviosa,
0: clar, és
1: que està repetint el tema, clar, la persona que fa les sí que li pot dir, hi ha hagut algun moment que s'han trobat, no, escolti, tranquil·la, si parla de pressa no ens entendrem, el servei ja està en marxa, però jo necessito més informació. Jo he trobat que ens ho passa, clar, nosaltres quan truquem al 112 dic, escolta'm, a veure, som bombers, d'entrada ja t'identifiques, la relació que hi haurà amb la persona que t'està tenint al 112 quan dius que és bomber, dius el teu número i tot, ja és diferent, perquè llavors de seguida truquen des de bombers, escolta'm, i et diuen pel teu nom, perquè com que ells saben que el 6011 és el Carles Pérez, doncs Carles, què et passa? Què tens? Què necessites? Però clar, amb una persona que no coneixen de res, vosaltres no us podeu imaginar la quantitat de falses trucades.
0: Clar, segur.
2: Sí, segur.
1: Llavors tenen de... creu-vos-ho.
0: Però has d'evitar que la persona faci de chatbot, que faci de robot. És una persona amb sentiments i tal, i té el risc de que li estiguin prenent el pèl, sí.
1: Jo no et dic que no es tingui de fer, risc, però primer complim amb el protocol, perquè si et desvies...
0: Llavors et pots quedar amables. Una cosa.
2: Sí, però aquest protocol ha d'incloure... Jo estic amb això. Jo entenc el que estàs dient, Carles?
1: Sí, ja depèn de la persona.
2: Però aquest protocol ha de tenir un element humà, sigui pel vocabulari o sigui per introduir dos ítems aquí d'empatia forçada, si tu vols, amb la persona que...

0: tens a l'altre costat, pel que sigui. És a dir, s'ha d'utilitzar la psicologia per tranquil·litzar l'altra persona, per poder-li extreure el màxim nombre, el màxim informació. Jo ho veig així, no sé si...
1: No, és que, i això te n'adones, quan tractes amb gent, amb temes que els preocupen, has de fer l'esforç, que a vegades ja et surt natural, però a vegades la gent ha de fer l'esforç de posar-te a la seva situació, I podràs pensar que tenen raó, que no tenen raó, que exageren, que no sé què, però t'has de situar allà i has de pensar que aquella persona, doncs, si t'ha trucat, és per alguna cosa. I és perquè té una preocupació. I, per tant, fem el protocol, fem tot el que convé, tot això que deies que està molt bé, però fem-ho amb simpatia, amb amabilitat, amb empatia, que l'altre pensi, no estic parlant amb una màquina, sinó amb una persona.
0: Jo crec que això és important. Ho veus així o no?
2: Sí, no, és perfecte. Mm-hmm. No, jo no dic res.
0: Això és com quan vas al metge. Això, tothom ens hi hem trobat. El millor metge del món, el millor, m'invento, dermatòleg, el millor traumatòleg, tal, un idiota, sí, cregut, sí, presumptuós, un tio que et mira per sobre l'ombro. En canvi, te'n vas amb un altre, que segurament no és el millor del món, senzillament és un bon professional, però que té la capacitat d'empatitzar, de fer-se en el càrrec, d'entendre que et fa mal, d'entendre que és agost i que el guix o que la plasta que t'ha posat serà engorrosa, i dius, mira, escolta'm, potser no és tan bo com l'altre, però tu surts més tranquil, et sents més, millor atès.
2: Però això depèn del caràcter de cada persona, també.
0: Sí,
2: no?
0: que sí. Veure,
1: sí.
2: Hi ha persones que són molt agressives i són molt dinàmiques, però... i hi ha persones que t'ho expliquen més bé que unes altres, no? Més calma d'allò, perquè ho entenguis, perquè millor t'expliquen coses que no entens res de que t'explica, i aquell home pues, té l'amabilitat d'explicar-t'ho molt bé i d'allò, i t'ho escoltes. I en canvi hi ha gent que és més empàtica, no? Va, ja està bé, fes això.
1: Totalment d'acord. I aquest element, aquesta pràctica o aquesta educació ha de formar part de la formació d'aquella persona que ha de tenir aquestes funcions d'atenció.
2: Sí.
1: És com un professor, vull dir, que un professor, un mestre, diria que un mestre és per vocació, ha estudiat magisteri, és mestre. Un professor pot no tenir cap mica de formació pedagògica ni res. És llicenciat en unes matèries i pot ser un gran físic, un gran químic, però pedagog, res. Doncs necessiten aquesta formació i aquesta pràctica de pedagogia per arribar. Perquè l'alumne que té un bon professor pedagògic, que en sabrà més o menys de física, però que el sap explicar i que se sap posar al lloc, l'alumne té memòria d'aquell professor.
0: Sí,
1: no? Doncs això jo penso que és important. I és, no sé, ara em ve al cap una cosa molt diferent. A la Conselleria d'Educació, davant dels problemes de xocà, no ens reunirem. Ja hem pactat amb un sindicat. No. Vull dir, aguanta, que potser vindrà una gent que et dirà coses que... Però aguanta.
0: Tu has de ser-hi.
1: Aguanta,
0: tu has d'estar assegut a la cadira.
1: No diguis mai que no ho faré, no? Doncs és això.
0: Sí. Tu has de ser assegut a la cadira fins l'últim minut.
1: Encara que diguessis un beneit que et dirà les coses que ja les sé, que no sé quan, i que no els hi puc solucionar. Però bueno, asseus i escolta.
0: Sí, no? absolutament. Mira, una cosa que... Tal, avui a l'Escola de Salut d'Arenys ens explicaran què fan els auxiliars administratius.
1: Bueno, ho estan explicant, no?
0: Ho estan explicant
1: ja
0: ara.
1: Ja no he pogut anar.
0: Què
1: no?
0: Dius? Home!
1: Yeah.
0: Saps? Mm. Comencem a detectar que hi ha coses que no estem orientant adequadament. Perquè si hem d'explicar algunes coses... No. Bé, en parlem la setmana vinent, si us sembla. Bona revetlla de Sant Joan.
1: Sí,
0: ja haurem passat la revetlla. Mm-hmm. Que hi hagi una revetlla tranquil·la, Carles.
1: No
0: sé què ets patida de mena. I Joan, escolta'm, que es pesqui molt, que vagi molt bé.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Demà les 9 tornem.
1: Gràcies.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjament dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
2: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
1: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya,
en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs, aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, elevant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Come un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991. Como un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello in una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Somos más zorros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent. Vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo. I pensem que serà molt bonic. Jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella... Ha plogut sobre el meu cap... Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, papallones i ocellets. Aquesta
0: molt. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava, jo. I vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera. I jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa. T'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, vaig pensar, és un cabró, aquest tio és un cabró.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort.
5: Vale.
6: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973. Tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vodú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:15 i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Radio Arenys.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí, la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: En Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també a alimentàries, cada vegada estem més acostumats a veure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments, com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients, i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen, doncs, ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis, a vegades, els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? O guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, no? hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb una paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que, com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant dels segles VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Eh? Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, o de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural, renúncies, perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals, que històricament han votat a esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa, i que al costat d'això la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'acut de dir que la millor manera és llegir
0: l'assaig,
4: perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser-ho amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies a ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no?, trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no?, i a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hoquei plus?
6: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hoquei a Catalunya té un equip de hoquei plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partits, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hoquei Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hoquei Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formen part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hoquei Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hoquei Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles, com la mà maldestra de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides a glops de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple. No? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge de l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa es dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar. Una cosa tan simple com badar. Que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història, però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci.

0: esto es lo que hay con resignat. No, no, és, deixa'm de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Alexis, abans d'acabar, sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
0: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
0: De res, un plaer.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zooxanteles, que viuen dins dels seus teixits. Aquestes algues fan la fotosíntesi i proporcionen nutrients i colors vius als coralls, mentre que els coralls els ofereixen la protecció. Un fet sorprenent és que els coralls poden reproduir-se en esdeveniments massius sincronitzats, com la posta de coralls a la Gran Barrera d'Austràlia, on milions de pòlips alliberen òvuls i esperma a l'aigua durant unes poques nits a l'any, guiats per la lluna plena. Aquesta dansa reproductiva crea un espectacle submarí impressionant. Malauradament, l'escalfament global i l'acidificació dels oceans amenacen els esculls, causant el blanqueig dels corals quan perden les seves algues.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 18 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia.

0: Com sempre abans, fem un cop d'ull als titulars. Avui us expliquem que els serveis d'emergència han treballat tota la nit per localitzar un veí d'Arenys de Mar desaparegut a la zona del Remei. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. Finalment, una patrulla canina desplaçada des de Lleida ha estat clau per localitzar-lo il·lès aquesta matinada.
0: També en plana local, Arenys incorpora la patrulla policial de platges, un servei de vigilància específic que es du a terme durant l'estiu.
1: Els dos agents ja han fet la formació pertinent i el servei ininterromput començarà aquest dissabte fins al setembre.
0: En el sector de la pesca, els grups d'acció local aconsegueixen el suport unànim de tots els partits polítics en la defensa de la política pesquera comuna.
1: Aquest és el principal balanç de la ronda de reunions que els GALP d'arreu de l'Estat espanyol han mantingut aquests dies tant al Congrés com al Senat. Tot i la voluntat política, estan pendents ara de com es materialitza aquest compromís.
0: Pel que fa a la plana cultural, us explicarem el concert de tancament del curs de l'Escola de Música.
1: És la quarta edició d'aquest gran esdeveniment al carrer que enguany porta per lema Guerra i Pau.
0: Entre els intèrprets hi ha el Cor Tiamat, que aquest estiu participa al Festival Europa Canta. En aquesta edició de 2026 se celebra a Girona entre l'11 i el 19 de juliol.
1: Els petits cantaires aprofitaran l'ocasió per fer una rifa per sufragar una part del cost del festival.
0: I en l'àmbit del cinema, el cicle Dogs a prop continua avui i demà al Teatre dels Seràfics.
1: Serà amb les projeccions dels documentals A.T. Angry Journalist i Plató 3. La cita 8:45 del vespre.
0: A part del teatre, també tanca avui les representacions de final de curs del taller de teatre de l'Espai Jove.
1: Aquest dijous és el grup del Bambolina i Escutilló i les cites a partir de les 6 als Seràfics.
0: Com sempre, acabarem amb esports. Avui parlant del Club Arenys Bàsquet, que vol crear un equip veterà femení.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho avançam en titulars. Els serveis d'emergència han treballat tota la nit per localitzar un veí d'Arenys de Mar desaparegut a la zona del Remei. Finalment, una patrulla canina desplaçada des de Lleida ha estat clau per trobar-lo il·lès aquesta matinada.
1: L'home de 88 anys va marxar de casa ahir a les 8 del matí per anar a la seva finca, situada a la zona del Rial Saclavell. En comprovar que no havia tornat a casa després de més de 12 hores, la seva dona va donar l'avís de desaparició als serveis locals. Poc abans de la mitjanit, es va activar un ampli dispositiu de recerca amb efectius dels bombers de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, el 112 i també els serveis locals. Entre els recursos mobilitzats hi havia una patrulla canina especialitzada desplaçada des de Lleida. Segons ha explicat el cap de bombers del Parc d'Arenys de Mar, Ferran Puigvert, al programa La Ràdio.
3: Sobre les 11 de la nit es van activar per una recerca d'una persona que s'havia perdut i automàticament es va iniciar ja el protocol de recerca i han baixat unitats de tot el nord, des de Sabadell fins a Badalona i Pineda, Mataró i amb cotxes lleugers. També han muntat un centre de control avançat en el parc de bombers d'Arenys i des d'aquí s'ha coordinat.
1: Després d'estar tota la nit buscant-lo entre les 5 i les 7 de la matinada, la patrulla de gossos l'ha localitzat en una cabana de la zona del Remei. L'home s'havia confós de finca i s'havia quedat adormit a una barraca que no era la seva. En té tots els detalls el cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, i el mateix cap de bombers, Puigvert, qui ha destacat el paper dels animals per aconseguir trobar-lo.
4: Al final se va trobar a la finca del costat. O sigui, la finca, normalment, on va el senyor, s'havia equivocat de finca, s'havia desorientat i s'havia ficat en una altra finca. Ja s'havia posat a dormir i quan se li va trobar, doncs, clar, això, estava desorientat i bueno, des de les 10...
3: S'havia fet una recerca per allà i no s'havia trobat i llavors amb la canina, els gossos, han anat rastrejant. Primer han anat a casa seva, a casa de la persona aquesta, a olorar una coixinera concretament on dormia aquest home. I llavors, deixant els gossos, l'han anat rastrejant i l'han trobat amb una espècie de barraqueta que té, perquè ell ha sentit lladrar el gos i s'ha... un gos que lladra, i després ha sigut quan l'hem pogut localitzar.
1: L'home ha estat traslladat a l'Hospital de Mataró per fer un reconeixement del seu estat, tot i que no presentava cap senyal de violència.
0: Des de la policia local apunten que aquesta no és la primera vegada que es produeix una situació similar amb aquest veí i per això han decidit activar els serveis socials de l'Ajuntament per buscar una solució.
1: El sergent Urtigós explica que el seu objectiu és buscar una mesura que els permeti localitzar aquesta persona de forma més ràpida per evitar noves situacions que puguin posar en perill aquesta persona.
4: Jo he enviat un informe aquest matí a serveis socials, a veure, perquè aquesta persona doncs, té aquesta problemàtica, perquè al final són un munt de recursos que també s'ha d'activar i el perill en què se posa aquesta persona, per a veure si poden impulsar amb la família algun tipus de mesura, no? Algun tipus de localitzador, alguna cosa, perquè quan li doni aquesta desorientació a la persona, doncs poder fer la recerca més fàcil. I porta telèfon, que se va intentar amb això del telèfon, però no se va aconseguir. No se va aconseguir. Es veu que, clar, si tu truques, si tu fas una trucada de sortida, és més fàcil fer la localització aquesta triangular, que es pot fer amb les antenes, però bueno, no se va poder realitzar.
1: D'aquesta manera, el policia apunta que s'estalviaran recursos i es guanyarà agilitat a l'hora de localitzar-lo.
0: I més qüestions, perquè ara Arenys de Mar incorpora la patrulla policial de platges, un servei de vigilància específic que es du a terme durant l'estiu. Els dos agents ja han fet la formació pertinent i el servei ininterromput començarà aquest dissabte fins al setembre.
1: L'Ajuntament d'Arenys de Mar manté des del 2009 la patrulla de platges durant la temporada d'estiu. Aquest any compta amb dos agents interins amb experiència policial. El cap de la policia, Juan José Martínez Urtigosa, destaca la tasca preventiva d'aquesta patrulla, ja que permet reduir els índexs de delinqüència a la zona marítima.
4: La policia aquesta fa una tasca, a part de trànsit, a part del tema mediambiental, de mirar el tema d'ordenances de compliment, que sigui fent vent d'ambulant, de coordinar-se amb els serveis de socorrisme. Hi ha també una tasca que no es veu, però que és la preventiva. Ho notem molt, m'ho diu també Mossos, que quan tenim la patrulla aquesta no hi ha gairebé robatoris. I si no, l'increment de robatoris en la línia de costa, venen molts vehicles estrangers que no tenen, venen molt de cuidado i se deixen al millor les maletes o coses allà a l'interior del vehicle, que arriben a algun delinqüent i aprofiten aquest moment.
1: Al marge de vetllar per la seguretat, aquesta patrulla s'encarrega de coordinar-se amb el servei de socorrisme i de fer complir l'ordenança de platges, especialment pel que fa a la tinença d'animals. Tot i que Arenys de Mar és un municipi lliure de fum a les platges, cal fer una modificació de l'ordenança per poder sancionar aquesta pràctica. Per tant, de moment, els agents es limitaran a informar la ciutadania.
4: Salta per sancionar, ha d'haver-hi una norma. La norma que prohibeix això. O sigui, surt i a sortir que nosaltres estem en aquesta situació, aleshores els policies el que tenen l'òrga és d'informar la gent, però no la poden sancionar. O sigui, si no la pots sancionar, no pots obligar la persona a deixar de fumar, però sí que li diem que fins que no surti una norma restrictiva, pues nosaltres el que serà la patrulla, el que s'hi farà, qualsevol persona que vegi, és dir-li, informar-la de la intenció de l'Ajuntament i del bando que ha sortit.
1: Una altra de les tasques que duen a terme és la regulació del trànsit, especialment durant els caps de setmana, tenint en compte el col·lapse que es produeix a l'entrada de la platja del Cavalló. El servei de vigilància d'estiu a les platges es mantindrà actiu fins al 15 de setembre.
0: Els grups d'acció local aconsegueixen el suport unànim de tots els partits polítics en la defensa de la política pesquera comuna al Congrés. Aquest és el principal balanç de la ronda de reunions que els GALPs d'arreu de l'Estat han mantingut aquests dies a Madrid. Tot i la voluntat política, estan pendents de com es materialitza aquest compromís.
1: Des del mes d'octubre, els GALP han iniciat diverses accions per rebutjar el nou pla estratègic i financer de la Comunitat Europea, que preveu una retallada d'un 67% dels fons destinats a la pesca i un canvi en el seu sistema de finançament. L'aranyenca Cristina Badillo, gerent del GALP Marina de Llevant, espera que aquest posicionament polític es tradueixi ara en accions concretes.
5: De dreta a esquerra, tots els partits polítics defensen la postura i et diuen doncs, que sí, que és un sector estratègic, que és un sector primari que s'ha de defensar. És a dir, sí, ok, el tema és que s'ha d'actuar i han de tenir una estratègia per aconseguir-ho, això ja no ho sé. Sí, és cert que tots almenys el que et manifesten és això i manifesten doncs, la importància de que hi hagin eines com són els grups d'acció local doncs, per també incentivar accions directes al sector, que el sector ha de tenir el seu fons específic.
1: El sector denuncia més que en els darrers mesos han encadenat reunions entre administracions. Primer, derivats pel Ministeri Brussel·les, després retornats des d'Europa de nou a l'Estat espanyol i ara pendents d'una nova trobada, en aquest cas amb el Ministeri d'Hisenda.
5: Totes aquestes accions que es porten fent, no? Va ser perquè d'un inici el Ministeri ens va derivar a Europa, ens va dir que havíem d'anar a Brussel·les a explicar i a pressionar, vam estar-hi. Brussel·les ens ha tornat a derivar al Ministeri dient que seran els estats membres els encarregats de repartir aquests fons i és el que hem anat a fer. I ara també inclús ens deriven a altres ministeris com el d'Hisenda perquè creuen que serà el ministeri que repartirà aquests fons. Per tant, no sé.
1: Les pròximes accions previstes seran ja de cara a la tardor. Vadillo avança que ja s'ha demanat una compareixença al Senat i una jornada tècnica al Congrés dels Diputats.
2: Ràdio Arenys, notícies.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: El curs a l'Escola de Música arriba al final i ho fa amb la quarta edició del Gran Concert al carrer. Aquest any porta per lema Guerra i Pau i participaran tots els cantaires de l'escola i la batucada.
1: L'objectiu de la festa és convertir el Calissall en un punt de trobada entre totes les famílies instrumentals que formen part de l'escola. Corda, vent, percussió, conjunts i cors. Allà els infants, joves i docents oferiran un gran concert amb la voluntat de compartir la seva passió per la música, on tothom que vulgui escoltar-la s'hi podrà acostar. Aquest any amb una temàtica d'actualitat que seran els conflictes bèl·lics i la pau. La directora de l'Escola de Música d'Arenys de Mar, Blanca Soler, apunta que amb aquesta elecció donen una altra dimensió a l'esdeveniment.
9: Sobretot ens agrada molt sorprendre a gent que encara pel carrer diu què és això, no? Vull dir, bueno, l'Escola de Música tenim 40 anys d'història, eh? però això. Llavors, és una feina que la treballem durant tot el curs, que fins i tot li donem un tema. Aquest any és la Guerra i Pau, o sigui que també ens serveix per treballar-lo amb altres aspectes, no? Pensem que aquest any era un bon any per comprometre'ns amb els temps que ens toca viure, amb el nostre dia a dia del món, i bueno, i així ho fem amb música, evidentment.
1: El concert dura aproximadament una hora i l'obra la batucada de l'Escola de Música pujant en cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a partir de 6:45.
9: Ja veureu que és un viatge en el que hem treballat uns temes comuns, però també n'hi ha alguns que són seleccionats per cada grup. I és molt bonic, és un moment que tenim una mica d'ajuda també, i des d'aquí dono les gràcies a la regidoria nostra d'educació, que ens dona una mica de suport per sonoritzar mínimament que això tingui forma musical en l'espai carrer, i és bonic perquè fem escola. Torno a dir, és una foto de l'escola, i això ens agrada molt.
1: La directora recomana arribar abans d'hora a l'espai de davant de l'equipament cultural per garantir un lloc.
0: Entre els intèrprets hi ha el Cor Tiamat, que aquest estiu participa del festival Europa Canta't. En aquesta edició del 2026 se celebra a Girona entre l'11 i el 19 de juliol. Els petits cantaires aprofitaran l'ocasió per fer una rifa per sufragar una part del cost del festival.
1: Els 40 alumnes que formen part del Cor Tiamat es desplaçaran durant quasi 10 dies a la ciutat catalana amb la voluntat de compartir vivències, experiències i música amb cantaires d'arreu d'Europa i fins i tot d'altres llocs del continent com la Xina. Medina, una oportunitat única que viuen amb il·lusió i que la seva directora, Gemma Ruiz, està convençuda que serà un intercanvi cultural i musical inoblidable pels joves cantaires.
10: Tia Mar, farem allà un concert d'acord.
11: I també cantarem amb les altres corals en altres concerts. Jo vull conèixer molta gent, sobretot de Xina, la veritat.
12: Com que tots els cors seran com anglesos i així, haurem de parlar en anglès.
13: Això està bé, si
12: practiqueu.
10: Lo interessant de fer aquest camp comú és que comparteixen tots i també veuen que
13: altres maneres de fer,
10: i que la música és un llenguatge, i els hi donaran un llibret amb partitures que se n'adonaran la necessitat de llegir aquell llenguatge i de que és un llenguatge universal.
1: El programa Radio Kids han explicat que durant aquests dies que duri tindran un cost molt elevat i per això fa mesos que treballen en diferents propostes per subvencionar una part del viatge. Demà serà el torn de la rifa en la qual hi han participat més de 44 comerços de la vila.
10: Hem fet concert, tingut famílies molt dinàmiques amb ganes de fer coses per poder reduir aquest cost del cor. I l'última que oferim és... Hem mobilitzat molts comerços, els diria tots, però 44 comerços d'Arenys de Mar relacionats amb Ubica i altres que no estan relacionats amb Ubica però que ens han col·laborat, i farem una gran rifa el 19 de juny.
1: Per aconseguir números i a la venda anticipada a l'Escola de Música, o si no, es podran adquirir el mateix dia del concert.
0: No deixem la plana cultural. Avui el cicle d'Ocs a prop continua al Teatre del Serà. Fixarà amb les projeccions dels documentals 80 Angry Journalists i Plató 3 divendres. La cita és a 9:15 del vespre.
1: Ocs a prop és la iniciativa que ha impulsat el Festival Internacional de Cinema Documental d'Ocs Barcelona per apropar les projeccions a municipis d'arreu de Catalunya. Després de 4 sessions, avui el documental que es podrà veure és 80 Angry Journalists d'Anna Kiss, una pel·lícula que segueix la dimissió en bloc de més de 80 periodistes del diari hongarès més conegut del país després de la ingerència política del govern de Víctor Orbán. En dona més detalls la cap de producció del festival, Maria Colomer.
14: Parla sobre la censura que van rebre els periodistes a Hongria durant molts anys i com el mitjà més important independent que hi havia va acabar tancant, i com es van organitzar 80 periodistes contra aquesta censura que patien, que crec que és molt rellevant en la situació actual en la que estem.
1: Ja demà divendres es projectarà Plató 3 de la directora catalana Maria Borrell. Es tracta d'un film ambientat a Puigverd de Lleida que segueix un grup de joves que després del tancament de l'únic pub del poble retroben per crear una obra de teatre inspirada en aquest espai d'oci. Maria Colomer.
14: Que és un poble on els van tancar el pub del poble a la zona de Lleida, i els joves del poble es van organitzar i van fer una obra de teatre per reivindicar el tancament d'aquest pub i reivindicar l'oci, la importància de l'oci en un poble. És una pel·lícula molt divertida i amb moltes capes, que també, almenys quan la vam passar aquí a Barcelona, va funcionar molt bé.
1: El preu de l'entrada és de 3 euros per cadascun dels documentals, que seran a partir de 9:15 del vespre.
0: També el Teatre Seràfix, el grup Bambolina i Escotilló tanquen avui les representacions de final de curs del taller del Teatre de l'Espai Jove. La cita serà 2 hores abans aproximadament que els Docs a prop.
1: Després de les actuacions dels grups Màscara, Bambolinó i Carotes, avui serà el torn dels dos grups més nombrosos d'aquest taller. El Bambolina, format per infants de tercer i quart de primària, representa la comèdia dins d'una pantalla, i el grup Escotilló, de nens i nenes entre 10 i 12 anys, representaran una versió moderna de Romeu i Julieta, un final desastrós. D'aquestes dues representacions en parla el seu responsable, Roger Pou.
15: El grup Bambolina fan l'obra dins la pantalla, que aquí juguen com si quedessin atrapats a dins de pel·lícules i entren i surten de dins de la pantalla. Llavors és una mica teatre dins del teatre, molt divertida. És de creació que entre la Ivet i en Gilbert, que són el director i directora, i l'alumnat que l'han preparat. I finalment el grup Escotilló faran una versió moderna d'un Romeu i Julieta. Ja coneixem la història, que és aquesta història d'amor, però li donem un toc així irònic i divertit amb la Júlia Sàbat com a directora.
1: La cita és a les 6 de la tarda i l'entrada conjunta de les dues representacions és de 2 euros.
16: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: El club Arenys Bàsquet vol crear un equip veterà femení. La idea és replicar el model d'èxit que ha funcionat amb l'equip veterà masculí i establir un grup fixe de jugadores per entrenar i fer algun partit amistós. Oriol Leo, bon dia.
19: Bon dia. Ara mateix, Arenys Bàsquet compta amb un equip de jugadors veterans, un conjunt que es troba setmanalment per entrenar i jugar aquest esport. Allà hi juguen pares d'infants del club i exjugadors de bàsquet d'Arenys. El que vol fer l'entitat és exactament el mateix, però en categoria femenina. Ara mateix el projecte està a les Bassarogues i el club fa una crida a totes aquelles dones que vulguin fer bàsquet per apuntar-s'hi. Ho ha explicat Ainhoa Moreno, impulsora de la iniciativa.
20: Ens ha funcionat molt el format. Tenim molts pares de jugadors i jugadores del club, inclús alguns exjugadors també del club de fa molts anys. I per què no? També donar l'oportunitat a aquelles mares o exjugadores que vulguin tornar a gaudir. Ara mateix és un projecte des de zero, no tenim a ningú. O sigui, és començar totalment el projecte des de zero. I la intenció és recrear el mateix format que el tenim en masculí.
19: Un cop es pugui crear l'equip, es plantejaran un dia d'entrenament a la setmana sense participar en cap campionat ni lliga, però fent algun partit amistós. Les jugadores han d'assumir una petita fitxa amb pòlissa d'assegurança d'accidents, tal com marca el conveni amb la Federació Catalana de Bàsquet.
20: No hi ha partits, no hi ha federació, no hi ha cap tipus d'obligació. Sí que és cert que intentem que a final de temporada muntar algun partidet o un petit torneig, però de moment és a veure què passa, què succeeix i a veure quanta gent podem que s'apunti al projecte. Per apuntar-se simplement mitjançant xarxes socials o amb el telèfon del coordinador o el mail, coordinacioarenysbasket@gmail, i ja està, tenir ganes i voler tornar a la pista.
19: L'equip es podria posar als entrenaments a la tardor amb l'inici de la nova temporada.
0: Aquest divendres passa per Arenys la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya en categoria femenina. Això comportarà afectacions de mobilitat, ja que la Nacional 2 estarà tallada durant 3/4 d'hora durant la tarda.
19: La tercera edició femenina de la Volta a Catalunya es posarà en marxa amb una primera etapa amb sortida i arribada a Santa Susanna, protagonista de la Gran Sortida. Amb 92 quilòmetres en total, l'etapa s'iniciarà recorrent tota la carretera Nacional 2 per la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se cap al parc del Montnegre i al Corredor, on se superaran les dificultats de muntanya puntuables del Coll del Pollastre i l'Alt de Collsacreu de tercera categoria. En la seva segona meitat, les corredores travessaran l'interior de les comarques del Vallès Oriental i la Selva fins al retorn a Santa Susanna, on es decidirà la primera líder de la cursa. Aquest pas de la Volta Ciclista Femenina comportarà afectacions en la mobilitat, especialment a la carretera Nacional 2, que quedarà totalment tallada a la circulació de vehicles durant un període d'aproximadament 45 minuts. El tall es produirà dins la franja horària prevista per l'organització, segons els possibles horaris de pas de les corredores, entre 3/4 i les 5 de la tarda aproximadament, sempre segons el ritme de la prova. Per això, mentre duri el tall, l'autobús Arenys de Munt, Arenys de Mar no podrà efectuar les parades habituals a l'estació de Renfe ni a la zona industrial. La parada alternativa es realitzarà a la zona de la rotonda de la Riera Bisbe Pol amb el carrer Anselm Clavé. No es permetrà la sortida de vehicles del pàrquing de la Renfe mentre duri el tall de la Nacional 2. El pas de vianants de la Renfe situat a la Nacional 2 també quedarà tancat temporalment. Les persones usuàries podran accedir a l'estació mitjançant el pas subterrani. I per anar al port es podrà entrar i sortir pel soterrani de la Riera Bisbe Pol d'Arenys de Mar. Des de l'Ajuntament es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels serveis de mobilitat i seguretat durant el desenvolupament d'aquesta prova marcada al circuit de categoria internacional UCI 2.1.
16: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dijous 18 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic en Joan Garcia i en Xavi Salvanyà, i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Que vagi molt bé i esperem que passin una molt bona jornada. Fins demà a la mateixa hora.

Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia és La Roca, situada al carrer de Vall número 18. Les fraccions que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre i fins a les 10 de la nit són orgànica i envasos. Els talls de carrer seran avui a Escolàpies, Andreu Guri, Bisbe Pasqual i Santa Clara. Estaran avui i demà tallats al trànsit entre les 8 i les 5 de la tarda. Ja demà no es podrà circular tampoc pel carrer Antoni Gaudí entre les 8 i les 5 de la tarda. I el servei de Rodalies de la R1 funciona amb normalitat.

0: Bon dia i bon dijous, 18 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 18 de juny, avui arrenca la final de la Lliga CB de bàsquet, que enfronta un projecte en creixement, com és el València de Pedro Martínez, que ha jugat un gran bàsquet durant tota la temporada i ha arribat a totes les instàncies finals, incloses, per exemple, les semifinals de l'Eurolliga, contra un projecte que arriba al seu final, el del Barça de Xavi Pascual, un equip que ha tingut un any molt irregular, però amb jugadors molt experimentats, que estan acostumats a jugar en aquestes grans cites. Avui en parlarem d'aquesta prèvia, d'aquest primer partit, al Roig Arena, entre València i Barça. També avui es juga, en aquest cas al Palau Blaugrana, el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes, recordem, es van endur dimarts el primer, en aquest cas amb una remuntada èpica al Palau, després d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en contra per acabar empatant a 5 i guanyant els penals. Veurem què passa avui en el segon, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. Bàsquet, futbol sala, però també futbol, evidentment, amb el repàs del Mundial i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: Al K, una de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana, João Cancelo, amb el qual li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Pickel, que ha jugat aquesta segona part de la temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia, 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia, que lidera, per tant, aquest grup K en solitari. El grup L, triomf d'Anglaterra, en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda, amb un República Txeca-Sud-àfrica, el grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà, jugarà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues de les seves banquetes en futbol, també les del primer equip femení i la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona temporada com a primer entrenador, aconseguint tots els títols disponibles, els tres estatals, a més de la Champions amb la final d'Oslo contra el Lió. I d'altra banda, el Barça també ha anunciat la renovació de Giuliano Belletti com a entrenador del Barça Atlètic, que competirà de nou a la segona federació masculina. El brasiler, en aquest cas, signa fins al 2027.
0: D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional.
1: El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta al Zamora, que entrena l'extècnic del Sabadell, Òscar Cano, en la tornada de la final del playoff d'ascens amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
0: I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans que segur que jugaran a Primera Federació el curs vinent: Europa, Sant Andreu i Nàstic.
1: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gailán. El sastre, com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com escapolat, un al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació de lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena, i el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per Baracaldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
0: En bàsquet, avui mateix comença la final de la Lliga CB entre el València i el Barça.
1: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits, amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del playoff. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: I encara en bàsquet, el nou Kidzanas Manresa continua incorporant nous jugadors, l'últim l'aler Chibuzo Agbo.
1: Agbo, pivot nord-americà amb passaport nigerià, arriba del Cholet francès i signa per dues temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lucas Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
0: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina, entre Barça i Pozo de Múrcia.
1: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer punt en un partit que va arribar a perdre 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre, a les 9, l'equip de Javi Rodríguez vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
0: El Barça, que ha confirmat, per cert, en les últimes hores, la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
1: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local, després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: En tennis, Paula Badosa jugarà els quarts de final del 8 de Berlín.
1: La tenista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts de final del torneig alemany contra la txeca Linda Noskova.
0: I un últim apunt de ciclisme, perquè demà també comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
1: Santa Susanna, al Maresme, acollirà la sortida de la prova, que compta amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificacions. La segona etapa serà a la Molina i la tercera diumenge sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: I és dijous i encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. La final de temporada serà, Carme, diumenge amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 1:45 del migdia, des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Dijous 18 de juny, 8 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les 48 seleccions participants. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després que una de les altres candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana Joao Cancelo com a titular, no passés de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al-Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc clar. Escoltem el seleccionador de Portugal, el català, el balagarí, Robert Martínez.
1: Nos precisamos de mejorar, nos precisamos de...
2: Necessitem millorar, necessitem tenir molta autocrítica, analitzar el partit i analitzar els 96 minuts. No tot ha estat dolent, hi ha moments abans del gol, després del gol, quan comencem la segona part. Connexions, espais que nosaltres busquem. Tots els rivals són diferents. Per tant, la nostra responsabilitat és analitzar el partit, fer autocrítica i millorar. Aquest és el procés del qual ja he parlat, que és la fase de grups del Mundial. Nosaltres hem de continuar. Entenc que l'actitud dels jugadors és extraordinària i crec molt en el que poden fer.
1: Acredito mucho en aquello que podemos hacer.
0: A Portugal i la República Democràtica del Congo, que sumen un punt cadascun en aquest grup K, que lidera Colòmbia en solitari, després de superar ahir 1-3 a l'Uzbekistan. I el grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia, en un dels partits més atractius del que ve de Mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol de l'encara jugador blaugrana, Marcus Rashford, que de fet va entrar a la segona meitat substituint a Gordon. També suma els tres primers punts Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda, un República Txeca-Sud-àfrica al grup A. A les 3 de la matinada, també d'aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I al grup B, a les 9 de la nit, es jugarà el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. I a la mitjanit, una altra de les anfitriones, a les 12, Canadà, s'enfrontarà contra Qatar. Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes. És el primer equip femení, en Pere Romeu, ampliant el seu vincle amb el club fins al 2028, dues temporades per tant, i la del filial masculí, amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027 amb el Barça Atlètic en aquesta segona federació masculina. D'altra banda, també n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arlequinat rebrà la nova creu alta al Zamora, de l'exarlequinat Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens, amb l'1-0 en contra de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que haurà de jugar també el seu paper. Ahir en va parlar el capità Rubén Martínez, que podria viure el seu quart ascens de categoria. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
3: El primer va ser amb la UD Logroñés en el play-off de la pandèmia, superant el Castellón a la tanda de penals. Dos anys més tard ho va tornar a fer amb l'Albacete, en aquest cas a la pròrroga i a Riazor. I demà vol culminar la seva segona promoció consecutiva amb el centre d'esports. Un objectiu que tenia entre sella i sella des del primer dia.
4: Yo siempre he creído en mi vida pues en ponerte retos bastante complicados de conseguir, pero siendo realistas. Y cuando firmé aquí, el objetivo mío era en dos años estar en segunda división. A lo mejor al principio podría parecer muy descabellado, pero bueno, son dos años que llevas día tras día trabajando para algo así, por lo tanto te emociona y te enorgullece. Però bueno, hay que rematar la faena.
3: Tot plegat en una nova creu alta que tornarà a estar plena després que abans d'ahir s'esgotessin en qüestió de minuts el miler i escaig d'entrades que es van posar a la venda al públic general.

0: En bàsquet, avui és el dia, avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem a la presentació d'ahir d'aquesta final. Els dos entrenadors, tots dos catalans. Primer el del València, Pedro Martínez, parlant de les claus d'aquesta final.
1: Lo normal és que sigui una final igualada. Crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit. De fer una bona feina, sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, bueno, de posar dificultats al joc del rival, amb la incertesa de com serà el partit, de cap a on anirà, amb el ritme de joc, amb les sorpreses tàctiques, d'atac, de defensa, però això és el bonic del joc, no? Que hi hagi alternatives, que es sorprengui.
0: I en el mateix sentit es passava també l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
2: Bueno, València, quan tirem d'aquests tres tòpics, sembla fàcil. Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte. Nosaltres tenim l'estil que tenim. Amb el nostre estil, em sembla que portem 93,5 punts per partit en playoff. És un estil diferent, és una manera de jugar un pèl diferent, però a la vegada també volem anotar i volem defensar bé, volem fer-ho tot. I serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador, jo crec que és la part més important.
0: I un Xavi Pascual que no volia mirar, com Pedro Martínez tampoc, més enllà del primer assalt, el d'aquest vespre.
2: Porto moltes finals i hi ha finals molt igualades que acaben sent molt curtes, amb tres partits que es decideixen d'un punt i acabes perdent o guanyant, o eliminatòries amb victòries àmplies que arriben al cinquè partit i que ningú ha guanyat cap partit de forma complicada. Bé, no saps mai com pot anar. Ara, com deia el Pedro, estem molt centrats en el primer partit, amb com cada un dels equips l'afronta, com arrenca el partit, amb més confiança, amb menys confiança, amb menys pressió, més encert, menys encert. El rival és dificilíssim, juga amb factor pista a favor, a més, tenim un repte molt important per davant de nosaltres, però estem amb tota l'il·lusió del món per fer-ho.
0: El Barça que arriba a aquesta final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i semifinals d'aquests play-offs. Recordem que els blaugranes es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I encara en aquesta Lliga ACB, ja sense competició, el nou Quits Anas Manresa continua reforçant la plantilla. En les últimes hores s'ha anunciat el fitxatge de l'Ale Xibuzo Agbo. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta d'un jugador de 24 anys i 1,98 metres d'alçada que arriba procedent del Xolet francès i que ha firmat un contracte amb l'entitat del Bages per les properes dues temporades. Tot i haver nascut a San Diego, als Estats Units, Agbo té passaport nigerià, un fet que farà que no ocupi plaça d'extracomunitari. El nou reforç del conjunt de Diego Campo destaca per una gran capacitat atlètica, versatilitat defensiva i habilitat en el rebot ofensiu. A més, posseeix una bona amenaça des de la línia de 3 punts, tant a peus parats com en moviment. En la seva darrera campanya a França, on va arribar a les semifinals de la Lliga en el seu debut a Europa, va signar unes mitjanes de 7,7 punts i 2,6 rebots per partit. Anteriorment es va formar a diverses universitats americanes, on va jugar, per exemple, a la Texas Tech Red Raiders, a la Boise State Broncos o a la USC Trojans.
0: Gràcies, Jordi. En futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt us ho explicàvem ahir, se'l van dur el dimarts al Barça, amb una remuntada èpica al Palau, igualant a 5 un partit que perdia 0-3 al descans i 1-4 després, per acabar guanyant els penals. Aquest impuls anímic també ha de servir per a que el trio de segona sala, que juga, com dèiem avui, de nou al Palau Blaugrana. Escoltem a la prèvia a l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Pues después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
0: Un Javi Rodríguez que també destacava de nou la màgia del Palau, important també en aquest segon partit per anar a Múrcia amb un 2-0 i per tant amb match point.
4: Como entrenador seguro que es la primera, pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales y cuando el Palau pues rabia, eso se nota. Y nosotros lo notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. Y va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas. Tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest segon Pozo de Múrcia-Barça. Barça-Pozo Múrcia, de fet, el tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, ja a Múrcia. En ciclisme, tot a punt perquè demà comenci la Volta Ciclista Catalunya Femenina, amb protagonisme en la primera etapa de les 3 de la de demà a la zona del Maresme. Amb sortida i arribada a Santa Susana, Ràdio Calella, Jordi Terme.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable.
6: La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susana pren protagonisme en la competició, ja que acollirà tant la sortida com l'arribada de la primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les dues màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta volta que es va presentar ahir a Mataró, amb els 5 mallots que han de portar les líders de les classificacions, la Mataró, que és localitat on sortirà la tercera i última etapa. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9a vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina.
7: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions com són Marian Bosch i Demi Vollering.
5: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. S'iniciarà recorrent tota la carretera de la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se al parc del Montnegre i el Corredor. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. La sortida neutralitzada tindrà lloc des del camí de la Geganta. El control de firmes abans s'haurà fet a 9:45 i la sortida quan falti ben poc per les 11.
0: Gràcies, Oriol. En patinatge, avui s'ha presentat el Campionat de Catalunya del Lliure de Patinatge, on a la torre Josep Sánchez.
8: Primer, pel nivell dels competidors, amb medallistes al Campionat del Món com Héctor Díez, Arnau Pérez, Cira Bella o Paula Román. I segon, per l'ús de l'anomenada pista blanca, una superfície exclusiva, habitual en grans competicions internacionals i que s'utilitzarà per segona vegada en un campionat de Catalunya lliure. El president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, ha destacat l'ús d'aquesta pista durant la presentació del campionat que s'ha fet aquest matí.
9: És una pista que s'ha fet expressament per modalitat artístic, està feta a Itàlia, té les resines adequades perquè es patini en condicions, el que veurem la cap de setmana 27 o 28, serà un espectacle únic.
8: Els 62 participants en el campionat

0: tarda el campionat es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més amb l'actuació dels participants amb millor rànquing en cada una de les categories.
1: Gràcies, Josep. Això serà la setmana vinent, com dèiem, els 27 i 28 de juny, aquest campionat de Catalunya Lliure de Júnior i Sènior de patinatge artístic a Torredembarra. I a més coses, aquest dissabte se celebrarà a la Fondarella, al Pla d'Urgell, la primera trobada inclusiva de gimnàstica artística que reunirà uns 200 gimnastes. UAUL de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Les Terres de Lleida fan una nova passa endavant en inclusió, respecte i convivència amb el món de l'esport en general i el de gimnàstica artística en particular com a protagonista. Fondarella acollirà la primera edició de la trobada inclusiva on hi participaran 200 gimnastes procedents del FEDAC, el Club Gimnàstic Bellvís o Down Lleida. Maribel Moncusí, directora tècnica del FEDAC, destacava la necessitat d'organitzar esdeveniments d'aquest calibre i potenciar la pràctica de gimnàstica des de ben petits i trencar així barreres. L'escoltem.
3: No necessiten tant, amb tota la naturalitat del món, ells ho veuen normal i els altres també ho accepten amb normalitat. Vull dir, és bonic, eh? Si ho veieu, vull dir, nosaltres en tenim 4 actualment al club. Vull dir, pues ojalà, i són down, pues ojalà et vingués un autista, ojalà, però clar, el gran problema és que no venen.
2: La trobada se celebra a la pista que hi ha al costat de l'escola de Fondarella i busca ser una pedra més en el camí de poder construir un pavelló inclusiu comarcal al municipi. L'alcalde de Fondarella, Xavier Costa, ho pressupostava tot plegat en uns 7 milions d'euros, els necessaris per tirar endavant aquest projecte, i deia que es troben en un punt de veure de quina forma es podria arribar a aquest capital. Tornant a la trobada inclusiva, aquesta se celebrarà a Fondarella el dissabte a partir de 9:45 del matí amb un esmorzar, per tot seguit, d'un altre tret de sortida de l'esdeveniment que s'allargarà fins al migdia.
1: Gràcies, Sergi. I abans d'acabar, un últim apunt. Tarragona acollirà aquest cap de setmana els i les millors karateques de l'Estat amb el Campionat d'Espanya que es disputarà a l'Anella Mediterrània, al Palau d'Esports Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
4: Prop de 1.300 karatekes distribuïts en 277 equips procedents de totes les comunitats autònomes competiran en aquesta cita esportiva que arriba per primera vegada a Catalunya. La competició arrencarà divendres a les 5 de la tarda amb les proves tècniques i de paracarate. Dissabte serà el torn de les categories cadet, júnior, aleví, infantil i juvenil, mentre que diumenge es disputaran les categories sènior, considerades les més destacades del campionat. Antonio Moreno, president de la Federació Espanyola, ha expressat la seva satisfacció perquè el campionat arribi a Catalunya. I també s'hi ha referit Francisco Fiori, que ha animat els visitants a descobrir Tarragona.
5: Que todo el que venga a nuestra ciudad disfrute de la maravillosa ciudad que tenemos, que tenemos un anfiteatro romano que tiene historia, pero este fin de semana el anfiteatro lo vamos a tener aquí y va a ser la historia moderna de Tarragona.
4: L'entrada al recinte serà gratuïta i totes les jornades es podran seguir en directe a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Karate i de la plataforma La Liga Plus.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, divendres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat.

0: amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
0: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
0: Finques Blau Mar, on comencen les bones decisions.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
6: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
11: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
9: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
12: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
13: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
9: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
12: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
9: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
12: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
9: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
12: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
9: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
12: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar més M+D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
9: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
14: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
9: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
17: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
11: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
17: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
9: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
12: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
16: Notícies en xarxa.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
13: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
18: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
9: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
12: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
9: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
20: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
19: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
12: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
9: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
12: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
21: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
9: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
23: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
22: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
9: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Encel Márquez.
0: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
1: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contrivent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
0: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
9: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
12: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
9: Tensió aquest matí al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
12: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
9: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
12: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
2: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
12: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
16: Notícies en xarxa.
9: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
3: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
4: Teníem clar que havíem d'apostar doncs, per poder doncs, fer doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat doncs, de poder doncs, ampliar doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
3: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
9: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
6: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
5: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
9: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
7: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
9: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
7: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
9: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
7: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
9: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
24: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però, paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
25: So when they wear this VR
8: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
24: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
9: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
7: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
9: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
7: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
9: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
7: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
9: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
10: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
11: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
10: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
14: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Múrcia.
10: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
15: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
10: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
9: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Vine al Palau Güell.
17: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
18: Finques Blaumar.
19: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
18: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
19: 93 792 0440.
18: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
19: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
20: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
25: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
20: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
26: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
27: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
28: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
29: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
29: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
30: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
29: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
31: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
32: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
29: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
31: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
29: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
31: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
29: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
31: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
29: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
10: Avui arrenca la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
29: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
29: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
29: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
2: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
30: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
2: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
29: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
32: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
3: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
9: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
31: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
9: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
4: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
5: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
4: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
31: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
9: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
6: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
7: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
6: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
31: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
9: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
12: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
11: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
29: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
13: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
14: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contrivent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
13: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
29: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
31: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
8: Notícies en xarxa.
29: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
15: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
17: Teníem clar que havíem d'apostar, doncs, per poder, doncs, fer, doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat, doncs, de poder, doncs, ampliar, doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil que es mereix.
15: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
29: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: La depuradora dona servei a Palamós i a quatre municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
16: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
10: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
29: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
31: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
29: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
31: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
29: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
31: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
29: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
18: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
19: So when they wear this...
20: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
18: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
29: Som Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
0: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
1: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
0: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Elles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
2: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
0: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
29: I encara un apunt més en clau cultural.

0: S'enfronta el València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
1: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
0: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
0: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
3: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
0: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
3: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell.
0: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.
10: propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Sabies que...
2: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, al cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo.
1: Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, periodista, terapeuta i presentadora d'aquest programa en femení. I els serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch i el Isaac Albarracín. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu seguir els programes, continguts, llibres, cançons, ho podeu trobar a caubruixaverda.com. I avui iniciem el nostre programa sobre la narració oral, quan la veu nodreix, amb una mica del conte popular. Així que ara mateix escoltarem la rateta que escombrava l'escaleta de l'Oleguer al Conte Contes.
2: Amics meus, sabeu per què les rates i els gats, a fe que és ben cert i ho podeu creure, ni en pintura es poden veure? Vet aquí que una vegada, una rateta endreçada, tot escombrant l'escaleta, va trobar-hi una pesseta. De seguida va pensar què se'n podia comprar.
3: Si em comprava avellanetes, moscarien les dentetes. I si em comprava un xiclet dels que s'inflen i fan pet? No, una cosa em vull comprar que mai no es pugui acabar.
2: La rateta il·lusionada s'arriba a la cantonada i, entrant a la merceria, pregunta, remena i tria.
3: Compro un anell? Una pinta? Ah, ja ho sé! Mig pam de cinta, d'aquesta de color blau, que diu que l'amor li escau. Un llaç al coll em faré i avui marit trobaré.
2: Lleugera com una daina de cap a peu.
1: Els contes, la narració oral, ens porta a nosaltres mateixos. Quan escoltem un conte, una història, al final ens parla a nosaltres. Avui, al cau de la bruixa verda, narració oral, quan la veu nodreix.
2: Ja li diu tot engrescat.
4: Ai, rateta encisadora, qui et veu de tu s'enamora. Veiem-me tan eixerit.
1: I amb aquesta història de la rateta que escombrava l'escaleta, així comencem el nostre programa sobre la narració oral, quan la veu nodreix. Avui, com no, al cau de la bruixa verda tenim amb nosaltres el Pep Duran, el nostre col·laborador Conta Contes. Porta la secció d'En veu de dona, és llibreter durant més de 40 anys, creador de la Bibliobosc al Montseny, un espai paradisíac amb bústies penjades amb contes i llibres als arbres, i narrador de contes. Molt, molt benvingut, Pep Duran.
5: Hola, moltes gràcies, m'encanta estar aquí, com la rateta que escombrava l'escaleta.
1: Sí, sí.
5: Ja saps que els narradors el que ens interessa molt és saber quina veu fem o quina veu fa la gent, perquè a través de la veu es pot anar coneixent a molta gent i amb ella ens expressem. Per això expliquem contes.
1: Molt bé. Tenim narració oral, tenim el que és el relat, el conte, i a la vegada és la veu que escoltem i les persones que venen a escoltar. És a dir, aquest tot és el que parlarem avui en el nostre programa. Comencem amb una petita, com a petita cita treta d'un d'aquestes conferències del TED de Gijón, de la Ana Belén Rodríguez, que es titula Los cuentos y la educación. Els contes i l'educació. Així diu, escoltar contes durant la infantesa és molt important. Escoltar contes permet als nens i les nenes de sentir-se identificats amb les seves històries, amb els seus personatges, amb les seves lliçons de vida. I així, els adults, sense adonar-nos-en, oferim als més petits eines indispensables a través de la fantasia per a defensar-se en el món real. I aquí s'acaba la cita. Així comencem. Què et sembla, Pep? Què ens en dius d'això?
5: Està molt bé. La rateta que somrava l'escaleta, la caputxeta vermella, els diríem, el conte de Hansel i Gretel, tots són històries, metàfores, que són mentides, que no existeixen, mai han existit, només existeixen en la fantasia, perquè els contes no existeixen. Són, diríem, narracions fantàstiques que creem en un moment donat, amb uns personatges que no existeixen, en un temps que no existeix i en un espai que no existeix. O sigui que són fantasia, imaginació. Però aquesta fantasia, aquesta imaginació, té alguna cosa a dintre que ens parla de nosaltres mateixos, tal com diu. Perquè quan venim a la vida, quan venim a l'existència, quan som petits i quan som més grans, ens costa entendre'ns, ens costa comprendre i assumir el que estem vivint en cada moment. A vegades els contes fan possible això, perquè parlen des del no conscient. Parlen d'alguna cosa que nosaltres no tenim en la ment, no tenim en lo racional, però sí que tenim a dintre del nostre ser. Per això són importants els contes.
1: Així, doncs, quan nosaltres estem escoltant un conte, més enllà de l'autor del conte en si, és el que aquest conte ens està tocant a nosaltres, ja ens està explicant a nosaltres, i així que nosaltres l'interpretem i ens ajuda, no?, d'alguna manera.
5: Sí, sí. En realitat, els contes, com et diria,
1: t'ajuden no serveixen per mi. M'ajuda a entendre'm millor a mi mateix, quan els escolto.
5: Clar, són com fils. Els contes és el que porta l'energia, és el que porta, diríem, la connexió entre el que narra, sigui un pare, una mare, una àvia, un germà, que explica un conte abans d'anar a dormir, o que explica un conte en la sobretaula, i si un ho explica, qualsevol, no cal que sigui un narrador, si un ho explica des de la seva veritat, des d'allò que ell sent, des d'allò que ell és, transmet i connecta en els que escolten, a cada un d'ells, des de la seva veritat a la veritat del que escolta. I això és la comunicació. En el fons, els contes no és res més que comunicar. I per això, nosaltres que som éssers socials i que ens agrada comunicar-nos, els contes ens serveixen molt. Però no només els contes, sinó les anècdotes, l'explicar un viatge, explicar alguna aventura, alguna cosa que ens ha passat. Quan ho expliquem des de lo més profund, des del que som, en realitat ens estem mostrant nosaltres i estem entregant alguna cosa nostra en els que ens escolten. Per això els contes són un acte d'amor, un acte d'entrega, perquè ens connecta, diguem, ens vincula a uns amb els altres i ens dona a conèixer si ressona alguna cosa i és veritat el que expliquem. Bueno, no és que sigui veritat el que expliquem, sinó des d'on ho expliquem. Si ho fem des d'aquell lloc que el que volem és entregar alguna cosa, els contes ens ajuden molt a conèixer-nos i a conèixer el nostre entorn.
1: Quina funció, diguéssim, té el conte, ja que m'ha explicat una miqueta el de la rateta que escombrava l'esqueleta, quina funció, el conte popular, quina funció té en l'ésser humà?
5: Clar, els contes tradicionals, els contes de fades, per exemple, són, o sigui, dos, hi ha molts nivells i, en realitat, estan classificats des de diverses maneres, no? Però un és el conte popular o conte tradicional, que seria aquests que expliquem i que tots coneixem, i altres són els contes de fades, els contes màgics. Els contes tradicionals recullen tot el saber popular i ho posen com si fossin petites pastilles, en petites càpsules. I ho fan sempre des d'una part, diríem, artística, amb joc, a vegades amb vers, com aquest de la rateta que escombrava l'esqueleta que hem escoltat, o altres vegades senzillament explicant coses que nosaltres podem reconèixer i ens va entrant a nosaltres unes maneres de fer d'aquests personatges que són ficticis, però que en realitat nosaltres ens hem trobat moltes vegades, perquè hi ha un saber profund en el conte que ens desperta aquest saber ancestral que està en nosaltres. I, per tant, és com si, com et diria, com si en realitat s'encengués una llum dins nostre, connectés amb alguna cosa que ressona en nosaltres, que il·lumina a dintre dels que escoltem, dels que escolten el conte, i ens ajuda a veure coses que els tenim nosaltres, però no els havíem vist. És com una manera de donar llum a coses fosques. Els contes populars recullen el saber de moltes generacions, de molt temps, i a través del conte el que fa és envia una petita llum a dintre de cadascú. I en els menuts, evidentment, això els ajuda moltíssim. I en els grans, també.
1: A tots. Els contes són per tots, de fet. Sí, sí.
5: Sí, sí. En realitat, mira, jo explico els mateixos contes en els més menuts, en els de 3 anys i en els de 83 anys. L'únic que canvia és, com et diria, la manera de com explicar-ho, no? Les referències que vas donant. Bàsicament és la mirada que explica en connexió amb el que escolta. Perquè, en realitat, quan un explica contes, quan jo explico contes, el que intento fer és una mirada general a tots els ulls que estan escoltant. Quan dic tots, vull dir en referents com per poder construir una bombolla en el qual a dintre la bombolla es desenvolupa aquesta narració. Perquè quan s'està dintre aquesta bombolla, l'energia que hi ha és la que connecta profundament i en la que para el temps. Perquè quan un escolta un conte, el temps es para.
1: Totalment. I ens deixem un espai també per una miqueta un kit-kat del món, de sortir de la roda del món, no? Per estar concentrats en un espai-temps que estem creant fora d'aquest món. Així que és com un espai, no et diré meditatiu, però té aquestes característiques,
5: Sí, sí. En realitat, no sé, l'experiència, tant pel que explica com pel que escolta, jo, per exemple, abans d'una sessió de contes, preparo un guió, preparo la maleta, preparo els llibres, preparo els objectes i me'n vaig a la sessió amb por i amb angúnia, i amb un temor de què passarà, no? De no fer-ho bé. I fa més de 40 anys que explico contes, no? Però aquest temor sempre hi és. I quan estic en l'espai, a l'escenari o a la biblioteca o a l'escola, allà on sigui, començo a explicar. I quan començo a explicar, m'oblido de tot. I quan m'oblido de tot, el que passa, jo no ho domino. No ho sé què passa. Home, sí que ho sé, perquè vaig conduint-ho, no? O sigui, perquè la ment funciona. Però quan s'explica contes, està al marge de la ment. Està al marge d'aquesta espècie d'intel·ligència artificial que tenim, no? D'aquest cervell. Està al marge, oi, que fem servir aquest cervell, és evident, per la memòria i per com construïm diguem, els automàtics de la narració, el gest, la veu, la mirada. Amb tot això, sí que, esclar, el cervell serveix només per conduir, però no per portar la narració. La narració sorgeix de dintre. A part del guió del conte, quan jo vaig explicant el conte ho té tot. Només cal explicar-ho, perquè quan el conte es desenvolupa, s'expandeix, té totes les coses necessàries com perquè el món i el temps s'aturi i jo pugui estar com en un somni. I quan s'acaba, tant per petits com per grans, és com si es despertés d'aquest somni, d'aquesta realitat fictícia que s'ha creat en aquest moment concret. I el curiós és que moltes vegades jo no sé què està passant, perquè jo, diguem, miro la gent, a vegades veig una persona que està com mitja dormida i dic, ai, aquest, la ment va dient, ai, igual no li interesso. Però aquesta persona, quan s'ha acabat el conte, em ve i em diu, gràcies, perquè, no ho sé, m'has portat a un lloc en què he vist unes coses que em serviran molt per les decisions que haig de prendre.
1: Uau!
5: De nens, aquestes en tinc moltíssimes. Per tant, no ho domino. O sigui, el narrador tampoc domina allò que succeeix en el moment. Sorgeix d'un lloc que no sé quin és, però que se serveix del narrador per poder-se esplaiar, per poder comunicar, per poder-se estendre a través de la gent.
1: Suposo que aquesta és la diferència de llegir un llibre un mateix a l'altre d'escoltar una narració, un conte, que algú altre. Hi ha un altre component, que és la persona que l'explica, la persona que el rep i l'ambient que es forma en el directe, diguéssim. com a qualsevol obra de teatre, no? Tot el que sí, succeeix.
5: Sí. Vull dir, i és diferent escoltar un conte a través de la xarxa, o sigui, o ara a través de la ràdio, o sigui, que expliqués un conte, que quan s'està en presència. Perquè, o sigui, jo explico contes a la ràdio, no? O sigui, vaig fent i vaig llegint
1: els
5: contes
1: i passen alguna cosa. Ens encanten els teus contes.
5: Bueno, passa alguna cosa, però no té res a veure el que passa quan s'està en presència. Perquè hi ha un element energètic en la presència, no? En el físic, en el cos, que es transmet i passa a través de la vibració, a través de les freqüències. Nosaltres, en el fons del tot, som vibració, som freqüències. Vull dir, nosaltres, bueno, hi ha àtomos, hi ha molècules, etcètera, però som només vehicles. Però hi ha alguna cosa, en el fons, que porta aquest vehicle. I quan hi ha la presència, aquesta cosa interna, que és el ser de cada un, té molta més facilitat per comunicar amb el ser de la gent que escolta.
1: I, Pep, tothom pot explicar contes? És a dir...
5: Clar, i tant,
1: tothom,
5: sí.
1: Contes, clar. Històries... Anem a desmitificar que sí, això, i... que només els que conten contes són els contacontes, diguéssim, no?
5: Que va.
1: Així aquests animem a tothom a experimentar. Els que vivim del conte, exacte.
5: Clar, els professionals vivim del cuento, no? Perquè, bueno, cobrem o hem cobrat i n'hem fet d'això professió. Bueno, jo no, perquè he estat llibreter i en realitat els contes m'han servit per poder vendre, per tant, pel meu negoci seria, no? Perquè aleshores soc comercial i durant molts anys el que em vaig adonar és de que si explicava els llibres, si els explicava els contes, els venia amb més facilitat. Llavors em vaig dedicar a això. Més tard és quan he descobert que el conte té moltes més coses, no? Que això només és una estratègia comercial. Però tothom pot explicar contes, i tothom ho expliquem. Però des d'on s'explica? Clar, ho expliquem, bueno, abans d'anar a dormir, els pares, les mares, els avis, etc. No? Però què és important quan un explica contes en un infant abans d'anar a dormir? No és tan important el conte en si, sinó la presència de la persona que està explicant. I ho està explicant, si ho està explicant, no em fàstic, però ai, anar de pressa, m'haig d'anar corrents, ai, només t'explico un conte, però me'n vaig perquè hi estic a fora, i senzillament el que faig és dir coses. Una cosa és dir, informar, i l'altra és comunicar. Són dues coses diferents. Quan un comunica el que... Quan està en presència de la persona que sigui i està explicant-se des d'aquest espai intern de veritat, el que succeeix és igual al que expliqui. El que succeeix és una connexió profunda entre el que explica i el que escolta. I l'important de la vida és aquesta connexió. No és el que passa, no és el treball, no és ni les guerres ni les paus. L'important és la comunicació. És evident que hi ha dolor i que hi ha glòria, que hi ha plaer i que hi ha terrible dolor. Però, en el fons, tot són experiències. I el que expliquem en cada un de nosaltres és l'experiència que tenim en el moment present que estem. I quan un explica, en el lloc que estigui, si està connectat amb ell, el que fa és transmetre i comunicar l'experiència. Per tant, per això et dic que explicar, en el fons, és un acte d'amor. Sí. Perquè ens donem a conèixer i intentem que l'altre també connecti amb nosaltres.
1: Connexió i autenticitat, no?, de la persona que està, diguéssim, connectant allà i explicant la seva història o conte.
5: Clar. Com tot, com l'art.
1: Sí.
5: Com l'art, no? Què és l'art? L'art, una obra és artística quan comunica, no? Quan en realitat hi ha autenticitat, no quan és un gargot o quan és qualsevol cosa. Vull dir, si l'artista, sigui qui sigui, s'ha volcat en allà, sigui plàsticament, sigui en forma de ball, en forma de música, etcètera, etcètera, no? O sigui, qualsevol manifestació artística, el que necessita és això que has dit, és autenticitat, és presència, és entrega.
1: De fet, comunica un tros de vida, no? Porta un tros de vida en el,
5: clar,
1: el, allà,
5: clar.
1: Presenta.
5: Perquè en realitat la nostra vida és un conte. En Christian Andersen té la seva biografia que diu el conte de la meva vida, i explica la seva vida. I és que nosaltres vivim un conte, en el fons. Ens expliquem contes constantment. No només els expliquem als altres, sinó a nosaltres mateixos. Ens expliquem la vida i la vivim com si fos un conte. I depèn de com l'expliquem, la nostra vida pot ser més brillant o menys, fixa-t'hi tu.
1: Si a tothom ens expliquem contes, històries, per viure només la nostra vida. Així cadascú té la seva pròpia història, que s'explica un mateix també, no? Des de la nostra percepció de la realitat que estem vivint, eh? És així? Que bo.
5: Totalment. És important saber que els contes no són només per nens. Tots vivim un conte. I que els contes val la pena, diríem, veure'ls, mirar-los i transmetre'ls amb tot l'amor possible, perquè a través d'ells ens transmetem nosaltres, ens entreguem nosaltres i vivim nosaltres la nostra pròpia vida.
1: Mm. Si algú té molt d'interès per saber més coses del Pep Duran, contacontes, eh? Doncs se pot anar a la web bibliobosc.com, doncs allà està el seu projecte que ara està més important, que és això, un espai a la natura, a la qual hi ha bústies i llibres penjats, entre altres coses que podreu descobrir si aneu. Eh? No, la bibliobosc.com val la pena, trobareu qui és ell, què fa. Hi ha també alguns recursos, alguns contes que vas fer en vídeo, i després també les propostes i activitats, com els retirs que fem al bosc, eh? Que això sí que ho compartim, Pep. En el títol de Narrantes, si aneu allà també veureu aquestes propostes tan xules que tenim, que precisament és de narració oral i escriptura creativa i cos i natura. Així que, bueno, allà us ho deixem.
5: Doncs... I això per què serveix?
1: Això per què serveix? Perquè al final estem parlant per què és important tots aquests recursos creatius.
5: I per aquí, no? O sigui, per aquí tothom pot anar-hi, tothom pot fer-ho. És evident que serveix per cada una de les persones per prendre consciència d'un mateix. En el fons, és només això. Són tècniques, són eines, hi ha mil i un llibres, hi ha jocs, perquè la vida és un joc, Imma. I quan aprenem a jugar i la deixem així tan seriosa, ens ho passem molt més bé. Ens han enganyat dient que la vida és molt sèria i que el que cal és treballar i guanyar-se la vida. La vida es guanya jugant, i si jugues amb gust, és quan en realitat la teva vida és una autèntica joia.
1: És com els ulls del petit príncep, no? Recuperant aquest conte que al final, no? Es fa, els grans tenen una percepció del món que no és la real. Si amb els ulls del petit príncep veiem així, no? El joc, l'estar present, no?
5: En Sánchez Pigui va aprofitar aquest personatge per explicar-se ell mateix i per donar tota la seva filosofia de vida. En realitat, hi ha molts autors que ho expliquen des d'aquest personatge que sembla un infant, o que és un infant, però que és l'infant que ell continua siguent. I ojalà tots poguéssim ser aquests infants conscients, no? O sigui, retrobar el nostre infant intern.
1: Exacte, amb l'assombro, diré aquesta paraula que m'agrada, amb els ulls de la meravella que les coses que trobem, a la innocència, no?, també de l'obrir els ulls i de connectar amb el joc.
5: I el terror, no? El terror que existeix en la vida i que fa que les coses siguin indesitjables, no? O sigui, que haguem de marxar d'aquesta guerra, d'aquest dolor, d'aquest... Perquè, fixi's, tot és dual, no? És joia i dolor. Però la nostra existència està formada i mutada amb això. Per això, a vegades, penso que igual, tot plegat és un somni que anem despertant a poc a poc.
1: Exacte. I per què expliques contes? Ja ens has dit en aquella època que era per vindre millor els llibres, però per què ara estàs explicant contes?
5: Per què
1: continues explicant contes?
5: I continuo explicant-me a mi mateix contes. Això. Per què els explico? Els explico perquè em sento bé quan hi ha una energia interna que fa possible que quan jo explico, si m'escolten... Jo sóc molt social, llavors jo sempre he tingut por que no m'estimin. Bueno, en realitat tots tenim por que no ens estimin, eh? I fem moltes coses perquè ens estimin, activitat. No? Però jo he trobat un mecanisme que és explicant contes. M'agrada seduir perquè sóc una estructura de caràcter en què tinc una propietat que és la seducció. Llavors, per això he sigut comerciant molt temps, no?, per poder vendre. Però ara que ja no haig de vendre enterament res, és com si utilitzés aquestes eines amb consciència. Per tant, la seducció, el narrar, el que m'escoltin, tot això a mi em produeix un plaer, un goig, unes ganes. És com si fins i tot se m'escalfen les galtes, no? O sigui, hi ha una expansió del meu plexus solar, em sento bé. I, per tant, jo explico contes perquè em sento bé.
1: L'energia de la vida, si no? L'energia de la vida, clar, que entra i s'expressa totalment.
5: Clar, en realitat és el meu físic, el meu cos, diguem, el meu vehicle, en el qual em serveix per transitar aquesta existència, aquest vehicle s'expandeix i em sento bé. Per tant, és totalment egoista el que estic fent. Ho explico perquè em sento bé, però alhora sé que m'entrego a través d'això. I, per tant, és un acte d'amor. En el fons del tot, explico perquè estimo i vull ser estimat.
1: Uau, que bonic. De fet, expliques no tant per produir un efecte en l'altre o esperar que els altres facin alguna cosa, sinó el que estic veient és que tu expliques ara mateix perquè gaudeixes de l'experiència d'explicar i posar-te en aquest. No
5: això
1: tant com esperar,
5: entendre-ho.
1: Que de fet és una bona qüestió. Jo crec que això seria com un petit consell, no?, per la gent que explica històries, sí. No tant perquè els altres, no?, esperen una expectativa dels altres, sinó perquè tu estàs bé allà, perquè t'agrada fer-ho, perquè t'expandeixes la teva energia, no?
5: Però això no és tan evident i tan clar com ho expliques i tan difícil d'entendre un mateix.
1: Total.
5: A mi m'ha costat anys comprendre això. En sèrio, eh? O sigui, he estat molts anys pendent de que m'escoltin, em sentin, ho faci bé, m'estimin. I, en canvi, últimament, el que he entès és això que has explicat tu. Que, en realitat, ho faig perquè jo em sento bé fent-ho. I això hauria de ser tots els treballs, Imma, em sembla.
1: Totalment. Crec que això ho deixem aquí, eh? Ho deixem aquí com a petit consell o de vida, que per fer el que sigui sí. Que hem de fer, que ho siguem de nosaltres, aquella sensació d'energia de vida que ens expandeix i tenim ganes de donar-ho als altres, no? Com aquest acte d'amor cap als altres. Sí.
5: Per això juguem, per això ballem,
1: sí. Per
5: això cantem, per això ens expressem de les maneres que sabem fer-ho i com més artística és millor. I quan dic artística no dic fent-ho bé, sinó fent-ho des del lloc en què jo em sento en veritat fent-ho.
1: Clar, expressió, una expressió espontània del que portes a dins, no? La creativitat ens farà... Jo crec que és molt sanadora, la creativitat, trobar-la en cadascú de nosaltres, en la nostra expressió, diguéssim, sí, en aquest sentit.
5: És cert.
1: Sí. Estem arribant a quasi al final, ens queden com un o dos minutets. No sé si vols dir alguna cosa per anar doncs, acabant aquesta xerrada nostra, Pep Duran.
5: Mira, jo el que convido és que tothom provi de jugar, eh? Que no s'espanti perquè la seva veu, encara que la seva freqüència, el seu gest, és perfecte per ell. O sigui, no hi ha una cosa perfecta, no hi ha una cosa a aprendre, sinó hi ha una cosa només a desenvolupar en cada un de nosaltres. Per tant, tots podem explicar contes. Tots ens expliquem contes, encara que no ho sembli ni ho sabem dir d'aquesta manera. I, sobretot, comunicar amb els altres és bàsic per l'existència. I és bàsic per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb tot l'entorn que tenim.
1: Molt bé, ens quedem amb aquestes paraules vibrant en nosaltres. Pep, moltes gràcies per compartir la teva saviesa i la teva experiència, que ens segur que ens ajuda.
5: Gràcies per deixar-me explicar, ja saps que m'encanta que m'escoltin.
1: Sempre benvingut, la veritat. Doncs res, t'escoltem més, com que després te tornem a escoltar en veu de dona. Una abraçada.
5: Val, us llegiré un conte.
1: Sí.
5: Salut.
1: Salut.
6: ¿Por qué las hadas existen?
1: La Remeiera en tu amb Carmen Roldán. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
6: Y que no te des ni cuenta.
1: Quizás si... Avui tenim al cau de la Bruixa Verda la nostra remeiera Carmen Roldán, terapeuta integrativa, manual, especialista i formadora en teràpies orientals. Ens explica avui com reutilitzar productes que tenim a casa a mà.
7: Bona tarda. Doncs avui, a l'Espai de la Remeiera, parlarem d'ingredients que tenim per la cuina i que normalment tirem a la brossa. I veurem que amb aquests ingredients podem tenir diferents remeis o podem reutilitzar-los. I parlarem avui de quatre. Sí que seran la llimona, les pastanagues, la closca de l'ou i l'os de l'alvocat. Doncs comencem, per exemple, per les fulles de la pastanaga. Què passa amb les fulles de la pastanaga? Normalment, quan comprem un manat de pastanagues, doncs ens mengem les pastanagues, però les fulles, molt probablement, les tirem. Doncs farem remeis amb aquestes fulles de pastanagues, farem una recepta i ja no les tirarem més. Les fulles de les pastanagues, entre d'altres propietats, estan plenes de vitamina C i de vitamina K. Llavors, és molt interessant utilitzar-les per menjar-les i no tirar-les a la brossa. I avui us convido a fer una recepta molt fàcil, que seria el pesto de les fulles de la pastanaga. Les fulles de la pastanaga tenen un sabor una mica, recordo una mica les espinacs, els espinacs, i la veritat és que és una recepta que està molt bona i molt, molt fàcil de fer. Agafarem un manat de pastanagues i aquestes fulles les rentem bé, les sequem i li posarem 100 grams de formatge parmesà, 50 grams d'anacards crus, 100 ml d'oli d'oliva i 2 dents d'all. Ho passem tot pel mini-pimer i veureu que us queda un pesto absolutament deliciós fet amb les fulles de la pastanaga i, a més, doncs ens estem enriquint de vitamina C i de vitamina K, sobretot. Sí, aquest seria una de les coses que ja no hauríem de tirar. Directament les guardem per fer el pesto. Sí. Després, per exemple, l'alvocat. Què passa amb l'alvocat? Doncs que quan els obrim pot ser que directament tirem l'os. Aquest os es poden fer moltes coses amb l'os. Hi ha molts remeis, doncs, de deixar-lo secar, triturar-lo i fer infusions amb ell. Però avui us vull parlar de la part de l'os de l'alvocat com a superhidratant per pells seques, per mans i per peus. El que faríem és, a l'obrir l'alvocat, l'agafaríem i ens faríem un massatge a les mans amb aquest os. És ideal, com us deia, per pells seques i deshidratades, perquè té una propietat, l'os de l'alvocat, que és que ens ajuda a estimular el col·làgen de la pell i és molt hidratant. També podríem guardar aquest os de l'alvocat i utilitzar-lo per fer-nos massatges als peus. Sí? Sí que és cert que ha de ser com molt al moment, tipus estàs cuinant, obres l'alvocat, és potser estiu i dius que me'l poso una estoneta al peu, igual que quan ens posem una piloteta de tennis, i et fas un massatge amb aquest os d'aguacat. És molt gustós. I a més veureu que queda la pell molt hidratada. És com si ens haguéssim posat una crema superhidratant en els peus o a les mans. Val? Així que això seria la segona cosa que ja no tirarem a la brossa directament, sinó que la guardarem per fer-nos aquest remei. Un altre remei superefectiu el tenim abans de tirar una llimona. Les llimones que ens encanten i són molt mediterrànies, doncs què fem amb elles? Les obrim, les utilitzem pel que sigui, doncs podem fer un suc o les mini, una cosa és que fem amb les llimones, però després, quan un cop ja l'hem utilitzat, la normal, la tirem a la brossa. Doncs recollim aquest moment abans de tirar una llimona a la brossa. La llimona la podem utilitzar de manera superefectiva els colzes i els genolls. Té propietats blanquejants. Llavors, totes aquestes persones que tenen la pell molt enfosquida o també inclús si tens moltes taques als braços o a les mans, pots utilitzar aquest moment en què ja tens la llimona exprimida i ja estàs com per tirar-la, per fer-te un moment de massatge als colzes, sí? Recollint aquesta llimona, idíl·lic serien 5, de 5 a 10 minuts fent-te un bon massatge amb la llimona. Si no tens temps, serà algo més ràpid. Però deixa-t'ho, una vegada t'ho apliquis, deixa't, sí, una bona estona i després ja amb aigua t'ho neteges. Però el fet de passar-te aquest trosset de llimona pels colzes i pels genolls o per qualsevol zona on tu vegis que tens moltes taques, veuràs que t'ajuda. Ho podríem fer inclús 2-3 vegades a la setmana. I és un gran remei que crec que és una mica desconegut. Antigament s'utilitzava molt. Sempre quan hi havia taques es feia servir la llimona. Així que aquesta tercera cosa, aquest tercer ingredient, tampoc el tirarem directament a la bessura, sinó que el recollim i l'utilitzem per passar-lo pel cos. Jo dic colzes i genolls perquè és com la zona on normalment està com una zona més oblidada i després ens mirem i està la pell com molt enfosquida o més ressecosa i sobretot tacada. I això ens anirà molt bé. I per últim, parlem de la closca de l'ou. Doncs estem fent una truita de patates o un ou fregit o el que sigui, les closques directament les tirem. Doncs anem a fer un moment de recollida de closques d'ou, perquè la closca de l'ou té molt de calci, sí? Molt de calci. Llavors, aquestes closques les netegem i les deixem secar. Una vegada estan seques, faríem una pols, ho podríem fer amb el mateix morter, posant la closca de l'ou i fent una bona xafada, o la podríem posar amb alguna màquina que tinguem o també inclús amb el mini pímer i faríem una espècie de farina, sí? Farina de closca d'ou. Aquesta farina de closca d'ou la tindrem per casa, guardadeta en un pot quan ja estarà seca i neta i triturada i serà un 10 per abonar les plantes. Les plantes de vegades tenen dèficit de calci i si dius, bueno, i com ho sé això o com ho puc fer, per quina quantitat? Doncs serien 2 culleradetes soperes d'aquesta farina de calci directament a la sorra de les plantes i els hi farà una gran aportació. Evidentment, si tenim hort, si tenim planter o si tenim a casa algunes... bueno, doncs allò que dius, tinc un maduixer o tinc, no sé, pebrots al balcó, doncs els hi podem posar aquesta pols de calci. També a les plantes en general, sí? A les plantes en general que tinguem per casa, que veiem que estan així una miqueta potxes, doncs utilitzarem aquesta aportació de calci feta amb la closca de l'ou. Val? Doncs aquests serien avui els 4 remeis que podem utilitzar de manera superfàcil a la cuina de casa. L'os de l'alvocat, la llimona quan ja l'hem utilitzat, les fulles de la pastanaga que ja no les tornarem a tirar perquè hi ha moltes més receptes, però aquesta en especial està boníssima. I la closca de l'ou, que és molt interessant guardar-la i utilitzar-la per les plantes de casa. Sí? Tots són remeis facilíssims, en tenim molts més. Un altre dia potser podem parlar de les patates, per exemple, amb el tema de les berrugues. Bueno, ho deixem per allà, a l'aire per un altre dia, però aquests serien els remeis per la secció de remeieres d'avui.
1: Gràcies, Carmen, per la teva inspiració.

0: Amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona, presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep Duran, ben trobat de nou. Aquí estem, en aquest programa del Cau de la Bruixa Verda dedicat a la narració oral. I que hem estat parlant bastant. Quan la veu ens nodreix, no? A l'art de donar, d'estimar, a través de la narració. Digues?
1: El dia 20 de març és el dia de la oralitat. Per tant, hi ha trobades de narradors i contes a la ràdio i de molts indrets, precisament per, diguem, ressaltar aquesta capacitat d'utilitzar l'oralitat en la comunicació.
0: Que ha estat des de sempre, no? Des de sempre. Aquesta oralitat està des de les èpoques de les tribus, que era el mitjà de comunicació i connexió, realment. Així que conservar-la i donar un dia especial està molt bé. Endavant.
1: Jo us volia llegir, o sigui, lectura en veu alta, que se'n diu, un conte que el seu títol és Guineu. Està escrit per la Margaret Wild i està il·lustrat per en Ron Brooks. Està editat per Ecaré. Ecaré és una editorial de Venezuela, però que té casa aquí. I està en català i en castellà. El títol és Guineu. I parla de la soledat, o... Bueno, us el llegeixo.
0: Vinga.
1: El gos corre a través del bosc cremat, damunt la cendra calenta. Subjecta una garsa amb el seu musell ferm i vellutat. La du a la seva cova, vora el riu, on vol tenir cura de la seva ala socarrimada. Però la garsa no vol que l'ajudi. «No podré volar mai més», murmula. «Ja ho sé», diu el gos. Resta en silenci un moment i afegeix. Jo sóc cec d'un ull, però així i tot gaudeixo de la vida. Això no és res, diu la garsa. Com et sentiries si no poguessis córrer? El gos calla. La garsa s'arrossega cap a l'ombra de les roques i sent que el seu cos es confon amb la foscor. Passen els dies, tal vegada una setmana, i es desperta amarada de tristor. El gos l'espera i la convenç perquè l'acompanyi a la riba del riu. «Salta sobre el meu llom», li diu. «Observa l'aigua i conta'm què veus». Amb un sospir la garça accepta. L'aigua emmiralla els núvols i el cel i els arbres i alguna cosa més. «Veig una criatura nova i estranya», exclama. «Som nosaltres», diu el gos. «Agafa't fort». Amb la garça rapada al seu llom, corre a través dels matolls. S'esmuny per les estrelles de les escorces, travessa els boscamps de boixos blanquinosos i s'endinsa en el blau. Corre tan veloç que sembla volar. La garça sent que el vent oneja entre les seves plomes i s'alegra. «Vola, gos, vola! Jo seré el teu ull sec, i tu seràs les meves ales». El gos corre amb la garça sobre el llom, cada dia, tot l'estiu, tot l'hivern. Acabades les pluges, quan lluquen els brots dels arbres, arriba una guineu al bosc. Una guineu amb ulls embruixadors i un magnífic abric roig que frega els arbres com una llengua de foc. La garça tremola. El gos diu: «Benvinguda, et podem oferir menjar i recer». «Gràcies», diu la guineu. «Us he vist córrer aquest matí. Sou increïbles». El gos se sent feliç amb la garça, però la garça s'esborrona. S'adona que la guineu mira la seva ala socarrimada. En arribar al capvespre, les fragàncies amaren l'aire i el gos i la garça seuen a l'entrada de la cova satisfets. I un i l'altre estan satisfets de la seva companyia. De tant en tant, la guineu participa en la conversa, però la garça veu que l'observa, sempre l'observa, amb els seus ulls. De nit la seva flaire omple la cova, una flaire plena de ràbia, enveja i solitud. La garça prova d'alertar el gos sobre el guineu. No pertany enlloc, afirma. No estima ningú. No li passa res. Deixa-la estar, diu el gos. Aquella nit, mentre el gos dorm, la guineu xiugeja a la garsa. Jo puc córrer més de pressa que el gos, més de pressa que el vent. Deixa el gos i vine amb mi. No el deixaré mai, el gos. Jo sóc el seu ull sec i ell és les meves ales, assegura la garsa. Aquella nit la guineu no afegeix res més, però l'endemà, mentre el gos és al riu, torna a xiuxejar. Recordes què se sent en volar? Volar de veritat? No el deixaré mai, el gos. Jo sóc el seu ull sec i ell és les meves ales, repeteix la garsa. Però aquell mateix dia, mentre el gos corre pels matolls amb la garsa al llom, pensa: això no s'assembla a volar. No s'hi sembla gens. I aquell cap vespre, mentre la guineu xiugeja per tercer cop, ella contesta: estic a punt. Mentre el gos dorm, la garsa i la guineu passen com un llamp els eucaliptus, esquincen les herbes més altes, remunten les immenses roques. La guineu corre tan veloç que les seves potes apenes toquen el terra i la garsa s'alegra. Ara sí que volo, ara estic volant. La guineu vola pels boscos, per les planes polsoses, per les salines i es dirigeix al calorós desert roig. S'atura, pantejant apenes. Entre totes dues es fa el silenci. Cap d'elles es mou i tampoc parla. Llavors, la guineu s'espolsa a la garsa del llom, com si es tragués una puça i s'allunya. Es gira i mira la garsa tot dient: ara tu i el gos sabreu què vol dir sentir-se sols. I tot d'una desapareix. Enmig el silenci. La garsa escolta un útol llunyà. No sap dir si és un útol de triomf o de desesper. La garsa s'arrauleix. És una bala de plomes atordida per la calor. Sent que el seu cos es fon amb el no-res. Seria tan fàcil deixar-se morir en aquest desert? Aleshores, pensa que el gos es despertarà i no la trobarà. Molt lentament, saltironejant, inicia el llarg camí de tornar a casa.
0: Ja està. Ostres, és, ja sí que està. És colpidor. Escolta, m'he vist que aquest llibre té molts premis. És un llibre que sí, té premis del Children's Book d'Austràlia, White Ravens, una de premi de la UNESCO de literatura infantil. És a dir, que és un llibre molt xulo.
1: És un llibre preciós. Les seves il·lustracions són una meravella. És, bueno, està en català i en castellà. Es pot trobar a les biblioteques.
0: Ja diem que la traducció al català és d'Anna Gasol. Els traductors
1: de l'Anna Gasol. Ho havia llegit. L'Anna Gasol és una gran narradora, traductora i molt bona amb literatura infantil i juvenil, sí.
0: Sí, Margaret Wild, sí, he vist que són precioses les il·lustracions. Llavors, la versió castellana no sé qui és la traductora, però, o traductor, tindríem que mirar. Està bé. Sempre m'agrada molt citar, perquè, clar, l'original deu ser en anglès, de la Margaret Wild, i el podem llegir, sí, sí. O sigui, en català, la versió que ens has regalat és preciosa. Sí, sí. La traducció és molt, molt xula, també. Bueno, no sé si ara ja estem a 9 minuts, se'ns ha falta realment. Ja estem acabant.
1: Bueno, això, comentar-vos és que és un llibre de 30x30, per tant és gran. En català són pàgines toves i en castellà són pàgines rígides, és en cartoner. I el podeu trobar a les biblioteques i a les llibreries. O sigui, és un llibre molt bo per regalar i regalar-se. Perquè cada un... Saps? Hi ha una manera de poder fer quadres a la paret, per exemple, que és a partir de les il·lustracions. O sigui, quan agafes un d'aquests llibres i l'obres en doble pàgina, i pots fer, te'n vas amb un d'aquestes cases que fan marcs, i els hi dius que et facin un marc d'acord amb aquest llibre, però que et deixin un llom ample, de tal manera que cada dia, si vols, o cada setmana, o cada mes, puguis obrir una pàgina diferent.
0: Quina bona idea! Mostrar. És fantàstic. Clar, és, gràcies,
1: aquesta Pep. Aquesta és una de les coses que jo faig amb els àlbums.
0: Doncs vinga.
1: O sigui, vaig trobar un d'aquests que fa marcs, que feia, o sigui, que m'ha fet un marc, però amb un petit marge d'un dit o dos, tant com el gruix del llibre.
0: Clar.
1: Llavors, s'obre per darrere, si fas unes maneres que es pugui obrir per darrere, i canvies la il·lustració. Això per una, diguem, per poder fer o tenir il·lustracions, quadres en les habitacions dels nens, o en les teves pròpies, és una, diguem, és una manera molt barata de poder tenir constantment il·lustracions d'aquests llibres, àlbums que t'agraden.
0: Preciós.
1: I poder-les mostrar.
0: Molt bé. Gràcies, Pep. Ens has regalat fantàstic llibre i consell. Així que...
1: Bueno, és un consell de llibreter.
0: Moltes gràcies. Superllibreter. Molt bé. Merci. Bueno, pues res, anem tancant ja. Una abraçada.
1: Igualment. Salut.
0: Salut. A reveure. Salut.

En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres i recursos escollits especialment per a vosaltres. Com sempre, contem amb els consells i suport de la Biblioteca Fidel Fita i la Fosforera d'Arenys de Mar.

I una primera recomanació. Repetim llibre d'altres vegades, La màgia de llegir en veu alta, de Megan Cox Gordon, traduït de l'anglès al català per Adar Bos, que és una de les nostres col·laboradores, editat per Viena Edicions del 2022. És una reivindicació de la lectura compartida com a estratègia per al benestar individual, familiar i social. Llegir en veu alta és un recurs extraordinari a l'hora de millorar les capacitats intel·lectuals i afectives d'infants i d'adults i de reformar els vincles familiars i socials. I un altre llibre, Els beneficis de la lectura en veu alta, una edició en català, de David Bueno, Anna Forés, Antonio Ruiz, il·lustrat per Cristina Bueno, de l'editorial Enciclopèdia Catalana, editat el 2023. És un estudi des de la neuroeducació dels beneficis cognitius i d'aprenentatge que suposa compartir la lectura en família i també a l'escola, basat en dades científiques i contrastades. I una altra, de lectura en veu alta, com no, que es diu La lectura en veu alta. L'autora és Txell Sota, editat per l'Enciclopèdia Catalana el 2015. S'han fet 10 edicions del certamen de lectura en veu alta.

I per últim, un clàssic de Dale Carnegie, El arte de hablar en público, editat per BN Publishing al 2012. El arte de hablar en público està basat en l'experiència de més de 70 anys del curs de Relacions Humanes de Dale Carnegie, amb la finalitat de descartar allò trivial i anar directament al centre del procés de la comunicació més autèntica. Quan no som aptes per dir clarament allò que volem dir a causa del nerviosisme, la timidesa o els nebulosos processos del pensament, la nostra personalitat queda exposada al bloqueig i a la confusió. Aquest llibre està construït a partir de tres principis bàsics de Dale Carnegie. Saber què dir, dir-ho amb convicció i dir-ho ben clarament. Així que aquest llibre serà de molta utilitat. Per exemple, per convèncer un grup d'escèptics sobre les conveniències d'un determinat punt de vista, perquè aprenguem la manera com s'ha d'explicar una matèria complexa, per oferir una idea en una reunió, per convèncer un agent de vendes que el seu projecte és el millor, per conversar amb fluïdesa, amb una amistat recent, etcètera, etcètera, etcètera. Moltes més situacions comunicatives que l'arte de hablar en público ens pot ajudar de Dale Carnegie. I avui acabarem les nostres recomanacions amb un enllaç que ens pot ajudar una mica per tafanejar sobre el món de la narració oral. L'enllaç és narracionoral.es i allà doncs, trobareu biblioteca, trobareu recursos, bibliografies de l'Associació de Professionals de la Narració Oral, AEDA. Així que només cal que hi aneu i reviseu tot allò que us pugui interessar en aquest enllaç. I així hem acabat les nostres recomanacions. Si ens vols recomanar tu algun llibre i recurs que creguis interessant per al nostre programa El cau de la bruixa verda, deixa'ns un àudio amb el teu nom al WhatsApp 647-728008. Ens encantarà escoltar-te les teves recomanacions.

I hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible el Pep Duran i la Carmen Roldán, i els serveis tècnics, el Joan Bosch i l'Isaac Albarracín, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions sempre inspiradores que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i l'Èlia de la llibreria La Fosforera d'Arenys de Mar. I sobretot, sobretot gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda que fa possible aquest programa. Recordeu que els recursos i informació del programa El Cau de la Bruixa Verda els podeu trobar al web caubruixaverda.com.

i ens acomiadem des del cau de la Bruixa Verda amb aquest programa La Narració Oral, amb la dolça veu de Sílvia Pérez Cruz i Joan Falú a la guitarra. Gaudim d'aquesta bonica cançó tradicional que ens porta allò més entranyable de les nostres èpoques de quan érem petits, el noi de la mare. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi i per seguir-nos.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.

0: les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
1: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
0: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
1: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Ara que som junts...
3: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
2: Diré el que tu i jo sabem...
3: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
2: I jo dic no...
3: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
2: Diguem no...
3: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munné.
2: Nosaltres no som deixemors...
3: Temps era temps,
2: no,
3: a Ràdio Arenys.
2: No,
3: i reviu els millors anys de la teva vida.
2: Nosaltres no som deixemors...
3: Ràdio Arenys, la primera música.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
5: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui, nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 18 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins a l'Ampolla per veure com preparen les festes de Sant Joan. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Coneixerem de primera mà el projecte Sèpia i acabarem el programa d'avui descobrint els resultats d'un estudi de soroll al fons marí. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda a tots, molt bé, i esperant, fent el compte enrere, que ja tenim l'estiu, ja la tenim ja a tope power, eh?
1: D'aquí res encetem ja...
2: I la nit de Sant Joan.
1: Solstici d'estiu, d'aquí res.
2: Hem de mirar, a veure... I no sé si això ens ho pot dir l'Oriol, allò del mites i llegendes, si hi ha alguna cosa que hem de fer la nit de Sant Joan o que feu la nit de Sant Joan perquè comenci, diguem que l'estiu o l'any, a partir d'aquell moment, amb una mica més de sort. Saps allò de cremar les coses que ja no vols a la foguera?
1: Ja saps que jo no hi crec, en aquestes coses.
2: Jo sí. Però si m'adoneu alguna idea,
1: alguna indicació,
2: us ho agrairé molt, eh? Gràcies.
1: De res. Nosaltres, per servir-la a vostè.
2: Gràcies. Que bona gent. Que bona gent.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Molt bé estic, igual que la Marina, perquè ha arrencat en una força i en una alegria avui. Molt bé, Marina, que es noto que demà és divendres. I ara que parleu de Sant Joan, pues obro meló sobre els petards. Vosaltres què opineu? Us agraden, no us agraden? Ni tireu, no en tireu? Conteu-me.
1: A veure, jo fa anys que no en tiro, però jo soc molt pro... molt pro foc i molt pro coets.
3: I molt pro pólvora, no?
1: Sí, soc bastant pro pólvora. La veritat, m'agrada molt la pólvora.
3: Molt bé, jo també.
1: Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda. Heu obert, sou d'obrir melons, en aquesta casa. Aviam, primer de tot, per molts sants, avui Santa Marina, em diu el calendari.
1: Ah, sí?
2: Ah, felicitats. Sí,
1: gràcies.
4: Santa Marina. Doncs per molts sants a totes les marines,
1: felicitats,
4: del món
1: Marina.
4: Mundial.
1: Gràcies.
4: I jo també sóc del team petardos. Sóc de l'equip Manuel Delgado, no sé si l'heu escoltat alguna vegada les reflexions que fa la ràdio i d'aquest antropòleg, doncs...
1: No, a veure,
4: si
1: fes-me
4: escoltar...
1: en una...
4: Com?
1: Digues alguna reflexió d'aquestes que fa?
4: No, que és un estudiós de l'antropologia, com si diguéssim, del carrer, no? I de les festes i de les festivitats. I diu que una de les senyals de que el carrer va deixar de ser de la gent... a part de que quan el Fraga va dir la calle és mia, va ser quan l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, va deixar
1: això
4: o va desautoritzar...
1: Crec que ho havies
4: va desautoritzar
1: cantat.
4: El permís de fer les fogueres al carrer. Aleshores, aquí és quan va començar l'apropiació del carrer per part de les institucions, en aquest cas de l'Ajuntament. Per tant, el carrer va deixar de ser de la gent i va passar a ser de l'Ajuntament o dels polítics de turno.
1: Sí, crec que això ho havia escoltat. Estic d'acord, Fins a cert punt estic d'acord. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, però heu obert ara mateix la caixa dels trons, perquè jo sento dir-vos que jo sóc del team absolutament i radicalment antipetards. Sí que estic a favor de les fogueres de Sant Joan i estic molt d'acord amb aquesta reflexió que comparties, Sergi, però els petards, realment, el mal que provoquen a la fauna, que provoquen al medi, les destrobacions que provoquen, jo ho sento molt, però en aquest barco no m'hi trobareu pas.
1: Doncs, opinions per tothom, Com veieu aquí a la Ran de Mar, potser ens barallem avui abans que acabi el programa. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Mira, entengui, amb l'opinió de la Carla, coincideixo plenament. Molt favorable a les fogueres de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó. És una tradició que unifica els països catalans i estic plenament a favor, m'encanta. I en contra dels petards, em fan molta por, no provoquen tantes desgràcies com les que podríem provocar, perquè una bomba explosiva en mans de segons qui, doncs mira, encara passen poques coses. M'agrada una mica d'allò, quatre bombetes, una mica de fons, amb colors, això sí, no dic pas que no tiri res. I segona cosa, per al·lusions, que la Sílvia volia un ritual màgic per la nit de Sant Joan. Mira, n'he trobat un, és l'avantatge de parlar últim,
1: Que, ho has fet amb el xat GPT.
6: Una busca a Google, no cal tant, a GPT no hi hem arribat. A Google mateix ja t'ho diu. Res, mira, n'he trobat un que a més té relació amb el mar. N'hi ha molts, de rituals que pots fer, però avant, direm un que té relació amb el mar. Mira, diu que a les 12 de la nit t'has de banyar al mar. Això atreu la salut i l'abundància, que això sobretot per la gent que celebri les revetlles a la vora del mar, Però no només t'has de banyar al mar, Sílvia, has de saltar 9 onades d'esquena al mar. D'aquesta manera,
1: no onades, I si aquell dia és com aquests dies que no hi ha onades, què fas?
2: Te les inventes.
6: Doncs mira, malament, saltes, tindràs energies negatives tot l'any, perquè per desfer-te de les energies negatives has de fer això. Has de saltar 9 onades i d'esquena al mar, De no cara, veient-les venir, no val, ha de ser d'esquena.
2: Val. No, m'ho apuntaré, gràcies.
1: Em sembla fantàstic, Això, el que passa és que, mira, jo només us diré que l'any passat, abans de la revetlla de Sant Joan, moltes hores abans, potser eren les 5 de la tarda, vaig anar a nedar al mar i la platja ja estava, no t'ho vulguis imaginar. Per tant, jo a les 12 de la nit no em fico en aquella aigua ni boja perquè no sé què pots agafar, com a mínim, en aquella aigua, saps?
2: I depèn de com, arriba la sorra i tot,
1: Exacte.
2: Trobar-te de tot.
1: Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedro han participat aquest dijous en un taller de cuina que ha comptat amb la col·laboració de voluntaris adherits al programa Més 60 Sergi.
2: Doncs sí, per exemple, un arrossejat, cananes farcides, una hamburguesa d'anxova o sèpies amb gamba blanca han estat alguna de les receptes que una vintena d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedró han elaborat aquest dijous matí al Maram, al Centre d'Interpretació del Peix, amb motiu d'un taller de cuina intergeneracional. De fet, voluntaris adherits al programa Més 60 han estat els encarregats d'idear i explicar les receptes, així com dirigir els joves durant la preparació. Han après, per exemple, com netejar el peix o tallar correctament les verdures sota la dinamització d'Agata Albero, d'Inspira Gastronomia. Escoltem-la.
3: Que els dividirem en grups i treballaran amb els nanos amb diferents receptes. Hi ha un arrossejat, que també es diu fideuà, oi? Després hi ha unes cananes farcides, que no és, és com el calamar, un parent del calamar, la canana, que necessita potser una miqueta més de cocció, però també així els ensenyem una nova espècie, i el farciran de carn. Què més faran? També unes hamburgueses d'anxova, això és molt innovador, eh? Que a més hem comprat un panet d'hamburguesa perquè faci més l'efecte d'això, no? I ara no sé si me n'oblido d'alguna més. Ah, sí, una sípia amb gamba blanca, també.
2: L'alumnat ja havia mostrat interès a tenir una optativa de cuina al centre de l'institut. És més, aquesta fou una de les propostes que els joves van traslladar al consistori, fruit d'un nou grup de treball del Pla Educatiu d'Entorn, que vol donar veu a la comunitat educativa i que els estudiants siguin participatius en el programa d'activitats del municipi. Ara per ara, l'Ajuntament de l'Escala veu complicat organitzar sessions periòdiques durant tot l'any i per això ha ideat aquest taller. A l'aula del Maram, l'experiència ha estat molt positiva. L'alumnat ha conegut noves receptes, mentre que els voluntaris del Més 60 han traslladat alguns dels seus coneixements als més joves. Escoltem la Mercè i la Carme com a voluntàries i la Rània i en Neymar com alumnes.
4: I no facin la cuina de pim-pam, de comprar i escalfar el forn o el microones, doncs, n'hi ha receptes que són molt senzilles de fer i estan molt bé.
5: Sí, vinc aquí a l'Escala, és la primera vegada que vinc i me fa molta il·lusió, la veritat. Doncs perquè m'agrada molt la cuina i oferir al grup Més 60 aquesta opció, doncs mira, és pensar que era una experiència diferent.
6: Pues la veritat que ara pues ha estat bastant bé, ja que m'ha tocat el meu avi. Ara estem fent patates amb sèpia, gambes i musclos. De moment hem acabat de pelar les patates i ara les estem tallant mentre les gambes s'estan fent.
7: Jo, com els meus pares treballen, cada dia em torno amb la meva germana per cuinar.
1: El taller de cuina.
2: Plegats, per tant, han posat en valor la iniciativa pel seu caràcter diferencial.
1: El Festival Portal Blau ha penjat el cartell d'entrades exaurides en 5 de les 29 propostes artístiques i culturals d'enguany.
2: Doncs sí, diverses de les actuacions principals d'aquesta 19a edició del Portal Blau ja han exaurit les entrades. Aquest és el cas del concert de Roger Pedrós, del 17 de juliol, als Jardins del Clos del Pastor, el de Maria del Mar Bonet, l'1 d'agost, i d'Helena Gadel i Manu Guix, el 2 d'agost, tots dos a la Mar de Manassa, i també el concert de Sopa de Cabra, el pròxim 9 d'agost, al Fòrum Romà d'Empúries. Dins del cicle de Mirades Blaves, que compta amb 4 xerrades de reflexió envers la societat, s'han esgotat també les localitats per assistir a la conferència a les dones durant la Guerra Civil d'aquest dia 26 de juny a l'Alfolí de la Sal. En total, com dèiem, 5 de les 29 propostes han penjat el cartell de complet, de manera que encara queden entrades disponibles per les altres de gran format, com per exemple el concert de Clara Peia, el de la Fúlmiga i Naina, el de la Judith Nederman i la Gio Sinfonia, o el concert recital dels germans Ortega ja el 3 d'octubre. Es pot consultar tota la disponibilitat dels concerts, com de les propostes culturals i comprar entrades directament a la web oficial del Festival Portal Blau o a través de la plataforma TemTickets.
1: Deltebre torna a posar en valor un dels productes més emblemàtics del Delta de l'Ebre amb una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Musclo, que se celebraran del 18 al 28 de juny sota el lema de la Badia del Fangar al Paladar.
0: Així és, Marina, la iniciativa té com a objectiu promocionar la gastronomia i el producte local, alhora que reforçar el posicionament de Deltebre com a destinació gastronòmica de referència. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per promocionar un producte de proximitat de gran qualitat, estretament vinculat a la identitat i al paisatge del territori. Soler ha subratllat també que la gastronomia és un dels grans actius del municipi i que iniciatives com esta contribueixen a projectar el territori, la feina dels productors i la qualitat dels productes del Delta. Durant els 10 dies de les jornades, els establiments participants oferiran tapes, degustacions i menús especials amb el musclo com a ingredient principal, amb propostes que aniran des de les elaboracions tradicionals fins a les més innovadores. El musclo dona continuïtat al calendari gastronòmic després de les jornades del pop i abans de les de l'arròs i l'ànec, consolidant una oferta estable vinculada als productes de temporada.
1: Continuem al Delta de l'Ebre. L'Ametlla de Mar ha obert aquest dilluns un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la zona blava.
0: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert este dilluns al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques. Este nou espai, situat prop del centre urbà del Cap i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb aquesta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Precisament, l'obertura coincideix amb l'entrada en vigor del període de pagament de la zona blava, que es mantindrà fins al 15 de setembre. L'Ajuntament defensa que la regulació serveix per afavorir la rotació de vehicles i facilitar l'aparcament als residents. Les tarifes es mantenen igual que l'any passat i els veïns que paguen l'impost de circulació al municipi poden continuar obtenint l'abonament de temporada per 5 euros.
1: Anem cap a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú estrenarà la setmana vinent el seu primer marketplace a tocar del mar, un espai més per complementar l'oferta d'aquest estiu a la ciutat, Carla.
8: Doncs sí, aquesta iniciativa que s'ha presentat aquest migdia combinarà comerç, gastronomia, música i lleure en una experiència pensada per gaudir dels vespres de la temporada estival. Llum de Mar és la proposta de mercat d'estiu que s'ubicarà als jardins de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú a partir del 26 de juny, als caps de setmana. Una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Vilanova i el grup Mates Arnalot que s'emmarca en aquesta estratègia de ciutat de fomentar el turisme familiar. Aquest nou marketplace renova el format que hi havia fins ara de parades al Passeig del Carme amb un concepte, diuen, més experiencial al voltant de l'Espai Far, que ja és un dels actius de la ciutat. Hi haurà 8 paradetes amb una aposta pel comerç local. La majoria s'aniran renovant al llarg de l'estiu i també hi haurà propostes gastronòmiques amb la complicitat del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, que també s'aniran renovant. Tallers, activitats i música complementen l'oferta al voltant d'aquest nou mercat d'estiu a la ciutat. Llum de Mar obrirà els divendres, dissabtes i diumenges de 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit fins al 2 d'agost.
1: El torneig de rugby 7, que anualment organitza el Rugby Club Sitges a la platja de la Fragata, ha quedat cancel·lat a causa de malentesos entre l'Ajuntament de Sitges i el mateix club esportiu. Es tracta d'un torneig amb llarga trajectòria al municipi, més de 30 edicions, i que enguany no se celebrarà.
8: Amb un comunicat a les xarxes socials, el Rugby Club Sitges feia saber que anul·lava la celebració del torneig de Rugby 7 a la platja de la Fragata, argumentant que han estat un seguit de traves a l'hora de tramitar el procés d'autorització de l'activitat, el que els ha fet prendre aquesta decisió. Afirmen que des del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat de l'Ajuntament de Sitges se'ls imposava unilateralment una data per la celebració del torneig diferent a les dues alternatives que proposava el club. També asseguren que que se'ls va formular diferents requeriments documentals i tècnics sobrevinguts, entre els quals documentació que ja havien aportat anteriorment o que els era impossible de complir dins dels termes exigits. Tot i que des del club afirmen que van proposar solucions raonables per poder desenvolupar l'esdeveniment amb normalitat, els canvis de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable els ha portat a prendre la decisió final de cancel·lar el torneig. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sitges lamenta la decisió del club i afirmen que des del primer moment la voluntat municipal ha estat facilitar la celebració del torneig amb les garanties necessàries i complint la normativa. Asseguren que des de la presentació inicial de la sol·licitud per part del club no van rebre resposta als requeriments durant 4 mesos, però que en lloc de desestimar la petició, l'Ajuntament va continuar treballant per trobar alternatives viables per mantenir l'activitat. Diuen que les mesures que se'ls demanaven responien a les mateixes que es requereixen per autoritzar qualsevol activitat a l'espai públic, com ara disposar d'un extintor, la instal·lació de cabines higièniques i la contractació de les assegurances corresponents pels participants, entre d'altres. És per això que volen confirmar que en cap moment s'ha denegat la celebració de l'esdeveniment i confirmen que si s'hagués presentat la documentació corresponent s'hauria obtingut l'autorització municipal per la celebració del torneig.
1: Cap a les costes del Maresme. El grup d'acció local aconsegueix el suport unànime de tots els partits polítics en la defensa de la política pesquera comuna. Aquest és el principal balanç de la ronda de reunions que els GALP d'arreu de l'Estat han mantingut aquests dies al Congrés i al Senat. Tot i la voluntat política, estan pendents de com es materialitza aquest compromís, Oriol.
9: Doncs sí, Marina, des del mes d'octubre els GALP han iniciat diverses accions per rebutjar el nou pla estratègic i financer de la Comunitat Europea que preveu una retallada de més del 67% dels fons destinats a la pesca i, en canvi, apliquen un sistema d'un canvi en el seu sistema de finançament. L'aranyenca Cristina Badillo, d'aquí del GALP Marina de Llevant, espera que aquest posicionament polític es tradueixi en accions concretes.
10: De dreta a esquerra, els partits polítics defensen la postura i et diuen doncs que sí, que és un sector estratègic, que és un sector primari que s'ha de defensar. És a dir, sí, ok, el tema és que s'ha d'actuar i han de tenir una estratègia per aconseguir-ho, això ja no ho sé. Sí, és cert que tots almenys el que et manifesten és això i manifesten doncs, la importància de que hi hagin eines com són els grups d'acció local doncs, per també incentivar accions directes al sector, que el sector ha de tenir el seu fons específic.
9: El sector denuncia, a més, que en els darrers mesos ha anat encadenant reunions entre administracions, primer derivats pel Ministeri a Brussel·les, després retornats des d'Europa, de nou a l'Estat espanyol, i ara pendents d'una nova trobada amb el Ministeri d'Hisenda.
10: Totes aquestes accions que es porten fent, no? Va ser perquè d'un inici el Ministeri ens va derivar a Europa, ens va dir que havíem d'anar a Brussel·les a explicar i a pressionar, vam estar-hi. Brussel·les ens ha tornat a derivar al Ministeri dient que seran els estats membres els encarregats de repartir aquests fons i és el que hem anat a fer. I ara també inclús ens deriven altres ministeris com el d'Hisenda, perquè creuen que serà el Ministeri que repartirà aquests fons, per tant, no sé.
9: Les pròximes accions previstes seran ja de cara a la tardor. Badillo avança que s'ha demanat una compareixença al Senat i una jornada tècnica al Congrés dels Diputats.
1: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament ha organitzat pel dissabte 27 de juny una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja.
9: Exacte. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta, a la Riera Capaspre. Aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima. Hi haurà una festa amb música i tallers d'animació infantil i familiar, però la cirereta del pastís serà l'espectacle de drons que es podrà veure des de la platja, des del mateix punt on es fa el piromusical de festa major al setembre. Estarà enfocat a l'estiu i incorporarà també imatges relacionades amb el mar i elements simbòlics Catòlics de Calella. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació, coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Els municipis on s'han fet experiències similars en aquells pobles reben visitants expressament per veure l'espectacle de drons i Calella espera que passi el mateix. Aquest espectacle de drons a la platja té un cost de més de 16.000 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que primera prova de foc aquest cap de setmana pels bombers a les portes de Sant Joan. Es preveu una campanya forestal clàssica, però que es pot complicar molt en funció de les altes temperatures previstes, el vent i una sequera que encara fa estralls. De fet, no s'esperen pluges significatives fins a l'agost. Les abundants precipitacions de finals de l'any passat, després de 2 anys de sequera extrema, han fet créixer notablement la vegetació als boscos, un fet que ara es tradueix en més combustible sec pels incendis. El bosc està deshidratat i també hi ha molts arbres morts. Això, combinat amb altes temperatures previstes i els episodis de vent, formen un còctel ideal per atiar els focs. La tendència dels últims anys constata que la campanya s'avança cada cop més i que es registren incendis fora del que es considera la temporada clàssica, fins i tot a mesos d'hivern a causa del canvi climàtic. Aquest dimecres s'ha presentat a l'edifici del 112 la campanya forestal i s'ha alertat que en funció de com evolucioni l'estiu, es poden produir incendis que superin la capacitat d'extinció dels efectius. També preocupen els escenaris de simultaneïtat, com els viscuts en algun dels pitjors anys a Catalunya, que dificulten garantir una resposta eficaç. El cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, l'inspector Albert Castellet, ha explicat que preveuen una campanya clàssica, però ha fet una crida a la ciutadania per extremar les precaucions davant d'un estiu que es preveu complicat.
11: La podem comparar una mica al nivell del que vam tenir l'any passat. L'any passat no va ser aquí a Tarragona una campanya excepcional, però sí que a la resta de Catalunya vam tenir incendis importants, com el de Torrefeta i Florejacs o el de Paüls. Així que aquest any esperem una mica l'incògnita, a veure com entren aquestes onades de calor i el vent que ens pot esperar.
1: La Regió d'Emergències presenta un reforç dels efectius d'extinció amb uns 500 bombers entre voluntaris i professionals i 28 efectius en fase de pràctiques que s'han d'incorporar properament. També hi ha 2 helicòpters bombarders, un d'ells a la base de Prades i un avió de vigilància i atac del Mitquetequeo. A l'aeroport de Reus, el subinspector dels GRAF, Albert Palacios, assegura que venim de l'hivern més plujós dels últims anys, però adverteix que hi ha una gran quantitat d'herba seca. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
12: Bona tarda. Una situació molt tranquil·la encara a tota la costa. Per bé que el vent de gregal una mica llevantat s'anirà fent un palet més notori a la Costa Daurada, especialment ja entrada aquesta tarda, també aquest vespre i la nit d'avui fins a divendres. Això farà que hi hagi una mica de mar de vent, per tant, fins i tot onades de més d'un metre d'altura, especialment al sud del Baix Penedès, però no estarem parlant d'una situació gaire destacable. Sí que també hem d'advertir que en altura el vent començarà a girar cap a sud i això pot provocar alguna seixa en el cas de la Costa Brava Sud, especialment al Baix Empordà. Per tant, compta amb aquestes oscil·lacions del nivell del mar, vents, ja diem, llevantats, una mica gregalats, i de cas a la Costa Brava Nord, més de sud. Pel que fa al divendres, vent encara força feble en general, dominant aquest vent de llevant, una mica de sud al matí a la Costa Brava, i en general marejol o una mica de maró al matí a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El temps, el trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
13: Bona tarda, Marina. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. Per tant, bàsicament, àrea metropolitana de Barcelona, volum de trànsit, el darrer tram de la C58 i de la C33. Aquestes dues autopistes que passen des del Vallès cap a Barcelona es fan amb aturades intermitents de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. C17, aquí parlem de lentitud, bàsicament, aturades puntuals, al tram de Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, i a l'altura de Montcada i Reixac hi tenim un accident. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre la Llagosta, Montcada i Reixac, això a la C17 com et deia, sentit Barcelona a causa d'un accident. A l'extrem sud, cap gran sorpresa, la via més carregada, l'autovia A2, lentituds, retencions, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran 2.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: I ara volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les festes de Sant Joan. Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Júlia Estorac, regidora de festes de l'Ampolla, sobre les festes de Sant Joan, que tenen lloc del 19 al 25 de juny al municipi. Júlia, benvinguda a Arran de Mar.
3: Hola, bon dia, gràcies.
2: Júlia, ja està tot a punt per aquestes festes de Sant Joan?
3: Sí, ja ho tenim tot a punt i tot preparat.
2: Perfecte, perquè clar, entenc que per als ampolleros i ampolleres hi ha sentiment, no? Aquestes festes, què signifiquen?
3: Bueno, aquestes són les primeres festes que tenim a l'Ampolla a l'any i són les més importants, són les més llargues perquè són les del patró, juntament amb les de les festes del Carme, que són un mes després al Trau.
2: Vull dir que ara us ve unes setmanes, un mes molt intens, no?, ple de festes.
3: Exacte.
2: Molt bé, Júlia. Pues, si et sembla, passem a comentar el programa d'actes que teniu preparat, que clar, les festes comencen demà, divendres 19, però que ja heu fet algunes activitats prèvies.
3: Sí, bueno, este fin de passat ja vam fer dia que el dissabte de Pubilles i el pregó. I després, ara, avui comencem en la gincama del Rall, que és la quarta gincama que organitzem. I demà ja comencem en tota la setmana de festes, des del divendres hasta el dijous que ve, sense parar.
2: Mm-hmm, molt bé, doncs mira, comencem en les activitats que teniu demà, que començareu a les 11 del matí en les, bueno, campanes al vol, no? Ja és típic, això.
3: Sí, són com unes traques que es tiren per a indicar que comencen les festes majors. I després, a la una, fem l'autobogan aquàtic i coincideix amb la sortida de xiquets del col·le i fem allí el mateix carrer del col·le.
2: Clar.
3: Després fem un correbars per diferents bars del poble que han volgut col·laborar. I després tenim també un bon capllaçat infantil, seguit d'un bou capllaçat, normal. I després la llonganissada i una festa Remember, en una cartellera bastant gran de DJs i que encara tenim les entrades disponibles a Tuk-Tuk i, si no, a taquilla.
2: Veig aquí la llista llarga que teniu de DJs este dia.
3: Sí, sí, sí. Tenim bastants DJs i coneguts de altres discoteques del territori.
2: Molt bé, vull dir que per als amants d'esta música, no, del Remember, estaran ben contents.
3: Exacte.
2: Molt bé, passem pos al dissabte, dia 20, que comenceu ben d'hora de matí en un Open Internacional de Domino.
3: Sí, este és un acte que està per defecte al programa de festes, que és la 23a edició, i es fa durant el dissabte i el diumenge. El dissabte és pel matí per la tarda i diumenge només al matí. Després seguim a les 10 en el Gran Premi de Tirar el Plat al Principat de l'Ampolla, que és, ja és el quart any també que es fa. Després tenim un dinar popular que anirà acompanyat d'un bingo musical i un tardeo a la piscina municipal. I després per la tarda tenim tardeo de vaques, correfocs, i a les 10 tenim un concert que és organitzat per la nova de Vimar i es fa allí mateix al restaurant. I a les 12 el ball de la festa major en DJs.
2: Molt bé, vull dir que totes les nits de festa i per a sortir i per a tots els gustos també.
3: Hi ha ball per a uns gustos i la festa del DJ per a uns altres.
2: Molt bé, perfecte. Passem al diumenge 21, que com dies, no?, seguix este Open de Domino.
3: Sí, després hi haurà una festa de l'escuma per als més petits i després el dinar de germanó i un homenatge a la gent gran. Seguit d'un campionat d'escacs i per la tarda tornen a haver bo la festa infantil i per la nit hi ha novillo, vaca en puntes i un bo embolat i una festa jove que organitzen los quintos, lo diumenge.
2: Molt bé, així estos quintos també tenen l'oportunitat de, bueno, de portar, fer una festa, portar barra i fer una mica també de calaix.
3: Sí, exacte, ja durant l'any han anat fent coses, però Sant Joan és com quan tenen més l'oportunitat de fer festes.
2: Molt bé. I en este dia del dinar de germanó, que feu l'homenatge a la gent gran, com ho feu? És a dir, és un homenatge a tota? Hi ha algú en concret?
3: No, és un homenatge a l'home i la dona més grans del poble.
2: Mm-hmm, molt bé. Perfecte, doncs seguim ja el dimarts 22. És que esteu molt en els jocs de taula, perquè aquí hi ha el primer torneig de ping-pong. Esteu en els jocs de taula molt ficats.
3: Sí, el dilluns 22 és el primer torneig de ping-pong. És una novetat d'aquest any que es va voler provar i de moment estem contents. I... Després de Guinyol, després de Guinyol, les 4:30. I després, a partir de les 6:30, hi haurà bous i baquetes nocturnes. I per la nit, una festa de la Mediterrània de vents.
2: Mm-hmm. Llavors, les festes de la nit normalment són allí al Port Pesquer.
3: Al Port Pesquer, sí.
2: Molt bé, perfecte. I el dimarts 23, obriu el dia també una cosa que mos caracteritza molt als ebrencs, que és la cantada de jotes.
3: Sí, el dimarts 23 és la Revetlla de Sant Joan i sempre la comencem, com tu has dit, la cantada de jotes, en guardeig lo cantó i la seva rondalla, mentre que les pubilles i els hereus estan a diferents places del poble repartint el panoli. I després, per la tarda, també tenim les 8:30, fem la tradicional l'arribada de la Flama del Canigó, que surt des del Nàutic, Sales, i finalment acaba la platja de les Avellanes, que és on s'encén la foguera de Sant Joan.
2: Uh-huh.
3: I després tenim el ball de Revetlla en l'orquestra Centauro, i finalment acabem el dia en un DJ.
2: Clar, és que Sant Joan és festa, no?, grossa a tota Catalunya, però és que a vosaltres és el vostre patró i, no?, ho feu caure, bueno, evidentment cauen en la vespre de Sant Joan, que és quan de nit se surt per tota Catalunya, i vosaltres aquí també feu la típica, los típics, com és l'arribada de la Flama del Canigó, molt bé.
3: I de fet, aquest dia és com la nit més llarga, perquè tal com s'acaba el dia, fem un esmorzar popular acompanyat de la xaranga, que això ja cau ja el dia 24.
2: Claro, el 24 pel matí, a les 6:30, la xaranga aigua en gas, una xaranga matinadora.
3: Sí, sí, sí. I després, ja durant el dia, pues, és el dia del patró i tenim la missa, la festa dels gegants, a Certa Vila, després per la tarda una altra missa abans de la processó, i per la nit el ball de la festa major i un DJ.
2: Uh-huh. I això ja és el penúltim dia de festes de Sant Joan, perquè acabeu el dijous 25.
3: Sí, acabem el dijous en la festa de l'aigua per als més petits a les 12, que és un circuit itinerant pel poble, en joguines d'aigua, pobals i coses així. I després, per la tarda, fem com una festa a la plaça González mentre esperem el bou capllaçat. Després és el que he dit, el boc enllaçat, i després a les 8:30 l'Escola de Música fa un festival de final de curs i a les 11 ja és la mascletada de final de festes.
2: De final de festes i hasta l'any que ve. Molt bé, doncs aquí hi ha una programació molt completa, molts de dies, Júlia, en, bueno, diferents ofertes de coses. Ja sigo, per exemple, el dia del patró, no? El dia de Sant Joan, igual és el de més sentiment en les activitats més reglamentàries, com és la processó, però després també hi ha altres dies, doncs, en honor a la gent gran, com hem dit, o dies de més de xalera, de més de gent jove.
3: Sí, intentem fer una mica a gustos de tothom, intentar que agradin a tothom, encara que sempre és una miqueta difícil acontentar tothom, però bueno, ho fem el millor que podem.
2: Home, sí, feu molts estils, que ja és el que feu, vull dir, és el més adequat i el més fàcil de que arribo a la major número de persones. És evident que cadascú hi ha gent, molts gustos molt diferents, però segur que ho aconseguiu, això d'acontentar a tothom, que dius, Júlia, i com no pot ser d'una altra manera, també les activitats més tradicionals, no?, com són els bous.
3: Sí, i també una altra cosa que no he dit, però per als més petits el que fem és que el divendres 19, o sigui demà, les atraccions que estan situades a la zona de la plaça de bous aniran a un preu reduït, a 2,50 el viatge. Aniran més barates que els altres dies.
2: Molt bé, així és una bona forma, perquè de fet jo crec que els xiquets acaben demà al col·le.
3: Sí,
2: diuen,
3: sí, sí.
2: Acaben demà, és a dir, acabaran demà i serà l'inici de les festes majors del seu poble. Mira, millor impossible.
3: Sí, sí.
2: Pere Xalai, per a pujar a les atraccions que aniran a preu reduït. Molt bé, molt encertat.
3: Sí.
2: I també he vist que hi haurà una exposició de pintures.
3: Sí, això ho organitza l'Associació de Dones, que pues, durant l'any se van reunint i fan quadros i faran l'exposició de tots els quadros que tenen.
2: Molt bé.
3: Faran la inauguració demà a les 7 de la tarda al Saló Parroquial, però després aquesta exposició serà durant totes les festes.
2: Perfecte. Hi ha propostes culturals, de més de xalera, una mica de tot, com diem abans, Júlia. Pues crec que ho tenim tot repassat, no?, la programació de festes.
3: Jo crec que sí, que no m'he deixat res.
2: Pues mira, només mos queda des d'aquí, des de Delta.cat, desitjar-vos un molt bon inici de festes, que vagin molt bé aquestes festes de Sant Joan, que xaleseu molt, que no cal ni dir, perquè és el que fareu, tots els ampolleros i ampolleres, així que, Júlia, que vagin molt, molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Doncs, Marina, jo ja tinc una cita on anar este cap de setmana. T'hi apuntes?
1: Jo m'apunto per tot, ja ho saps, Cel. Moltes gràcies. I ara anem cap a Badalona, perquè té moltes coses i amaga també molts mites i llegendes, Oriol.
4: Doncs sí, Marina, avui de nou tenim aquest capítol de llegendes, de mites del nostre mar Mediterrani, i sempre aquesta secció agafem amb el nostre expert, amb la persona que puntualment ens acosta, doncs això, diferents curiositats, diferents mites, diferents llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
4: Doncs avui, Joan de Déu, farem Badalona, perquè recordo doncs, que ja hem fet el Maresme i hem dedicat uns quants capítols. I ara, per tant, doncs, si anem seguint avall, després del Maresme, ben enganxadet, tenim aquesta gran ciutat, la ciutat de Badalona, que avui en parlarem, li trobarem llegendes.
5: Sí, de fet, és la tercera ciutat del país, una ciutat que ha estat molt marinera, i que no l'havíem tocat, com si Barcelona o altres poblacions importants, i aleshores doncs, ens hi podem centrar perquè hi ha moltes històries.
4: I tant, perfecte. Doncs comencem amb la Badalona antiga, l'antiga Badalona, que estava a l'altra banda del Besòs.
5: Sí, de fet, és la Badalona és 100 anys més antiga que Barcelona, que la Barcino romana. Els romans la van fundar amb anterioritat amb el seu camí de cabotatge que feien des d'Empúries fins a Tarraco, doncs primer va ser Badalona, i 100 anys després, quan ja tenien més conquerit el territori de la futura Catalunya, llavors ja li va donar la volta a Barcelona, perquè estava segurament amb un pla més ample, més gran, i Badalona estava més enganxada a la muntanya. Però és que, a més, entre Badalona i Barcelona hi ha el Besòs, que durant molt de temps ha estat el riu més contaminat d'Europa. Ara tornen a haver llúdrigues i ocells i està molt adassentat, però antigament era com una selva de riu. Hi havia molts braços del riu que feien com aiguamolls. Fins i tot a l'edat mitjana el bisbe de Barcelona s'amagava allà amb aquells illots quan hi havia passes de pesta, no? Okay. Per tant, estava bastant separat. Ara està canalitzat, però per sota, els rius per sota tenen molts més braços d'aigua, i aleshores doncs, hi havia un bosc de ribera que separava les dues poblacions. I posteriorment Badalona doncs, va ser la vila de dalt, que estava més arrapada a la muntanya, i direu, per què? Doncs pel tema de sempre, pels pirates, a la costa, que ara és la Badalona una mica més del nucli antic, doncs era el barri dels pescadors, i aquesta tradició de pescadors l'ha tingut molt de temps, fins a la meitat del segle XX, però primer estaven arrapats a la muntanya pels maleïts pirates.
4: Sí, sí, com a tot arreu de la franja costanera, que
5: exacte,
4: els pirates eren un mal son. Aquí quines llegendes de pirates hi podem trobar?
5: Doncs bé, el que estàvem comentant amb altres vegades, si no és així, ens et liquidem. I el noi va baixar, va començar a fer aquesta corda, que era una feina d'escarràs, ajupit, amb diferents tipus de cordills, la van fent, arribava la nit, tornava al vaixell, i el dia següent continuava fent-la. I aquesta corda ja era molt llarga, molt llarga, i arribava al bosc. I un dia, mentre els pirates no vigilaven prou bé, doncs es va ficar al bosc, es va amagar, no el van trobar, el van perseguir com va poder ser, però no el van trobar. I els pirates van dir, doncs mira, recollirem la corda aquesta, que és la més llarga del món, i ens l'emportem al vaixell, i com a mínim, doncs, hem tret un profit. I aleshores ell, veient-se que s'havia salvat, va dir, jo no torno a baix als pescadors. Bueno, aniré allà a treballar, però jo em vull fer una casa molt més a dalt. I aleshores, doncs, es va fer una casa molt cara al barri del Canyet, sí? Que, de fet, aquest pescador es deia Tei, i aleshores va dir, jo faré una masia que sigui amb el meu nom al revés, no? Can Llet, no? El Canyet. Ah. I aleshores, doncs, va ser el precursor, també per culpa dels pirates, de fer aquest barri, segons la tradició i la llegenda, evidentment, d'aquest pescador que continuava feinejant i fent cordes a la mar, no? A la Marina de Badalona, però ja va decidir viure a la part alta per el tema d'aquests pirates o lladres de mar.
4: Ves per on, ara sé d'on ve això del Canyet de Badalona, perquè allà hi ha l'hospital de Can Ruti, els germans Trias i Pujol, estan aquí, en aquesta zona del Canyet, i clar, al final, la broma fàcil, vas pensar, mira, Can Ruti, que és un hospital de referència i on es tracten malalties doncs, greus, importants, no tothom les supera, dius, mira, cap al Canyet, no? No ve d'aquí, eh?
5: Exacte, el Canyet també hem de recordar als nostres oïdors que és el lloc on, d'alguna forma, es deixaven els animals morts i aleshores doncs, també acostumaven a ser llocs una mica descampats i llunyats. Però bueno, ja en parlarem perquè després hi ha relació amb el dimoni també, ja en parlarem.
4: Val, perfecte. Vinga, passem a la llegenda de la ciutat enfonsada, Joan de Déu.
5: Doncs és una altra llegenda marítima que corre per Badalona i diuen que a uns quilòmetres de la costa, a l'horitzó, hi havia una ciutat de cristall, de vidre, i que la gent de Badalona tenia tractes amb els pobladors d'aquesta ciutat, doncs, anaven en barca, anaven a mig camí de la ciutat i de Badalona i fent un intercanvi. Els de Badalona els hi portaven menjars, queviures i altres necessitats vitals, i aquesta ciutat, que es veu que era Corulla d'Or, doncs els hi donava una bossa d'or. El tema és de que en una ocasió un pescador de Badalona, fent aquest tràmit, va veure que sempre qui donava l'or era una mà que sortia de darrere d'una vela, i darrere d'aquesta vela hi havia amagada una mà femenina molt gràcil i molt agradable, i el pescador aquest en una ocasió doncs va voler veure qui era aquesta mà i van retirar la vela i va veure que hi havia una noia que de fet era la reina d'aquella ciutat, i el noi va quedar comprendat, no? Però la noia li va dir, mira, deixa'm el teu fular i així jo tindré un record teu, però cada un ha d'estar al seu lloc. Tu ets del món de Badalona i nosaltres de la ciutat de Cristall. Total, que a banda d'anar-se li va dir, a més, és que molt aviat hi haurà un cataclisme increïble. I el noi es va quedar així tot parat. I sí que és cert que al cap de pocs dies va haver una gran tempesta, va haver com un terratrèmol, un maremoto molt gran, i es va veure com la ciutat que estava allà a l'horitzó de Cristall començava a caure, a enfonsar-se. I llavors, què va passar? Que alguns pescadors de Badalona, afamats per la gana d'or, van tirar les barques a mar i van anar remant ràpid cap allà, però també va anar aquest pescador, que estava enamorat d'aquella reina, d'aquella princesa, i no anava amb una falera de diners, sinó d'amor, no? I quan va arribar a la població, doncs, va fer mànigues, va preguntar enmig d'un terratrèmol fins a arribar a la cúpula on estava aquella noia compungida, i li va dir, escolta, que jo tinc la barca aquí, vinga, anem, que res, que encara et puc salvar. Però en aquell moment va haver un cataclisme final, l'aigua, una onada gegant, se'n va emportar aquella torre, i amb prou feines el pescador es va poder agafar, sortir a la superfície i agafar-se un fustot d'ell, i al cap d'unes hores va aterrar a Badalona d'un altre cop a la platja de nit, i l'únic que va sobreviure dels altres pescadors que hi havia. A partir d'aquell moment el noi estava com encaterinat i molt trist per la situació, i cada tant temps sortia al mar com, no sé, com una mena de desesperació, fins que un dia va tornar molt feliç perquè va resultar que va explicar que ell havia vist com una mena de figura de femenina que surava sobre el mar. I va tornar amb un somriure increïble perquè aquesta mena de figura femenina li va tornar un fular. I aleshores, doncs, a partir d'aquell moment va tenir una pena més sostenible.
4: Clar, clar, i que boniques aquestes històries, eh?
5: Sí, és una història per fer com un curtmetratge, com a mínim.
4: I tant, no, sens dubte, això es pot portar al cinema, segur.
5: Sense sortir de Badalona.
4: I tant, i tant, i tant. I abans ho deies, de parlar del dimoni, perquè Badalona també és famós, el dimoni badaloní, a la platja...
5: Barcelona està envoltada de dimonis, perquè la festa més important de Badalona està dedicada a Sant Anastasi, i diu la tradició que amb el calaix de sastre dels escrits del segle XVII, del segle XVIII, doncs aleshores es recordava que uns pescadors, sembla ser que havien cremat alguna figura a la platja, semblava ser que era un antic mascaró de proa, que podia ser doncs com molt lleig, i aleshores es va començar a recuperar molt més tard, ja al segle XX, a partir d'aquesta història notificada, de que possiblement seria com alguna mena de purificació en favor de Sant Anastasi, que va d'alguna forma esbandir els dimonis, perquè és que els dimonis no només estan a Badalona, al Tibidabo també hi havia el dimònic, perquè Tibidabo vol dir jot d'Aré en llatí, que era la temptació del dimoni a Jesús quan va anar al desert, no? I a l'altra banda tenim el pont del diable, no?, que està a Martorell. Sí. Doncs una mica aquest dimoni ha fet tradició, no?, ha fet arrel allà a Badalona, i cada any es fa aquesta festa on a la platja es crema un dimoni, ara sí, ben gros, però és que, a més, amb aquest camí del Canyet, que dèiem, hi havia també el camí de la Guineu, que portava del barri del Canyet fins a la Badalona Marítima, i allà hi ha diferents històries del dimoni, fins i tot a la nit la gent no sortia d'allà perquè deien que el dimoni temptava les persones, i resulta que hi havia una noia que vivia en una masia, que s'estava empolainant per anar a un vall que hi havia a vora el mar, però va trigar molt de temps, i ja quan estava enllestida es va fer de nit, i el pare no la va deixar sortir, i ja va portar un disgust molt gran. Però de cop i volta va sentir que algú tirava una pedreta al balcó, va sortir al balcó i va veure un noi molt ben plantat. I el noi li va dir, escolta, jo t'acompanyaré per aquí, pel camí de la Guineu, i així no passaràs ànsia. I així ho va fer, va escapar-se ella pel balcó, van baixar per aquest camí estret, emmurallat, que portava vora mar, i a mig camí, doncs, aquell jove tan agraït, doncs, es va treure com la màscara i va sortir el dimoni amb uns ulls de foc total, la noia va quedar garratibada, va sortir corrents, va tenir com un atac de cor, i el dimoni, doncs, va fer la seva feina, la noia va quedar petrificada, i després no la trobaven, van sortir els nois del poble a buscar-la i la van trobar amb els cabells enredats amb un arbre, petrificada, blanca i morta. I aleshores, doncs bé, és una de les llegendes que volten per allà Badalona, com n'hi ha altres, on el dimoni, amb aquest canyet, diuen que per allà hi ha una entrada de l'infern, i de fet, per aquella zona, doncs hi havia una antiga masia que li deien el Mas del Dimoni, que ara és un restaurant, el Molí de Can Dimoni, de Cal Dimoni. Llavors, pot ser que tot això plegat hagi contribuït a la gran festa de Sant Anastasi.
4: Déu-n'hi-do, com per fiar-te'n, de segons qui.

0: mar, els pescadors utilitzaven una mena d'embarcació, com una mena de canoa, que no tenia quilla, que no tenia l'orsa perquè no es pogués girar, no tenia vela, i llavors amb rem la utilitzaven per arreglar les xarxes de pescar. No? I sembla ser que ja cap als anys 20, doncs, a través també del Club Nàutic, doncs, es va començar a inventar una cosa que és el patí nàutic de vela, fruit de l'enginy de les persones de Badalona, i que després, als anys ja 40, tot després de la Guerra Civil, doncs els germans Murger doncs van donar-li la fesomia que té ara, que és com un catamarà amb dos menes de patins, un lloc al centre per on poder asseure's i poder remar, i una vela. I la veritat és que després va anar prosperant aquest invent. Hi ha ara competicions internacionals, i a més està federat aquesta cursa amb vela, i no se sap si és que no va ser només el tema dels pescadors, o que, com que també diu la llegenda que Colom, quan va tornar la primera vegada, va anar al monestir de la Murtra i va portar molts estris i papagais i coses, i també una canoa, i igual, això ja és la llegenda i la tradició, podrien estar inspirats amb aquest estri americà. Però sobretot és un enginy de la gent de Badalona, i és un patrimoni esportiu d'una població molt marinera.
1: I tant. Doncs mira si n'hem après de coses de Badalona avui, que no només tenen anís del mono, tenen més coses en allà.
0: Ui, és veritat, no hem parlat del pantalà, que allà també pots anar 200 metres dintre del mar i és una experiència.
1: I tant, sens dubte. Bé, en qualsevol cas, hem repassat les llegendes de la ciutat de Badalona. D'aquí uns dies hi tornem, Joan de Déu, per fer ja la darrera secció d'aquesta temporada i acabar de tancar tot aquest cicle en què hem estat comentant doncs llegendes i mites de la costa catalana. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins la propera.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: I així arribem al final d'aquesta primera hora. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.

0: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
3: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Avui, a Llops de Mar, coneixerem a Josep Maria Ramon Tules, més conegut com a Pitu Mosquits, una persona que sempre ha viscut a primera línia de mar, amb la pesca com a bandera. Ens explica com ha canviat tot aquest món i què fa ara que està jubilat.
2: Explica'm una miqueta, si parlem del mar, què és per tu el mar?
3: Bueno, el mar per mi ha estat la meva vida, no? De fet, ha sigut també el sostén de la nostra família, de casa, i, bueno, ha sigut la meva passió. La meva passió des de que tenia, doncs, els 13 anys que vaig començar a anar a la mar. Ha sigut tot el millor que he viscut a la meva vida ha sigut la mar. Inclús avui en dia, doncs, encara no com a professional, però no puc estar un dia que no... O baixi allà baix al barri a veure les barques, o sortir amb el meu company, el Javi Baciana, a pescar tots dos.
2: Explica'm-ho bé, perquè tu has viscut al Serrallo. Sempre has tingut relació amb el Serrallo, el barri mariner de Tarragona.
3: Sí, sí, evidentment, clar. Jo vaig néixer, de fet, a casa dels meus avis, al carrer Espinac, i, bueno, quan érem, que teníem 10, 12 anys o 13, els xiquets del barri no és el que... No teníem el que, evidentment, tenen la joventut avui en dia, no? Que són els mòbils, una tablet i tot això. La nostra vida, allà baix al barri, la podríem definir d'una manera que els nostres jocs eren anar a jugar a pilota, sortir del col·legi i anar a banyar allà baix a vora mar, i llavors, pues, bueno, a la tarda esperar que arribessin les barques per anar a veure el pare, per anar a ajudar-los, perquè te senties una miqueta més superior que els altres xavals de, diguéssim, de tot Tarragona, no? Anàvem a la barca, els ajudàvem a limpiar l'art, ens quedàvem a sopar a la barca, que fèiem la barca, i llavors a més estaves esperant, pues, el moment de poder deixar l'escola per poder incorporar-te a treballar, no? I això, en el meu cas, jo he anat 60 anys a la mar, ara estic jubilat, evidentment, i, bueno...
2: Espera.
3: Sí. Espera, on t'estàvem, ara?
2: Dient que havies anat 60 anys.
3: Ah, he anat 60 anys a la mar, sí, i, bueno, evidentment, ho he fet tota la vida i és el que porto dintre la sang, no? Diuen que... La gent del barri, els que hem sigut pescadors, tenim les venes salades, i jo crec que és veritat. Mm-hmm. Perquè, a més, el meu somni, ara quan m'aixeco, tot i estar jubilat, és poder agafar, sortir amb la barqueta i anar a pescar un rato.
2: Mm-hmm. Per tant, et ve de família. El teu pare ja era pescador.
3: Sí. El meu pare, el meu avi, el meu besavi, tota la meva família han tingut relació a la mar, no? Han sigut pescadors. A casa, jo recordo els primers anys de la meva infantesa, que el meu pare, pues, anaven amb el meu tiet, eren patró i motorista d'una barca, els dos, i llavors, pues, quan al cap d'un temps es van formar, com diguéssim, com una petita empresa, i el meu tiet i el meu pare hi van comprar primer una barca petita, que anava el meu pare, el meu tiet i un altre tiet meu. Els meus germans eren, evidentment, més petits que jo, i llavors vam comprar una barca més gran, en la qual hi anava el meu germà, en Pau Descansi, que es va morir, i l'altre germà petit que tenia. O sigui que també hem tingut l'empresa, fins que es va morir el meu tiet, llavors el meu germà es va morir també, i son fill... El fill del meu germà, el meu pare li va dir que, bueno, que s'hagués fet càrrec ell de l'empresa, però el xiquet no volia anar a la mar. A veure, jo no vaig estar implicat en això, perquè jo quan tenia 18 anys teníem la barca petita de casa, però jo necessitava diners perquè em volia casar, volia independitzar-me, no?, en aquest aspecte, i, bueno, me vaig embarcar amb una barca molt gran, la més gran que hi havia al Serrallo, l'Eli Hermi, es deia aquella barca, una barca de fusta, que amb el pas dels anys, doncs, bueno, vam agafar aquella barca, va continuar pescant, la van vendre, i llavors van fer una barca de gran de ferro. I allí vaig estar, doncs, bueno, i he estat hasta fa uns 30 anys enrere, vaig anar a aquella barca. En aquella barca, amb temps, va ser uns temps que eren molt bons, perquè vam començar a fer vedes a Tarragona, i jo era jove encara, tenia 17, 18 anys, i a les vedes ens n'anàvem a pescar a Mallorca, a Menorca... I
2: per tot el Mediterrani.
3: Tot el Mediterrani. I era molt bonic, perquè, clar, eren les primeres sortides, diguéssim, de casa sol, abans d'anar a l'Emili, t'estic parlant, perquè vaig marxar, que tenia quasi 20 anys, quan vaig... I, bueno, va ser una experiència molt bona. Llavors, va arribar una època d'una mica de decadència amb el peix aquí a Tarragona, i la barca, aquesta que anava, ens van donar unes opcions per anar a pescar allà baix a la Mar del Borran, allí baix
2: a l'Atlàntic,
3: sí, o van buscar una altra opció, perquè en principi el jefe deia que era una miqueta complicat marxar cap allà amb les famílies i tot, i ens van donar les opcions d'anar al Port de la Selva, a dalt a Girona, no?
2: A la Costa Brava.
3: Llavors, doncs, bueno, vam marxar amb la barca allí, i allí vaig estar... 3 anys vam estar, vaig prendre la família, ens vam inclús empadronar allí, la meva filla gran anava a l'escola allí, i allí va ser molt dur. Va ser una època molt dura, perquè sortíem a la 1 de la nit, arribàvem a les 7 o les 8 de la nit a casa, a la 1 tornem-hi una altra vegada, allí fotia uns temporals de nord bestials, i quan vam començar a pescar allí, pescàvem quasi ben bé molt a prop del Port de la Selva, però a poc ho vam anar aniquilant tot, vam entrar ja cap a dintre França, a Seta, davant de Marsella, i al final ja pescàvem davant d'Itàlia, no? I, bueno, va ser una època molt bona, perquè es van guanyar molts de diners, agafàvem moltíssim peix, però va arribar un moment, ja la família es cansa.
2: Sí, sí, vas tornar al Serrallo, sempre clar, has tornat.
3: Perquè allí al Port de la Selva és un port, no sé si ho coneixes, allí hi ha 700 persones censades, a l'estiu se posen 20.000, però quan comença ja la tardor, com ara, allí són les 5 de la tarda i no veus a ningú pel carrer. Era molt trist, no? Per mi no, perquè estava treballant, però per la família era una miqueta complicat, no? I llavors, pues, bueno, hi havia una barca també molt gran aquí, perquè sempre he anat de mecànic naval, jo, que es havia jubilat un home, era familiar també nostre, i em va dir el seu germà perquè no agafava i baixàvem cap aquí baix. I, bueno, li vaig comentar a la meva dona i, bueno, ja tenia les maletes fetes per baixar corrents cap aquí. I, bueno, en aquesta barca vaig estar 30 anys pescant aquí. Llavors me vaig jubilar, el 62, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs mira, el que t'he estat comentant, la meva vida és la mar.
2: Hem de dir que has fet pesca de tot tipus.
3: Bueno, més que res he anat a pescar a l'arràs. Però hi havia èpoques també, amb les vedes aquestes, quan feien vedes també es dedicaven moltes barques a canviar de pesquera. En vez d'anar a l'arràs, estàvem els 3 mesos de veda, anàvem a pescar la sardina també, a l'encerclament, a la nit. I, bueno, també he anat a pescar palangre i, bueno, moltes pescarilles, no? Però normalment el que he estat fent tota la meva vida ha sigut pescar a l'arràs.
2: Tu que has estat 60 anys pescant de la teva vida, què diries que és el més dur?
3: El més dur? Hi ha moments molt difícils, sobretot quan fa mal temps. Quan fa mal temps i tens que emprendre una diada d'aquestes dolentes, que saps que surts de casa i si no treballes no es guanya aquí, saps? Perquè anem a la part aquí. i si no surts, pues no guanyes res. I llavors te tens que anar a trencar la cara contra el mal temps, no? I aquesta barca que t'he comentat abans, que anava jo, era una barca que no miràvem mai ni si hi havia mal temps, ni si feia bon temps. Si teníem que anar a 40 milles de la costa a pescar, ens n'anàvem de la manera que sigués, i trobes aquells moments que dius, ostres, què cony foto jo aquí, no? I, però, bueno, a última hora, pues, penses i dius, bueno, és la manera de portar el menjar a casa nostra, no? Uh-huh. Sí, però és complicat.
2: Però també hi ha moltes coses gratificants, perquè la gent que heu estat sempre a la mar, sempre us hi quedeu.
3: Sí, sí. Mira, jo et diré la veritat, és que he tingut opcions, quan era més jove, de poder anar amb altres tipus de... Sempre relacionat amb el mar, no? Amb la mar. Que m'havien vingut a buscar si volia anar a treballar als pràctics de Tarragona, amb una llanxeta d'aquella i tal, i li comentava a la meva dona i jo li deia, això no és per mi. Jo necessito tindre contacte amb el peix i tot això, i no és per mi. Però, bueno, hagués pogut canviar de feina, no? Però no ho vaig fer, la veritat. Moments gratificants, n'hi han molts. Pensa que aquesta feina nostra és pràcticament com si fos una rutina, no? Cada dia fas pràcticament el mateix, però cada dia te surten coses noves. Un dia agafes peix, un altre dia agafes molt poc, un dia se t'enganxa la sàrcia i trenques la sàrcia i te'n vas cap a casa sense res. Hi ha dies que veus un munt de delfins o veus catxalots... És una cosa que és impressionant, no? Dius, no, si cada dia fem el mateix, llacem la sàrcia, arrastrem, busquem la zona on volem pescar, perquè avui normalment si has agafat peix aquí demà tornes, però l'endemà la millor vas i al lloc que havies agafat un munt de peix, han canviat les corrents o la lluna o el que sigui i no agafa res. Però, bueno, moments gratificants, n'he tingut molts. Dies d'agafar, jo que et diré, mira, un dia recordo, allà dalt al Port de la Selva vam agafar quasi 300 quilos de llangostes amb un vol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Allí, una bestiada. I gamba, pues, agafar 30, 40 robes de gamba... Bueno, és impressionant, el món aquest nostre.
0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
2: I hem de dir que estàs jubilat... però segueixes apareixent per la llotja de Tarragona.
3: Mira, jo sóc del Serrallo, ja ho saps, i no hi ha dia que no baixi pel Serrallo. Tinc que baixar, encara que sigui donar una volta. I, bueno, vaig a la llotja, parlo amb algun company, i llavors, pues, una vegada he fet la volteta al Serrallo, saps on faig cap? Per la part alta, sempre. Me'n vaig a tocar ferro, me'n vaig a parlar... Tinc molts amics, ja ho saps tu, que em bellugo per tot el món cultural de Tarragona. Tinc molts amics, Castells, Setmana Santa, a tot. I sempre tinc que estar un ratet allà baix i un altre aquí dalt. Perquè, de fet, a la meva dona la vaig conèixer i vivia a la plaça Sant Joan, no? I he estat 40 anys quasi visquent allà dalt, també, no? I tinc molt d'arraigo i molt de peu... Sobretot al meu barri, on vaig néixer, però també a la part alta, també.
2: Mm-hmm. Com ha canviat la pesca avui en dia? Perquè ha canviat molt.
3: Sí, bueno, és molt diferent de quan vaig començar jo amb 13 anys a anar a la mar. Allí, pràcticament, es feia tot a mà. Val? I llavors no es portaven tota la tecnologia que tenim ara, digital, que hi ha sondes, radars, hi ha plotters... Hi ha tot. Abans se feia tot a través de senyes. Els homes grans sabien les senyes d'en terra, les muntanyes, per aquí, amb aquesta casa d'allà, ho sabien tot, no? Navegàvem sempre amb les senyes, el rellotge i la brúixola. Sabien que si fèiem aquest rumbo i en mitja hora, a través de les senyes, sabíem el punt exacte on estaven, on tenien que llançar la sarsa i tot. Això avui en dia que ha canviat moltíssim, no? Perquè avui en dia arribes a bordo on tenim que anar a calar. Jo te parlaré de... Perquè pescàvem a 60 milles d'aquí, de la costa, uh-huh. Amb la barca. Allí te posen el pilot automàtic i el plotter. Ell fa les correccions i les derivacions de corrents i tot, i te diu, a tal hora arribaràs al punt aquí, i no et falla. És molt diferent d'abans. Llavors també el sistema de llançar les xàrcies, recollir, de cobrar les malletes, que diem naltros, que són unes cordes que abans es feia a mà i les llançàvem a mà també a la mar. Els joves es barallaven perquè tots volíem ser el més valent de tots, no? I es posàvem a tirar les malletes a veure qui acabava primer. Bueno, ha canviat moltíssim tot això.
2: Ja per anar acabant, com creus que és el futur de la pesca? Perquè aquí a Tarragona s'han perdut moltes barques.
3: Mira, el futur de la pesca a Tarragona, i alguna vegada, no sé si te recordes, tu ho he comentat alguna vegada, això, jo veig un futur, però nefast. Nefast perquè, tot i que es fan vedes, cada vegada hi ha menys peix, cada vegada hi ha menys barques també. Per què? Perquè, com que és un negoci, aquest negoci de les barques i la pesca, el que té que muntar ara un negoci és impossible que ho faci, perquè una barca d'aquestes grans, de fet, les que hi ha ara, si arribessin els desguassos com arribaven abans, no en quedaria ni una ja. I a poc jo vaig conèixer una flota de 140 barques entre Arras, l'Encerclament i Tresmall, que hi havia aquí a Tarragona, i ara queden 25 barques entre tot. Hi ha 8 d'encerclament, crec, i la resta n'hi ha 20 i pico de barques d'Arras. Li veig un futur nefast, perquè cada vegada la gent volen també... El consum del peix és molt diferent d'abans. Abans la gent cuinaven a casa, netejaven el peix i tot, i ara també això ho porta també el sistema, no?
2: Sí, però no només és amb el peix, eh? Jo crec que és una
3: no,
2: mica...
3: No, sí, amb tot. Però el sistema és aquest. La gent ara el que volen és anar al supermercat i agafar 4 peixos que venen filetejats amb una bossa, arriben a casa, ho posen al al microones o ho fregeixen i corrents cap a casa perquè treballa tothom. Abans era diferent, no? I, bueno, ha baixat moltíssim el consum de peix aquí, la veritat.
2: Però tu hem de dir que encara t'agrada cuinar-lo i cuines molt peix.
3: Jo sí, ja ho saps, jo sempre, sempre. Jo m'agrada més menjar el peix que la carn, no? I ara que comencem l'època bona, ara comencem, mira, avui he fet uns calamars a la planxa que vam agafar, boníssims, i ja ara comença la temporada, ja estic boig per agafar i començar a anar...

amb galls, un peix que es diu polla, que fot uns caldos boníssims, amb quatre patatetes i alli oli, i del caldo fem fideus o arròs. Això és espectacular. I faig de tot, faig romescos, igual te faig fideuats, el que sigui, però m'encanta tot això.

0: punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 18 de juny del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
1: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Bon dia, bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Ràdio La Present. Jo em dic Clàudia i us estaré presentant el reciclatge i el medi ambient junt amb els meus companys de l'escola, que són el Pep i l'Evan, que ens faran la notícia del dia. Després tindrem a l'Ali, que ens farà l'entrevista amb la Jordina Vila. I per acabar, la Martina, que ens farà el debat. I ara, què us sembla si posem una cançó per començar?

0: I ara, després de la cançó, en Pep i l'Evan ens presentaran la notícia del dia. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda. El canvi climàtic són afectacions al medi ambient produïdes per agents meteorològics, el vent, la pluja, la temperatura i uns altres. Aquestes modificacions també poden produir-se per agents artificials, per part de l'home, com són l'ús del combustible fòssils i l'emissió de gasos com el diòxid de carboni, la deforestació i activitats industrials, agrícoles i de transport.
1: Aquest fenomen provoca l'escalfament global i alhora es manifesta l'augment de temperatures, desglaç de glaceres i augment de nivell del mar, una freqüència més gran de fenòmens meteorològics externs com sequeres, inundacions o onades de calor. I ara el reciclatge. El reciclatge és un procés on les matèries primeres es componen els materials que ho fem servir en la vida diària com el paper, vidre, alumini, plàstic i alguns altres. Una vegada acabat el seu cicle de vida útil, es transforma de nou en nous materials.
0: I ara escoltarem la segona cançó d'avui.

0: Tot seguit anirem a l'entrevista que la presentarà la Li. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui tenim amb nosaltres a la Jordina Vila, tècnica del Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i li farem unes quantes preguntes. Comencem. Bona tarda, Jordina. Estàs preparada?
2: Hola, bona tarda, com esteu? Preparada per les vostres preguntes.
1: Quants anys portes reciclant Arenys de Mar?
2: Doncs mireu, a principis dels 2000 hi havia contenidors al carrer sense el contenidor d'orgànica, que encara no recollia l'orgànica, i teníem un 7,61% de recollida selectiva, que és molt poc, vale? Fèiem molt poca de separació, molt poc reciclatge, val? Fins al 2010, diguem, es va anar millorant aquest percentatge. Vam passar a 36% de reciclatge, vale? Llavors, per augmentar aquesta xifra de separació i reduir la resta, que era d'un 64%, la resta és el rebuig, val? Vam decidir implantar el model porta a porta, Arenys de Mar, val? A tota la vila? No, només al 50%, a la meitat. Llavors, el 2011, la meitat de la vila va passar a fer porta a porta, vale? Un sistema de recollida de totes les fraccions, val? I vam arribar al 45% de recollida selectiva de residus. Val? O sigui, vam començar a separar el 45% i el 55% era resta. El 2015 vam voler fer una segona fase del porta a porta i arribar al 70% de la vila. Abans era la meitat i llavors vam passar al 70%, quasi uns 3/4 de la població. I vam passar d'aquest 45% de recollida selectiva que ja havíem aconseguit a un 53%, vale? Que és més o menys on estem ara. O sigui, del 2015 al 2024 no hi ha hagut gaire variació. Ens hem quedat just fregant la meitat de residus, reciclem la meitat de residus, i la resta de residus no els reciclem, els enviem a cremar, a rebuig, vale? A resta, cosa que no tot el que enviem a cremar és resta. La majoria de fraccions de residus es poden reciclar, es poden separar, i aquí és el que volem canviar.
1: Què et va portar treballar en aquesta feina i quants anys portem en aquesta feina?
2: Jo porto uns 2 anys aquí a l'Ajuntament d'Arenys de Mar com a tècnica de medi ambient, però ja ve de lluny que m'agrada tot aquest tema del medi ambient i de voler fer alguna cosa per millorar el nostre entorn, el nostre planeta, no? I contribuir a ser més sostenibles, a avançar com a societat per una societat més justa, més respectuosa amb l'entorn, amb el medi ambient i els espais naturals, no? Llavors, i també per nosaltres, per viure millor, no? Llavors, ja vaig estudiar biologia, val, a la carrera, i després d'això, doncs, vaig fer cursos de biodiversitat. Feia molts tallers de temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, i al final vaig trobar aquesta feina.
1: Ha estat difícil implementar el porta-a-porta en Jamar?
2: Doncs, a veure, jo no he estat en les darreres implantacions del porta-a-porta, jo no hi era, ni a la del 2011 ni a l'ampliació del 2015, però ara estem intentant ampliar el porta-a-porta al 100% de la vila, vale? O sigui, a tota la vila, que fem la recollida selectiva de residus de porta a porta, i això està costant. No és gens fàcil perquè tens molts fronts, no? Tens, per una banda, el front de la població, que tothom té les seves opinions, pros, contres, reticències, dubtes, pors, no? Inconvenients tècnics, no? És que jo no puc, com serà més difícil, no sé, tot això, òbviament, s'ha de tenir en compte i com tots els sistemes hi ha pros i contres, eh? Per l'altra banda, tenim el front dins de l'Ajuntament, no? De com funcionem a l'Ajuntament i de tema polític, no? De si tenim més suport, si tenim menys, no? Que en aquest cas sí que tenim suport, però bueno, no és fàcil això. I després hi ha el tema del tema tècnic, no? Del tot el sistema de posar els operaris que han de fer aquest servei de recollida de residus, no? Els escombriaires, doncs que s'adaptin a aquest nou sistema que té, bueno, que té els seus hàndicaps o les seves dificultats, no? És molt més fàcil agafar un contenidor gros i abocar-lo en un camió que anar covellet per covellet recollint les bosses. Però també té molts avantatges i és aquí on ens agafem, no? Perquè volem augmentar el reciclatge, el percentatge de reciclatge a la nostra vila, volem que es faci menys resta, menys rebuig i s'augmenti tot el que separa, no? Tot el que podem aprofitar. Llavors, aquí estem. Hem de sortejar tots els esculls, tots els temes, els problemes tècnics que puguin sorgir i també socials i tirar endavant amb aquest sistema, que un cop estigui en dansa, no dubto que anirà molt bé.
1: Has començat tu aquest projecte o una altra persona?
2: No, jo com he dit, només fa 2 anys que sóc aquí, per tant, el porta a porta que es va implantar el 2011 i el 2015 jo no hi era, i ho van fer les persones que hi havia a l'àrea de medi ambient d'aquell moment, que segur, el meu cap hi era segur, que és el Jordi Simó, que és el que ho va posar en marxa, però no sé si l'ajudava algú, que segur que sí, perquè hi ha molta feina a darrere d'una implantació com aquesta. Ara nosaltres som quatre a medi ambient, i que estiguem pendents del tema dels residus, som 3 persones, el Jordi Simó, el Ricard Argemí i jo mateixa.
1: Per què vau voler implementar aquest projecte?
2: Doncs una mica pel que hem comentat abans, que a Arenys de Mar només tenim un 50% de recollida selectiva de residus, que vol dir que només es separa bé el 50% dels residus, la resta de residus es posen barrejats a la fracció resta. Però nosaltres sabem que aquests residus, la majoria es poden reciclar. La majoria d'aquests residus que van a la fracció resta o rebuig poden ser reciclats perquè són plàstics, perquè són paper, perquè són orgànica, perquè són vidre. Llavors, nosaltres sabem que en lloc d'un 50% podríem estar reciclant un 80-85%, anant molt, molt a l'optimisme, no? Per tant, què vol dir això? Que tenim molt marge de millora, de passar d'un 50 a un 80%. Que ens quedem al 70-75, no passa res, perfecte. Haurem millorat moltíssim, però que sapiguem que la fracció resta normalment és o correspon entre un 10 i un 20% de tot el que genera. Vol dir que tota la resta de coses que traiem a la resta estan mal tirades allà. Les estem perdent perquè les portem a la incineradora de Mataró a cremar i les portem a un altre ajuntament, potser les porten a un abocador, no? Un abocador de residus. Tant la incineradora com l'abocador tenen molts impactes ambientals, val? Són perjudicials per la salut i pel medi ambient. Per tant, com menys fracció resta portem a la incineradora de Mataró o a un abocador, molt millor, val?
1: Ens pots dir algunes recomanacions a la gent per reciclar millor?
2: Doncs, bueno, al final és un canvi d'hàbits, un petit canvi d'hàbits. Jo estic acostumada a barrejar-ho tot en un cubell gran que tinc a la cuina. Doncs, en lloc de tenir un cubell gran, ho divideixo en 5 cubellets o bossetes. I quan tinc restes de menjar ho tiro a l'orgànica, quan tinc restes de plàstic d'algun embolcall ho tiro al plàstic, quan tinc ampolles de vidre trec el tap, que normalment és de suro, que va a l'orgànica, i ho tiro al vidre. Si tinc pots de llegums que són de vidre, el tap, que és metàl·lic, el tiro al plàstic, al contenidor groc, perquè el contenidor groc són envasos lleugers, plàstics i metàl·lics. Per tant, tot el que és metall va allà també. Llaunes, el tap dels llegums, el paper d'alumini, etc. Què més? Si tenim problemes amb recordar certs materials a on van, doncs li podem demanar a algú, per exemple, si tens un net o si tens, o si tu mateix t'agrada molt fer alguna composició a l'ordinador, doncs et busques imatges de cada residu que no saps on va i et fas una xuleta i te la tens allà plastificada a la cuina. O si no, li preguntes al teu amic això on va, o ens truques a l'Ajuntament. Però bueno, que no vindrà d'una petita cosa que no saps on tirar. En general és un canvi d'hàbits de dir, ostres, doncs mira, en lloc de tirar-ho tot al mateix lloc, doncs tinc cinc opcions i realment són molt fàcils, són molt intuïtives, menys alguna cosa que sí que dubtem, no? Que segurament, si dubtem, és perquè va al rebuig, un raspall de dents gastat, una gilet, el tèxtil sanitari, no? Tot això que, jo què sé, el del maquillatge, el fil dental, una gasa, la pols d'escombrar, un plat trencat, una joguina trencadíssima que no la podem, que és petita i que no la podem portar a la deixalleria perquè no podrà utilitzar ningú, no? Doncs això, si no té unes piles o no té una bateria, que això ja és deixalleria, o no té, no és un pot de pintura, que això és deixalleria. Tot el que sigui tòxic, residu espacial, no? És deixalleria, o un CD, o un... No? Totes aquestes coses que dius, ostres, això potser és com una cosa especial, no? Això és deixalleria, però tot l'altre que és inert o que dius, mira, és que no sé on va, això és rebuig. Vale? Però tota la resta, que sí que sabem en general què és el que més produïm, sí que sabem on va, es pot separar. Això ho hem de tenir claríssim. I res, un cop ho tens clar, ja et surt sol. És que jo ni, no hi penso, no hi penso quan ho faig. Ja em surt així. I em semblaria molt raro tirar l'orgànica al mateix lloc que estic tirant tota la resta de coses. És que no m'entra al cap a mi, perquè, clar, com més anys fa que fas uns hàbits, més et sorprèn, no?, que hi hagi gent que encara no ho tingui assimilat, no? Per tant, és qüestió de motivar-se i de dir, mira, ho faré si no ho faig per mi, ho faré per al planeta o per a l'animal preferit que tinc en ment, o ho faré pel meu gos o ho faré pels meus nets, no? Pel futur d'aquesta societat i ja està. I és qüestió de posar-li ganes, com a tot. També recomanacions pel porta a porta. Tenir sempre com a l'abast el calendari del porta a porta, no? D'avui què toca. Per planejar ja una mica també en funció de què compro, com m'organitzo, no, la setmana, i llavors l'imant, tenir-lo a la nevera ben visible, no? I si no, tindrem una aplicació de residus pel mòbil, que llavors allà es podrà consultar sempre que es vulgui, i com que la gent porta normalment el mòbil a sobre, doncs què toca, quines fraccions toquen treure cada dia, no? També, a més, aquesta aplicació et dirà, doncs, on estan les àrees d'emergència per si aquell dia has tingut un problema i no has pogut atendre el porta a porta, o el dia anterior que tocava la fracció que tu has acumulat, doncs no vas poder, doncs poder, amb la targeta que repartirem a cada domicili, a cada casa, doncs tu pots anar amb la teva targeta en l'àrea d'emergència que estigui en aquell moment, no? I per això, doncs, és interessant, doncs, també tenir el calendari de les àrees d'emergència al mòbil per a aquests casos, al mòbil o a casa en un fulletó. Què més? Doncs, bueno, això, no? A part d'organitzar-te una mica en funció de la setmana, qualsevol dubte que pugui sorgir, o sobretot consultar-lo sempre, no, si tens algun problema, sempre dir-lo, que no puc atendre això, o que no puc fer no sé quin aspecte del porta a porta no el puc fer, doncs trucar, comunicar, explicar el perquè. Nosaltres estem aquí per això, sobretot.
1: Quins efectes positius té el cicle d'Arenys de Mar?
2: Doncs aviat les llars, les cases que més reciclin, tindran un petit descompte de la taxa de residus, que no sé si ho sabeu, però llar i cada negoci, vale? Cada botiga, cada restaurant, etc., doncs, paga uns impostos perquè l'Ajuntament li ofereix un sistema de recollida de residus. Val? Llavors, aquest sistema de recollida, que hi ha uns camions, uns escombriaires i uns posteriors tractaments dels residus, que els residus se'ls emporten a unes plantes de reciclatge a tractar, no? A reciclar, i els que són de fracció resta a tractar. Doncs tot això té un cost, val? Llavors l'Ajuntament recapta aquests diners amb uns impostos. Com més reciclem, menys fracció resta generarem, i per tant el nostre cost total d'aquest sistema de recollida serà més petit, i per tant els impostos que haurem de recaptar podran baixar. No pagarem tants impostos. Val? Això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, és un procés, un procediment, no? Que primer s'ha d'instaurar el sistema, instal·lar, adaptar-se, i la gent que canvi els hàbits, i quan a poc a poc la gent s'hi va sumant en aquest nou sistema i es van fent bé les coses, doncs veiem els fruits. Vale? Això per una banda, el sistema econòmic, no? Com hi ha una millora econòmica com més es recicli, sobretot perquè cada any, cada cop, la fracció resta costarà més diners tractar-la i hauríem de pujar cada any els impostos, i això és el que no volem, val? I la segona cosa és, òbviament, doncs reciclar el que fa és generar menys residus i, per tant, menys impacte ambiental a nivell, potser no ho veureu a nivell de poble, però sí que es veurà a nivell de l'entorn. L'entorn, doncs, com més conscienciada està la societat, la població, menys incivisme, i més contribueix en el sistema de recollida de residus i recicla, no? I ho fa com toca, doncs tindrem un entorn més net, tindrem un mar més net, generarem menys CO2, o sigui, contribuirem menys al canvi climàtic perquè no haurem de cremar tanta fracció resta, no? Al final, tot suma, i nosaltres som els grans beneficiats, perquè està en joc la nostra salut.
1: I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Jordina, per el teu temps.
0: Després d'aquesta entrevista, escoltarem la tercera cançó.

0: I ara és el moment de la Martina, que ens presenta el debat. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem del tema d'aquesta setmana, que és el reciclatge i el medi ambient. Comencem? Vosaltres recicleu a casa? Clàudia.
0: Jo reciclo des de ben petita. Jo, des de que he nascut, sempre els meus pares m'han dit de reciclar, de, no sé, de no contaminar, de tirar tota la brossa que toca, de tirar totes les brosses que toquen.
2: Pep?
3: Sí, jo també reciclo a casa juntament amb els meus pares i els meus germans perquè és important pel medi ambient.
1: Evan?
4: Jo també reciclo a casa perquè des de petit em van ensenyar a reciclar on cal.
1: Ali?
5: Sí, jo també reciclo a mi casa junt amb els meus pares i el meu germà, ja que li estem fent un favor al planeta.
1: Quants anys porteu reciclant? Ali?
5: Jo porto 3 anys reciclant i...
1: Clàudia?
0: Jo, com ja ho he dit abans, porto des de ben petita reciclant perquè trobo que és el necessari pel planeta.
1: Pep?
3: És que no els conto molt els anys. I, bueno, diria que són 5, crec.
1: Evan?
4: Jo portaria aproximadament uns 4 anys.
1: Vale. Què en penseu del porta a porta, Ali?
5: Jo penso que beneficia molt Arenys, ja que actualment hi ha molta gent que no recicla bé i beneficia molt.
1: Clàudia?
0: Jo trobo que està molt bé perquè si, per exemple, no tens un contenidor davant de casa, només l'has de deixar a la teva porta i te'l venen a recollir. I si tens algun problema de caminar o de, no sé, que et costi caminar i no el tens davant, el contenidor no el tens davant, doncs jo crec que et facilita més la feina.
1: Pep?
3: Jo penso igual que l'Ali i la Clàudia, és molt important per les que ja ho ha dit la Clàudia i l'Ali. Ja
1: no. Evan?
4: Jo penso igual que l'Ali, que és important tot això de contenidors i això.
1: Vale. A vosaltres us agrada reciclar? Ali?
5: Sí, a mi m'agrada molt reciclar, ja que és divertit i cada cosa va al seu lloc.
1: Si us fa difícil reciclar, i per què? Evan?
4: No és difícil perquè tenim que posar les coses on calen, els continguts on calen, i doncs és ràpid i això.
1: Vale. Clàudia?
0: No, mira, no em sembla difícil perquè tu vas acumulant brossa en cada contenidor o a cada paperera i quan ja has acabat, o sigui, quan ja està plena, només l'has de portar. O esperar que arribi el dia que et vinguin a buscar o envasos o rebuig o paper o vidre.
1: Ens podeu donar alguna recomanació per reciclar millor, Ali?
5: Sí, no tenir mandra, perquè moltes vegades tenim mandra de tirar la brossa o baixar, però és que al final ens beneficia a nosaltres, també.
1: Creieu que val la pena reciclar i per què, Clàudia?
0: Jo crec que sí que val la pena, perquè actualment hi ha bastanta contaminació. Es fa més gran la contaminació global i creiem que això s'ha d'acabar.
1: Per què creieu que serveix reciclar al final, Pep?
3: Perquè al final de tot sempre estem donant un pas endavant pel medi ambient.
1: Vale. I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les preguntes.
0: Després d'aquest debat tan interessant, escoltarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

0: això ha sigut tot per avui. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb l'última cançó.
1: Adéu!
2: Que vagi bé.
3: Fins la setmana vinent.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Comparteix la música... Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
3: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
4: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercera, su inocencia.
1: Més de la meitat de

0: Les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
1: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
2: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
3: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
1: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
5: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alpirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà caurà bruta, vindrà amb fang i aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus i molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
8: Bona tarda, Dali. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
1: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs a la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
1: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
9: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
1: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
10: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
1: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
2: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
3: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
2: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
1: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
11: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
11: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
1: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
12: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Esto es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
1: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Bebé.
13: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
1: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
1: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
15: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
1: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
16: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad, con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
1: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
18: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
17: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
1: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El Tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
1: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
19: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
20: Com a bon oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals al meu postó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grandiloquents i buits al carrer i a la plaça. Aquí tingués paciència d'escoltar.
19: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
21: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
0: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
1: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LV-7031, a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa al foc de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
1: Segons els agents rurals, el foc ha afectat una 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
5: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dents. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
7: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
22: A la Métrica, sí. Porque es la mejor, la madre fundadora.
23: Es una muñeca divina, perfecta.
24: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
5: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona. Completant l'oferta, el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
25: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
26: So when they wear this...
27: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
25: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Quitzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: I un darrer punt en tenis, Lali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà al matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca, la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més si a fogor. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però què són grans retencions, en principi? A aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
2: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
2: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
2: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
2: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
4: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
2: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
12: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
12: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
13: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
2: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
14: Quan Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. Així anem de la mà de Barcelona dues vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
2: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
15: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
16: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
15: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
2: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
17: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
2: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
18: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
2: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
20: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran extenent.
19: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
2: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important, Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
2: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
7: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
21: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Mètrica.
22: A la Mètrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
23: Es una muñeca divina, perfecta.
24: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
7: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
25: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Corea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
26: So when they wear this...
27: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
26: Datas from data center.
25: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
28: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
29: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
28: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archange Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es l'entrenador del Barça.
3: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
28: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
4: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
28: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Amora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
5: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent, ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
28: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra el Liceo i el

0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Arenys.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
8: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles, les seves filles i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre

0: de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
0: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Arenys, la primera en música.
6: Un programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
2: Aplec i Drames, amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Avui us rebem l'Aina Joan, la Júlia Robles en qualitat de col·laboradores, en Joan Bosch, com sempre, el control tècnic, i un servidor, Rubén Anaya. A més, tenim una convidada molt especial.
1: Hola, hola, plegadores. Ja sabeu que cada setmana ens apleguem al voltant d'una disciplina artística. De què parlem a l'aplec d'avui, Rubén?
0: Doncs no ho sé, tu saps, Júlia?
2: Sorpreneu-me, a veure.
0: Val, em deixo de fer el misteriós. Us dono una pista.
3: A quin contenidor van aquests sobres?
4: Com els aerosols, el groc.
5: I aquestes safates?
6: També, el groc.
7: Txan-txan! Envasombas.cat.
8: Separa bé la nostra responsabilitat. Generalitat de Catalunya.
1: Parlem de reciclatge?
0: No ben bé. Escolteu aquesta segona pista.
9: Va tot bé?
10: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar. I està desesperada.
11: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
10: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
12: Ara li dic.
13: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Semblat aquestes pistes.
1: Què és això?
2: Estem fent promoció de la Generalitat, de cop.
1: Sí que ho sembla, publicitat.
0: És molt camp, la tria.
2: No ens paguen, eh?
0: Però és que avui parlem de sostenibilitat. És a dir, que parlem, exacte, d'una idea que en temps de polarització, crispació i violència sembla gairebé revolucionària. La possibilitat de les segones oportunitats, en aquest cas, els objectes.

0: Com sempre, ja sabeu que ens podeu veure a Ràdio Arenys o a YouTube. De fet, si ens veieu en YouTube, ens estareu posant cara i ja veureu que la Berta, l'Anya, la nostra convidada, ja és aquí amb nosaltres. Berta, com estàs?
1: Pues una mica nerviosa, estic sorpresa de com funciona tot això, eh?
0: D'aquí no res, farem la pleca amb tu i ens explicaràs molt sobre el teu projecte.
1: Vale.
0: Però abans hem de parlar dels nostres convidats. Ja sabeu que aquí posem la creació al focus emergent d'artistes que passen per la plec. Volem parlar aquesta vegada d'Ira Digital. Escolteu el seu nou tema.

0: Aquí sentíem Aire Digital, el grup que va venir a Plec i Drames el 7 de maig i que el seu nou tema s'anomena Llorando por Nada.
1: I bueno, ara a continuació jo vull dir que fa ja uns mesos vam manifestar a la convidada d'avui perquè bé, en una entrevista que es va fer vaig mencionar que volia col·laborar artísticament amb una noia, amb una gran artista que ve avui, així que doneu pas a ella, sisplau.
0: Doncs sense més dilacions, seguint les ordres de la Júlia Robles, anem a fer a Plec.

0: Cada any es produeixen més de 100.000 milions de peces de roba al món i una gran part acaben convertint-se en residus després de molt poc temps d'ús. La indústria de la moda és una de les més contaminants del planeta. Consumeix enormes quantitats d'aigua, genera prop d'un 10% de les emissions globals de CO2 i contribueix a l'acumulació de residus tèxtils. Davant d'aquest model de consum accelerat, cada vegada hi ha més iniciatives que aposten per una manera diferent d'entendre la moda, més conscient, més responsable i més sostenible. I aquest és precisament el tema que avui volem posar sobre la taula. Però no només parlarem de moda sostenible, sinó també de com el tèxtil pot esdevenir una eina d'expressió artística, de reflexió i fins i tot de transformació social. La nostra convidada fa anys que treballa en aquesta línia, explorant noves formes de crear a partir de materials recuperats i processos artesanals.
1: Avui ens acompanya la Berta Alanyà, nascuda el 2001 a Mataró. És artista i, de fet, la podeu trobar a Instagram sota el nom de Melinda Peitoque Studio, un projecte en base a Barcelona que se situa en la cruïlla entre l'art, la moda i la sostenibilitat. Mitjançant projectes tèxtils, processos artesanals i la reutilització de materials, desenvolupa peces i intervencions que reivindiquen una manera més conscient de crear i consumir moda i també art. El seu treball combina experimentació, expressió artística i compromís ambiental, convertint el tèxtil en un llenguatge creatiu que impacta social i ecològicament. Berta, benvinguda, com estàs?
2: Bé, ara ja estic bé relaxada, eh? La música m'ha anat bé.
1: Les cintes ajuden sempre molt a la ràdio, però començarem amb un torn de preguntes. Jo vull començar fent la primera, però no vull que siguem gaire protocolàries avui. Vull que sigui com una conversa oberta, horitzontal, i que cadascú digui la seva. Perquè a vegades em sento a casa que és com molt diplomàtic tot, no? I avui volem una miqueta més de caos, que de fet ja l'hem tingut abans de començar el programa, tot s'ha de dir.
2: El caos com tot procés creatiu comporta, no?
1: Exacte. És que nosaltres aquí creem cada dijous.
2: També.
1: Sí, com sigui, Berta, jo et volia preguntar, quan decideixes ser artista?
3: El punt exacte no el sé. Sí que sé que sempre he sigut una noia molt disciplinada, però alhora molt creativa. Llavors, a la meva adolescència, crec que vaig seguir més la corrent molt disciplinada, vaig fer inclús el batxillerat artístic, tot molt quadriculat, i justament en acabar aquesta etapa em vaig adonar que no era el que volia, que començava la meva època com d'estudiant, de llibertat, de començar a ser jo, i havia de canviar de rumb. No sabia que això no em faria feliç. I llavors, imaginant-me anant a la universitat cada dia a Barcelona, ja. vaig decidir que no, que havia de ser una altra cosa el que jo havia de fer, i com que m'agradava molt el francès, que estudiava francès i m'agradava, doncs vaig decidir anar-me'n a estudiar a França. I vaig fer la carrera de moda, completament diferent al que havia pensat que volia ser, perquè jo volia ser dentista. Ja em vaig tirar a la piscina directament i vaig fer la carrera de moda a Lió, a França.
2: Jo ets a dir que la feina del dentista també té un punt de cura, no? De manipulació bucal, en aquest cas. No sé si està ben dit això, sí. Però vull dir que m'ha semblat molt interessant això que deies de que eres o has sigut sempre una noia formal, no? Que, més tècnica, no? Potser.
3: Sí.
2: Llavors, on trobes l'equilibri o com el trobes entre la feina més creativa, el teu procés creatiu i la part més tècnica que has après a la universitat en tot això?
3: Crec que podria dir que la part més quadriculada o més tècnica l'aprenc amb la disciplina, que jo tinc unes eternes llistes d'idees i de coses que vull fer amb uns tempos i una organització, em desperto per entrar al taller i crear, em reservo els meus temps per fer-ho, i crec que és la combinació perfecta, no? De trobar aquest espai més creatiu i més al cel, no? Però sempre amb els peus a terra a través d'aquesta disciplina. I sobre el que deies de dentista, crec que és algo que no m'he tret l'espineta, eh? Potser d'aquí uns anys on veieu allò...
2: Sempre estàs a temps, no?
4: Sí, sí.
2: I tant.
4: Amb ortodòncies.
3: Sí.
1: És veritat, customitzant ortodòncies a la roba.
2: Potser sí, pots crear
3: un corpinyo de bràquets.
4: Sí. Això amb les gometes aquelles de colors que tenien i tal.
1: De fet, s'ha de dir que en termes de reutilització i customització ets tota una experta. No hi ha peça que se't resisteixi. De fet, hem projectat, bueno, hem recopilat unes imatges que ara projectarem. Al teu Instagram podem veure com transformes des d'un vestit de bateig a una samarreta coquet, d'estètica coquet, o també passes per uns texans bàsics que els customitzes per donar-los personalitat. No hi ha peça de roba que se't resisteixi en aquests termes, perquè també toques jerseis que els hackeges perquè no siguin avorrits i els hi canvies totalment el patronatge. O sigui, realment recomano molt que et segueixin a Instagram. Recorda les teves xarxes.
3: Sí, és malinda.peitoque.studio, amb S, studio.
1: Doncs ara sí que sí, els oients que ens estiguin veient per YouTube podran veure la primera imatge de la teva obra, que s'ha de dir que no només ho fas amb roba, sinó que també experimentes amb objectes. Aquí a la primera foto, els que estiguin veient la foto, es veuran un projecte que va ser per la destileria, que és un espai cultural on hi col·labores sovint, a Mataró, i el projecte té el nom de Petits Formats Grans Regals. Petits Formats Grans Regals, que és com una peça plena de colors i de diferents teles. Parla'ns d'aquest objecte.
3: Sí, sempre les teles... sempre he dit que, com que jo treballo amb teles, és com la meva paleta de colors. Jo no sé agafar un pinzell i crear els colors. Jo ho faig a través de les teles. Llavors, la meva paleta la vaig creant a partir de les diferents textures i els diferents estampats de les teles. Hi ha algú que m'ajuda, que visualitzo molt fàcilment, són els paisatges, perquè tenen, per exemple, les postes de sol i les sorties de sol tenen moltes tonalitats de colors que a través de les teles m'és molt fàcil representar, i aquesta és una d'elles, que a més en aquest cas ho vaig fer tot amb sedes, que són teles que tenen una certa transparència, i volia jugar amb això, i a més amb el volum, perquè són teles que, si amb la tècnica que vaig utilitzar, que és la cola blanca,
1: d'acord,
3: li podia donar volum i es quedava rígid.
1: D'acord. Doncs fixa't que fa sensació, així a la imatge, clar, jo no l'he vist en persona, però fa sensació com de flonjo, no? La part inferior sembla com un oceà que es va expandint, després tens com el cel...
3: Exacte.
1: No sé, sí que és veritat que dona la sensació d'un paisatge, però és que donen ganes d'avasar-s'hi, no?, a l'obra, d'estar-hi dins.
2: I de tocar-la, no creieu?
1: Sí, és veritat. Sí.
2: Jo crec que un punt super fort de la teva obra, amb el qual també m'identifico molt artísticament, és aquesta vessant tàctil, completament tàctil, i perquè es nota, no?, que és un procés purament manual, no?,
3: sí,
2: artesanal.
3: No es tracta només del color, no és només pictòric, sinó que intervenen altres sensacions, com podria ser el tacte, pel fet que és tèxtil.
2: O sigui, podem dir que la tela és el teu pigment, no?, dit així, perquè trobo que la pintura està molt predisposada, bueno, és igual a 2D, no? O sigui, et condiciona en el format final, tot i que, òbviament, es pot crear textura i pot jugar molt, eh? Però la tela és un altre món, completament.
3: Sí.
2: I és maquíssim com ho explores.
1: I, de fet, ara seré una mica pragmàtic, però en una obra així, quantes hores t'hi pots quedar fent-la?
3: Uf, és que tinc aquella sensació a vegades que tenen molts artistes de que no s'acaba mai, de que sempre
1: Ostres.
3: Podries canviar alguna cosa, sempre que podies canviar alguna cosa. Llavors, el millor és tenir una data límit, una exposició que has de presentar tal dia, i llavors sí que ja no pots canviar. Però si no, jo puc estar-m'hi potser un matí per concebre-ho, però llavors cada vegada que entro a l'estudi... Ai, això, puc canviar i posar això. Ai, llavors...
1: O sigui, que vius plenament i descanses i dorms bé després de l'exposició, no?
3: Sí,
1: després
3: d'haver fet l'exposició.
1: Els artistes
3: després d'haver-ho entregat. Sí,
1: va.
3: Sí.
1: T'anava a preguntar, perquè s'ha quedat en l'aire, no sé si coneixeu l'espai de la destileria Mataró, però és on sovint, com he dit abans, tu has fet exposicions. Què significa aquest espai per tu? Com el vas conèixer i com t'hi has fet lloc? Perquè també imparteixes tallers com a pedagoga d'art, no?
3: Sí. La destileria és un espai que, en certa manera, vaig buscar, però també em va buscar, i ens vam trobar en un moment que jo necessitava fer-me veure, tenia clar què volia fer i volia fer-me veure, i llavors m'ha acompanyat en tot aquest procés. I una de les oportunitats que m'ha donat, a part d'exposar, ha sigut fer formacions. Ara mateix estic impartint formacions de moda i patronatge els dilluns per adults. I a partir d'aquí vaig traient monogràfics, també l'últim és d'upcycling, bueno, que també podem parlar
4: d'aquest
3: tema.
4: Això és un meló que volem obrir.
3: I llavors és un espai on sempre es van generant noves idees de formacions i per aportar en el món de l'art.
4: Parla'ns de l'upcycling, perquè upcycling, com seria en català?
5: Mira, m'has agafat.
2: A mi, una cosa, em sona a bicicleta. O sigui, tota la...
5: És que ara estava com... Upcycling. Defineix-nos... Potser ho podríem buscar el TERMCAT, ens posem a
4: ara busquem el TERMCAT, però sí. Mentrestant, què significa això de l'upcycling per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què és? Com s'hi pot aplicar tant a la moda, que ho treballes, sí, com l'art?
3: Sí. Mira, l'upcycling jo et diria que ve com de recycling, reciclar, val? Però donant-li un nivell més, up, o sigui, pujant-ho un nivell més, donant-li un valor més. O sigui, la intenció és reciclar, però donant-li un toque, un vale, punt més. Llavors... donant-li més força o una utilitat més elevada, no? Llavors, l'upcycling està molt lligat a la moda, suposo que ho heu vist sovint, sí, les reparacions... Podríem dir que potser les reparacions és recycling,
4: val,
3: però donar-li un toc d'estil o afegir-li un disseny o alguna cosa així, o pensat un disseny perquè sigui més xula la samarreta, per exemple, ja és upcycling.
4: Que
3: o estàs pujant un nivell més. I a partir d'aquí, amb tot el que puguis imaginar amb la resta d'objectes del món mundial, es pot fer upcycling. A partir d'un objecte comú, li dones un punt més amb... reciclatge, no? I estàs creant un objecte upcycling. Poden ser làmperes, poden ser micròfons...
4: De fet, l'escaleta del programa d'avui és upcycling totalment, perquè l'hem hagut de fer, tu ho has vist, Berta,
3: sí,
4: 5 minuts abans de començar, perquè se'ns ha caigut meitat del contingut, sí, que teníem preparat.
5: A part de l'aigua.
4: A part de l'aigua, que també se'ns ha caigut abans de començar.
5: Ara, amb això de com dir-ho en català i tal, ja tenim la resposta.
4: Ja tenim la resposta. Aplaudiments.
5: El TERMCAT ens proposa o reciclatge de valor afegit, que a més tu has anat dient afegit, o sigui, superbé, i també ens... aquesta m'agrada. Suprarreciclatge.
4: Supra-reciclatge. És que l'Aina és l'assessora lingüística de Plequidrames, ja té la seva secció de divulgació lingüística. Sí, imagineu-vos.
5: Amb això del TERMCAT.
4: Amb això del TERMCAT va molt bé, eh? Això m'ha agradat molt, sí, aquest incís a les entrevistes del TERMCAT. Seràs policia lingüística, ara, a les entrevistes.
5: Va molt bé el TERMCAT, si no el coneixeu. Ja, seguim.
2: Però... El tinc anotadíssim ara mateix.
4: Jo et volia preguntar, abans també ha sortit la necessitat de ser vista com a artista. Uh-huh. Com es conviu a dia d'avui en l'era digital amb les xarxes socials i creus que resten o sumen valor al projecte en si o és una cosa complementària que tot creador ha de viure com a tal i no deixar-se emportar com una font de validació verídica?
3: Ja, és molt complicat aquest tema. Ara parlava amb la Júlia, no?, perquè em deia com portes el teu projecte i estàvem donant exemples d'obres que havia fet i pensava, i les mil d'obres que faig i que no penjo, perquè a mi el que m'agrada és estar al taller concentrada amb el que faig. Jo no aixeco el cap en tot el matí, no? I haver d'estar pendent de les xarxes, de promocionar-te, de fer-te veure, té una part que és molt positiva perquè crees molt de contacte i t'expandeix molt ràpid les xarxes, però alhora a mi em molesta el fet d'haver d'estar creant i anar-me gravant, buscar els angles, buscar la llum per poder donar aquest contingut que potser la gent espera, no? Mm-hmm. Llavors és la meva lluita constant de... És que jo vull crear, ensenyar, sí, haver-ho d'ensenyar d'aquesta manera, d'altres maneres ja es veuria, no? Però d'aquesta manera, a les xarxes, havent de fer un reel, per exemple, perquè és el que ara dona més visualitzacions, haver de fer aquest trend, com ho diries? Un trend d'Instagram? Aquesta tendència.
4: Clar, que a més es van reciclant contínuament les tendències.
3: Exacte. Haver d'estar al dia a les xarxes és, almenys per mi, un pes afegit a la meva feina.
4: No, a més, ara parlarem del teu dia a dia perquè suposo que hi ha molta gent encuriosida que en sent, que vol saber com és el dia a dia d'un artista jove al seu taller, no? Però jo volia dir, sí, això passa, però és que a més d'una manera molt concreta, perquè dius, si haguessis d'experimentar amb l'audiovisual de manera lliure en el teu procés creatiu, segur que ho potenciaria molt, però que hagi de ser sota, submès sempre als codis que s'estan duent ara les tendències digitals, estar-ne al dia, i sempre des d'una vessant marketingiana, podríem dir així entre cometes, comercial seria la paraula correcta en català, doncs no és gaire plat de bon gust, no? Entenc. Et volíem preguntar sobre el teu dia a dia. Digue'ns quina és la teva jornada al teu taller, Berta Lanyà.
3: Uf, a veure, he de dir que ara estic en un moment una mica complicat, perquè a part de la meva disciplina artística, treballo fent vestits de núvia. I estem...
4: Epa!
3: I estem en plena temporada. Llavors, ara el meu temps per dedicar al taller és molt petit. L'únic que sempre intento pujar-hi i fer la meva feina el que em pertoca, no? En altres moments més estables, a nivell artístic, sempre intento fer esport abans de pujar, d'entrar al taller, i anar-hi aviat, perquè a les 8 haver-ho fet ja, haver fet esport i entrar-hi aviat, perquè són potser les primeres hores fins que no tinc ganes d'esmorzar, que llavors em trenca, que és quan estic més concentrada. I després d'esmorzar, a mig matí, ja podríem dir que ja començo com a dispersar-me amb idees per aquí, aquest projecte a mitges, l'altre, podria fer això, ara faig fotos per l'Instagram, i ja tot comença a ser una mica més complicat. També és important, en la meva estona de taller, tenir les meves llibretes, que no només són d'idees, també són com de processos sentimentals, personals que visc, i és molt important tenir-les per saber en quin punt em trobo personalment i quines motivacions tinc. I llavors, ara acabo de recordar-me, algo que també... Hi ha un llibre que es diu El camí de l'artista, de la Julia Cameron,
2: sí,
3: que proposa algo que és molt interessant, que són les morning pages, que són les pàgines matineres, que diu que cada dia la primera cosa que has de fer al llevar-te és escriure 3 pàgines del primer que et vingui al cap. 3 pàgines a dinar 4, del primer que et vingui al cap. I que això t'ajuda, doncs, a conèixer i entendre quines són les teves motivacions, què és el que et va movent el dia a dia, no? Per saber potser algun dia on vols arribar. I és algo que sempre intento fer, i els dies que puc pujar al taller i ho puc fer al taller... És més inspirador que, en general, si ho faig abans d'anar a treballar, no?
2: Jo vull dir que, ara que mencionaves aquesta idea de dedicar una estona al matí, no?, aquest moment per escriure i adonar-te i fer-te autoconscient de tu i de la teva creativitat al final, i ara també que has mencionat la feina, doncs trobo que hi ha una interacció entre el que és la feina i l'espai per crear. Al final necessitem temps, sí, no? I l'art precisa i necessita de temps. I conjugar-ho és complicat. I a nivell espaial, no, diguéssim, crec que és molt guai. Tu sempre has parlat molt del teu taller, que tinc moltes ganes de veure algun dia. T'ho he dit molts cops.
3: Sí, sí.
2: Però apareix molt gran, crec que té molta llum. Vull dir, és un espai molt teu que trobo que quan hi entres ja estàs, saps? Sí. I no estàs a la feina ni mentalment ni físicament, no?
3: Totalment. De fet, a la feina no ho saben. Perquè jo crec que si ho sabessin, em farien cosir a casa.
4: Ostres, ja.
3: Llavors...
4: És que aquest món de la feina, que és el món paral·lel del que també estàs parlant tu, Júlia, és un món, per molts artistes, hostil. Perquè a vegades la feina que et veus avasat a fer per mantenir un projecte o fins i tot per financiar-lo tu mateix i que arribi a alguns, no sé, distribuïdors o etcètera, no és gaire amable, no? No és un treball que tingui gaire a veure amb la capacitat creativa de la teva vocació. Com portes això com a jove emergent? Quin és el teu cas? Perquè sé que cada cas és únic i està atès a unes condicions que són inamovibles, però com sobrevius tu?
3: Jo, en el meu cas, he tingut molta sort perquè la meva feina va molt relacionada amb el que a mi m'agrada fer, no? Amb la diferència que a mi m'agrada la sostenibilitat i estic fent vestits que es posen les noies, es posen un dia i ja no se'l posen mai més a la vida.
4: Ai.
3: Vull dir que és l'única cosa que dius, aquí no s'entén gaire. Però alhora, és el camp de les núvies m'ha ensenyat moltíssim. De cosir bé, de saber com són els acabats, de patronatge. Llavors, estic en un taller que són poquetes, llavors ho puc tocar tot. I jo crec que també tots són aprenentatges, no? I això també m'ensenya, o sigui, també ho puc portar en el que és el meu projecte personal. Llavors, en aquest sentit, em sento molt afortunada i que siguin vestits que es posen un dia, potser hauré d'inventar vestits de núvia que no siguin per posar-se només un dia, no?
4: Que això seria genial.
3: Sí.
4: Perquè, a més, se suposa que el vestit de núvia és un símbol del compromís amb la teva persona estimada, doncs motiu de més per posar-te'l cada dia.
3: Exacte.
2: T'imagines?
5: Cada dia així de blanc.
4: Sí, seria genial.
2: Cada dia seria un dia especial, no?
3: Exacte.
2: Berta, sí que haig de dir, sento que la teva feina t'ha donat molt, el que tu deies, no?, per, a la teva obra, i això diu que, o sigui, denota que ets artista. Vull dir, tota persona que és artista, segons el meu punt de vista, i pots matisar-ho, però agafa tots els estímuls, no?, que té feina, vida, no?, paisatges, i els transforma en, al teu cas, doncs, peces artístiques, quadres, pantalons xulíssims que fas.
3: De fet, també inclús, perquè no només faig núvies, també faig formacions, faig extraescolar, adolescents, i també de costura i moda, i això també m'ensenya moltes coses i que també aprenc de les persones a les que jo ensenyo.
2: Què t'aporta la docència?
3: Mira, em fa... Per començar, em fa reafirmar-me en que sé més del que em penso. I això penso que és molt important per la gent jove, perquè a vegades sembla que perquè som joves i no tenim tants anys d'experiència, no en sabem tant, però tenim moltes coses a portar, moltes coses a dir, i tenim moltes idees. I llavors penso que m'ajuda a reafirmar-me del que sé, i també m'ensenya a aprendre de la gent, ja més a nivell humà, sí, a saber tractar amb gent adulta o amb gent molt diferent, o entendre que la gent aprèn de diferents maneres, i crec que és molt positiu en aquest sentit. Estic aprenent molt humanament.
4: També penso que hi ha una relació estreta entre fer un taller pedagògicament o educativament per l'art i també tenir una feina com a confeccionista, o jo no sé com dir-ho, confeccionista de vestits de núvia.
3: Modista
4: de vestits de nòvia, que és el contacte permanent amb la il·lusió d'aprendre i la il·lusió de festejar l'amor, no? Aleshores, aquest contacte és molt llaminer, molt, jo penso, molt fèrtil per la teva obra creativa. A nivell individual, quan estàs sol al taller, t'emportes totes aquestes experiències,
3: sí,
4: no?
3: És molt mimós, tant la formació com les núvies, justament. És molt tendre la situació.
4: Quina anècdota t'emportes de treballar un taller de núvies?
3: Ara...
4: N'hi has de tenir
3: una
4: moltes.
3: Una anècdota així com divertida.
4: Sí.
3: Va, una núvia que li provem el vestit i es posa a plorar. Diem, no t'agrada? Diu, no, és que estic molt preocupada perquè no tinc ningú que m'arregli la piscina de Menorca. Ah! I nosaltres, hem d'acabar el vestit en un dia.
2: Que dur, que dur.
3: Llavors és que el vestit estava bé, eh? Nosaltres sí, millor.
5: Sí. Ens en recordarem si ens casem, que tu fas vestits.
2: Sí. Sí. Jo et trucaré la primera, està clar.
3: Ja tinc llista, eh? Ja tinc llista.
4: Jo espero també tenir un matrimoni ben avingut amb cases a Menorca, quan em casi.
3: Exacte.
4: Saps què et vull dir? Jo estava pensant en la casa a Menorca, ja. Bé, jo també et volia preguntar una cosa, i és tan... O sigui, tan aviat fas objectes, no dissenyes objectes i fas l'upcycling amb els objectes, com ho fas amb la roba. Quan destries quan fer-ne un i quan l'altre?
3: És que va com molt lligat. Depèn de l'exposició. O sigui, a mi m'agrada retocar-me la meva roba. Això, sí. Jo, quan hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar, em retoco la meva roba.
4: Que això ja és una virtut, perquè en el sistema on vivim avui dia estem molt avasats, se m'ha trencat això, me'n compro una altra, no?
3: Sí. Llavors, el tema dels objectes crec que és més recent, que m'agrada portar tot el que és l'upcycling i l'art tèxtil. He volgut experimentar amb altres formes, que no siguin tant en format quadre, sinó veure on pot arribar el tèxtil en espais que no estem acostumats a veure'l. Crec que és el més recent que estic mirant de treballar.
4: I, de fet, d'allò més recent tenim una segona imatge de la teva obra, que fins i tot aquesta segona foto podem veure un banc fet a base de cadires de festa major a les quals els hi dones una segona vida. Aquesta obra pertany a l'exposició també celebrada a la destil·leria de Mataró, Seny i Rauxa, que crec que aquesta era la 12a edició enguany.
3: Ah, pot ser, pot ser.
4: Sí, oi que sí?
3: Sí.
4: Ja estan veient aquí la fotografia, Joan, la fotografia de la segona obra. Com vas arribar a la conclusió d'ajuntar cadires que es podien fer servir com a banc?
3: Bueno, de fet, les exposicions de Seny i Rauxa es fan per la Festa Major de Mataró.
4: D'acord.
3: Llavors, jo estaria clar que volia treballar amb el que jo em sento més còmode, que és amb el tèxtil, i en aquest cas, com podria portar-ho a la Festa Major? Sí que hi ha tèxtil i altres coses em venen al cap, eh? Però amb aquesta intenció de treballar altres dimensions en el tèxtil, vaig pensar en les cadires de la Festa Major, que és algun molt icònic, i a partir d'aquí, com el tèxtil podria utilitzar-se per decorar-les o lligar-les entre elles, i és per això que va esdevenir un banc, amb la intenció que les cadires són com molt personals, però quan fem un banc ja estem compartint una cosa més, no?, que és el que es fa a les festes majors.
2: Fem aplec.
4: És veritat, que bona! I jo diria, tot objecte pot ser una peça de roba o tota peça de roba pot ser un objecte?
3: Sí, a veure, es poden fer autèntiques bestieses, eh?
4: Wow.
3: I hi ha peces de roba que són tan delicades, al final ho pots portar, tota peça de roba és algo que pots portar posat en el cos, no? Però hi ha peces de roba que poden ser tan delicades que poden esdevenir objecte d'art, per exemple, o de decoració. I qui sap, hi ha objectes que potser es poden vestir, això s'ha d'experimentar.
4: Que de fet també és com una crítica que hi ha aquí al darrere, perquè potser és una mica el contrari, no? La vessant contrària a l'upcycling seria aquest pensament materialista que moltes iaies tenen a ser casa, els penjois o no sé, les arracades o el collar de no sé què, el collaret de quan em van batejar, ja no els hi cap al coll aquell collaret, però que està allà agafant pols al calaix de la tauleta de nit. I penso, doncs potser això també és una mica el pensament de no donar un segon ús, no? Sí que hi ha iaies, ara estem aquí senyalant a les iaies, és que ja no tenim pietat aquest programa, però estem aquí parlant d'elles, però sí que hi ha d'altres que li donen a la seva neta o a la seva neboda i es va fent una herència del patrimoni familiar. Però ja m'entens, no?, que potser és aquest pensament també d'enaltir un objecte a una categoria de divina, no?, una categoria de divinització, de culte, el que fa també que tots estiguem materialitzats avui dia d'una manera o d'una altra.
3: Sí, jo penso que a vegades se li ha de treure suc als objectes, eh? Hem de deixar de romantitzar o arriba un punt que hem de deixar com de romantitzar-los o de treure'ls la seva funció principal quan ja no la fan, no? I a partir d'aquí no vol dir que perquè el reutilitzis per una altra cosa li treguis valor, a través de l'upcycling li pots donar un altre valor. Llavors, qui diu que una cadeneta, igual que algú la podria transformar en unes arracades, continua sent joies, però potser les arracades te les poses més, la podries transformar en, no ho sé, en un decorat d'una samarreta o d'un top. Vull dir, a partir d'aquí jo penso que és molt interessant intentar qüestionar-se l'apego, com diríem l'apego que tenim amb els objectes.
5: No heu de patir per dir coses.
4: No, però volem la teva aportació.
5: L'afecte que li tens, no? Sí. L'estima, jo diria això.
3: Gràcies. I transformar-lo en algo que li pugui donar un altre valor, que a vegades és molt més creatiu i quan ho portes, doncs et sents guai.
4: Jo crec que el que fas amb els objectes i amb el tèxtil i amb la roba és revolucionari perquè realment subverteixes moltes vegades de manera creativa el valor dels sistemes de producció que tenen arrelats segons quins objectes, no? I com nosaltres interaccionem o ens relacionem amb ells. Per anar acabant, jo tinc preguntes per fer. Algú té alguna més a la butxaca? És ara el moment de treure-les.
2: Ja en sap tu.
5: Sí, sí.
4: Hem parlat d'aquestes dues obres, però recordem que a Instagram vas fent update,
3: De tant en tant.
5: Actualitzacions, ja veig que em vine.
4: Actualitzacions del teu repertori, dels teus projectes. Ara parlarem del que ve al futur, què faràs. No hem dit res de Lió, i tu vas ser-hi fa pocs
5: sí,
4: dies.
5: Sí, sí, sí. És que jo ara ja patia pel temps, ja. Avui ja. No sé.
2: Oh, uau.
5: Què tal, a Lió? Bona experiència.
3: Molt bona experiència. Jo no puc dir res dels francesos, perquè a mi em van tractar estupendament. I, evidentment, és l'època d'estudiar, llavors, què he de dir, no? Sí. Va ser estupendo.
2: Però una cosa, ara, també marxes a un altre lloc d'Espanya.
3: Sí, perquè m'ha preguntat el meu futur. M'he llançat a la piscina i ara em dedicaré uns mesos, no sé fins quan, a fer una altra cosa, estar en contacte amb la natura.
4: Oh, molt
3: i
4: bé.
3: A veure, a decidir què vull fer ben bé, quan torni.
4: Doncs amb aquesta, no sé com dir-ho, amb aquesta notícia que canvies el taller per la selva de la naturalesa, no, sí. No has desvelat tampoc on marxes.
3: Ja, vaig al País Basc. Ah, sí, no, me'n vaig tan lluny.
2: A menjar pinxos i coses aquestes.
5: Se'n menja bé.
4: Estàs segur que també el menjar té a veure amb el procés creatiu i amb la creativitat.
2: Sempre.
4: Bé. Abans de marxar-te, Berta, t'hem d'exprimir al màxim, com vale. Tu ho fas amb els objectes, i volem que ens deixis tres consells, per tal de saber, per qui ens estigui escoltant i vulgui iniciar-se amb això del upcycling o de les maneres de reciclar de manera filosòfica o creativa, què es podria fer? Quins són els tres tips essencials per qui s'hi vulgui iniciar en això?
3: Diria que acumuleu una mica, abans de llançar, penseu quines altres possibilitats pot tenir, sortint de la caixa, no?, de l'objecte o de la peça de roba, que us deixeu anar, que encara, com deia Gaudí, que tothom va veure, abans va l'amor i després va la tècnica, que us deixeu anar i intenteu crear, encara que el resultat no us sembli tan perfecte. I com a últim consell, que ho ensenyeu al món, clar que sí, que ensenyeu a la gent el que feu.
4: Doncs ens quedem amb aquestes paraules i et donem les gràcies per haver vingut a la plec, Berta.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Ha estat un plaer.
3: Gràcies, igualment.
4: I ara sí que sí, passem a la secció de Pulsió i Gest.

0: Doncs bé, hem tingut una meravellosa entrevista amb una noia molt especial, un artista molt especial, i ara estem entrant en un moment de l'any també molt especial, que és l'estiu. I l'estiu és igual a gelat i és igual a també menjar a la platgeta. No sé si sou molt de gelats vosaltres, us agraden?
1: Bastant, sí.
2: Sí.
0: I els demaneu de moltes boles. Bueno, sou de cucurutxo. No sé si es diu cucurutxo, Aina.
3: No es diu avui cucurutxo. Avui està feina per tot
4: m'estan
3: arreu, Aina.
4: M'estan torturant, eh?
0: Una mica. T'hauria de pagar més. Digues-hi.
4: Ara, bueno, ara m'he quedat com es diu això.
0: Ho buscarem en un altre moment, no us preocupeu. Llavors sou de boles, no? O no? M'heu dit.
4: Sí,
2: jo sí.
0: De més d'una, no? I això vol dir...
2: D'acumular boles.
0: Acumular boles, acumular gelat, acumular gel, exacte. Doncs bé, avui us porto una gelateria que potser coneixeu, que és, se'n diu De La Creme, es troba a Barcelona. Hi ha tres, però a mi la meva preferida, sens dubte, és la que està al passeig de Sant Joan, el número 59, i és que aquesta gelateria fan gelats molt artesanals, o sigui, són autèntics, i a mi m'agrada combinar el que seria xocolata negra, més de 70%, si us plau, sempre, amb fruits vermells. I us porto els especials de juny, perquè fa combinacions bastant, això ho diu la mateixa paraula, bastant especials. Mireu, encara esteu a temps perquè tenim uns dies a juny que podeu gaudir de platja gelat. Tenim xocolata blanca amb caramel salat.
2: Ostres, vull dir, és una combinació. Això a mi m'encanta. Sí.
0: No sé si sou de xocolata blanca, sí. Jo no, però negra. A la gent que li agrada
2: jo
0: li no, encanta la blanca.
2: La blanca jo està blanca. Boníssima.
4: Jo com tu, Júlia.
0: És el bon team, el bon equip.
2: No, després està la gent que critica la xocolata blanca. No és xocolata de veritat. Mira, hi ha tantes coses que són de mentida i ens fan feliç. Si us plau, deixeu-nos viure.
1: Estic d'acord.
0: No m'enfadaré perquè estem en directe, però després tenim una conversa.
4: Després.
0: Tenim pinya colada vegana. Per tothom. Flor de cafè amb avellana.
2: Uau.
0: I ametlles locals caramelitzades. O sigui, fort. I també hi ha un De La Creme que fa gelats amb productes molt d'aquí, de Catalunya, i tenen, per exemple, gelat de mel i mató.
1: Que bo.
0: I gelat de crema catalana.
2: Oh! Ai, premium.
0: Ja jo llenço, jo llenço. Llavors, ara, parlant de menjar, que, bueno, es nota que sóc bastant foodie, bastant...
2: No, però té a veure amb el procés creatiu, també.
0: Sí, jo... Sí,
2: la Joan Didion, que és una dona que m'encanta, abans, quan has parlat del teu taller, Berta, la Joan Didion escrivia a la cuina i només bevia Coca-Cola Light. Bueno, Light no ho sé, però Coca-Cola...
0: M'encanta.
4: No, aquesta beguda em sembla molt trista.
2: Em sembla trista, sí, però ella era addicta.
1: Li ha tret romanticisme,
4: Està començant molt bé, només veu Coca-Cola.
0: Un margarita, no, ara que també
2: no,
0: ve l'estiu.
2: No, no va una gelateria, no.
4: On volem
2: a la cuina de casa amb Coca-Cola.
4: Ja està bé.
0: Doncs bé, què passa? Que hi ha gent, inclosa jo, que fem combinacions estranyes a la cuina, perquè, com bé dèieu, el procés de cuinar és tot un procés creatiu. Jo, per exemple, combino fruita amb pebre.
2: Déu meu, això
0: perquè li tiro pebre a tot.
3: M'ha semblat brutal,
0: tot.
3: Això.
0: La gent també, he fet una petita investigació, i la gent combina xetos amb llet.
4: Ah, quin fàstic.
0: Xocolata amb fuet. I no sé si heu vist això algun cop.
2: Això és un
0: cop.
2: Sacrilegi, Júlia, que s'acabi la secció ara mateix.
0: No, sisplau. I al McDonald's o Burger i aquestes coses, la gent agafa el gelat, no?, i mullar les patates fregides.
1: Això ho he escoltat. Això ho he escoltat.
0: Sí?
1: Això
0: no, era una anècdota
1: no,
0: popular.
1: No, això ho he sentit.
4: No.
0: Teniu alguna combinació estranya que feu vosaltres amb el menjar?
4: Jo, quan era petita, era com el plat estrella del meu pare i li tinc com molt de preci. Ell feia truita amb ketchup. I...
2: Ostres, bueno, truita amb ketchup és títol per una novel·la que trauria un doctorand de la UB perfectament.
0: Hi ha un llibre, ara m'ha vingut, que es diu Tomates Verdes Fritos.
4: Ah, la pel·li és superbona.
0: Sí, l'haig de veure. Mi mare em va comprar el llibre com de segona mà. No me l'he llegit, està a la llista, però
4: jo
0: bueno.
4: Jo també el vull llegir. He mirat la pel·li, és molt xula.
0: Doncs me l'apunto, que guai. No teniu cap... Bueno, si no, provem. Ara, quan sortim d'aquí, fem algun mix així estrany.
4: Sí. No, truita amb ketchup, proveu-la.
1: De fet, hi ha una època, quan ets petit, que vols posar-li ketchup a tot,
2: Sí,
1: jo entenc el teu.
2: Val, m'heu criticat per dir Coca-Cola i ara esteu dient ketchup i tampoc és gaire un enaltiment, el ketchup.
4: No, clar que no.
2: No és gaire més clàssic.
0: Salsa de tomàquet, artesanal, de la collita del teu cosí. Sí.
2: Mireu, jo el que diré és que un dia vaig arribar a la feina... I vaig dir, ai, m'he portat un tàper. I eren uns ous remenats amb formatge i tonyina. I em van dir que això era una combinació molt poc freqüent. La tonyina, el formatge i l'ou.
1: Mm, pot ser.
0: És proteïna pura.
2: Sí, sí, m'ho van dir. M'ho van dir que era raro. Mi... És la cosa més extrema que he fet. No arribo a fer el de fruita amb més pebre com tu. Aquesta combinació no arribo a fer.
0: Ai, quines coses. Bueno, ja us dic que heu de provar, heu d'experimentar perquè es troben combinacions bastant curioses. I us preguntareu per què parlem de combinació, d'aquest collage, no?, de menjar de teles. Doncs justament per això, perquè hem portat una convidada que jo veig molt... La combinació de teles, de materials diferents, de colors, de textures, en el teu procés creatiu. Uh-huh. I l'important de tot això és que trobo, aquí a Polsiegés ja sabeu que parlem de processos creatius i de com doncs, ens vinculem amb l'art, que l'art no deixa de ser la conseqüència o el procés també, si parlem de processos creatius, de combinar idees, no? I l'artista les fa seves i al final les tradueix en diferents formats, sintetitzant moltíssim. I us volia parlar de la idea del cadàver exquisit. Mm. Us sona?
1: Sí.
0: El que és? Vols explicar una mica?
1: No sé bé si ho explicaria tècnicament, però jo ho faig a vegades en les meves formacions, que si hi ha som un grupet, doncs cadascú fa una part de l'obra, llavors li passes al company i llavors vas creant una obra a partir dels tocs de cadascú.
0: És interessant això. Perquè va néixer a França, segle XIX, uh-huh. i parlant de Lyon, i em sembla xulo perquè va tenir aquest origen de joc, que era un procés molt lúdic en el qual doncs, els artistes seien a una taula i un començava a escriure doncs, una frase. L'altre, el següent, doncs, llegia i escrivia la continuació d'aquesta frase i es generava una espècie d'obra col·lectiva on, òbviament, es generava un discurs, potser incoherent, però era un discurs col·lectiu, no? I aquesta idea de cadàver exquisit s'ha aplicat, va començar doncs, amb aquest entorn més de la paraula, però ara mateix també s'aplica doncs, a la docència, en entorns més a dibuix, més gràfics, visuals, i és aquesta idea d'ensemblar, de que cadascú aporta la seva i, bueno, anem a veure com podem crear de manera col·lectiva, ens anem influenciant i anem materialitzant tot això. Ja us dic, això ha nascut de veure la teva obra i de veure com ensembles i li dones un sentit a tot això, un nou discurs i una nova forma de fer. Jo crec que tu el que fas, una cosa molt maca, és, més que donar una segona vida, tu crees art, tu crees... No sé, coses molt maques, tia.
4: Que guarda, doncs,
2: molt maca aquesta secció. I parlant de fet, d'ensemblar entre tots i totes, ara ens hem de moure a la següent secció molt ràpidament, però sempre abans d'acabar ens agrada prendre un te en aquest programa. I ve l'Aina Joan amb el seu te de lletres.

0: Avui parlem de proximitat i cultura, perquè amb l'arribada de l'estiu toca el compromís anual amb el festival Poesia i Més de Caldes d'Estrac.
1: Home, jo ja estic engalanat per aquest esdeveniment.
0: Hi ha altra gent que potser amb l'arribada de l'estiu pensa, no ho sé, en festes majors, no, no sé què. Aquí anem
1: a... Aquí anem a Poesia i Més.
0: Poesia i Més, exacte. Així que avui el que farem és una mica de repàs de les activitats i preneu nota i ens dieu on voleu anar i ja ens anem reservant.
1: Exacte, que a més lliga molt amb la teva secció, Aina, el Festival Poesia i Més. Més enllà que tu ets caldetenca, el Festival Poesia i Més és un festival on... bé, s'organitza la Fundació Palau i Fabra, i aquest any és l'edició número 21, i ja sabeu que Palau i Fabra va ser un estudiant de Picasso i un home de lletres referent a la literatura catalana.
0: Poeta.
1: Ara, poeta, sí. I bueno, un geni, la veritat.
0: I el Poesia i Més, el que ens podem trobar són recitals, música en directe, i van escriptors, i comencem ja amb el nostre repàs. Hem fet una selecció que és nostre.
1: El que més ens agrada.
0: És el que ens ha cridat l'atenció a nosaltres, però, sisplau, entreu al web, entreu a Instagram i veieu vosaltres mateixos què us interessa. Comencem amb el dia 1. Comença el dia 1 de juliol, agafem l'agenda i ens n'anem a tallar al Centre Etnoturístic i Arqueològic de Vallmoura. I allà què hi fan? Un concert d'Olívies, que és un duet de folklore experimental.
1: Exacte. I el dia següent, el dia 2 de juliol, també apunteu-vos a la vostra agenda, a Arenys de Mar, aquí al poble, al Teatre Principal, per 15 euros, tenim a Maria Rodés, la cantant, a 9:15.
0: Anem cap a Sant Pol de Mar, el dia 3, on es fa una taula rodona sobre Clementina Arderiu, perquè any 2026, any de Clementina Arderiu... Any de reivindicar poetes oblidades.
1: Exacte, que a més la Clementina Arderiu és una dona que ha fet una poesia molt lírica i que a més la història no li ha fet justícia perquè s'ha quedat sempre una mica reclosa a l'ombra del seu marit, en Carles Riba.
0: Exacte. I bé, llavors, aquí el que trobem és que hi haurà la taula rodona, però també un recital i acompanyat del violoncel de Glòria Coll Domingo. I recitem...
1: Sí, a mi em fa el cos per acabar el programa recitant poesia, i si és de la Clementina, entre millor. Molt bé.
0: Doncs ara llegiré un poema que es diu El meu cant. Molt breu. El meu cant. De no cantar, jo m'entristia. Per mi és el cant tal com el pa de cada dia. És un parany, una ferida. Cada cançó s'emporta un tany de ma florida. Però què hi fa? Quin mal hi hauria? Jo... del meu cant, en vull ornar tota ma vida.
1: Oh!
0: Molt bé.
1: Molt bé, i a més té molta rima, que és com m'agraden a mi. Bé, també us hem de dir que el dia 4 de juliol és un dels dies destacats per l'Aina i per mi, perquè a Vilassar de Mar, a les 7 en punt, a Can Visa, a la Sala Cultural Maria Roser Carrau, per 7 euros actua la companyia Les Salvatges, que fan representen la seva obra de clar res. I una hora i mitja més tard, a 9:15, tenim al Pati de Can Visa, per 15 euros també, un homenatge a Blai Bonet, que com a la Clementina se li dedica una taula rodona on es parlarà de la seva obra i de la seva vida.
0: Perquè enguany també és l'any Blai Bonet. No en tenim només un, tenim...
1: molts escriptors i escriptores.
0: Exacte, exacte. I allà el defineixen, que m'ha agradat molt, com trencador de l'escola mallorquina.
1: Home, és que no es mereix menys. Bé, següent dia... Ens anem a Mataró. Ens anem a Mataró el 7 de juliol. El 7 de juliol al Teatre del Cafè Nou, per 15 euros. A les 7 teniu... Bueno, passem directament al que ens agrada. A les 9. El polèmic Albert Serra trepitjarà el Maresme, un filòleg que de fet va ser filòleg, encara que ara és director de documentals i cinema. Va ser filòleg de formació. I bé, farà una conferència sobre poesia i imatge. És un home molt polèmic, és un home que no s'està quiet i és un home que té moltes coses a dir. La gran majoria de vegades no deixen indiferent

0: també, perquè el dia 10 de juliol al Parc de Camp Muntanyà a Caldes d'Estrac tenim a 3 DJs, Clara Aguilar i molts més, Killing Cactus i d'altres, que toquen música electrònica i pop experimental. Per tant, si voleu dar-li duro a la fiesta i tot això, vale. El dia 10 de juliol.
1: El dia 11 seguim a Caldetes i tenim a Júlia Colom. I en aquest cas, doncs, també és un concert... No? Vosaltres...
0: La Júlia i jo l'hem sentida, oi que sí?
2: Sí, en directe a la destil·leria, de fet, molt guai, mallorquina, veritat, aneu-hi.
1: I acabem amb el dia 12, últim dia del Festival Poesia i Més.
0: Que ens fa molta pena que s'acabi, però tot ha de tenir un fi.
1: Amb l'espectacle Ni una o l'oposada flor, que es basa en el poemari bilingüe de Maria Sevilla i en aquest cas és amb la col·laboració d'Eloi el Bon Noi. Jo particularment aquest poemari no l'he llegit, però sí que n'he llegit de la Maria Sevilla, vaig llegir Plastilina i molt recomanable.
0: Molt recomanable també aquesta entrega de Te de Lletres. Aina, no ens has parlat aquesta vegada ni de lingüística ni de rondalles, però ens has portat divulgació d'un festival que no deixa indiferent a ningú.
1: Aquest
0: performance,
1: cop agenda.
0: Agenda cultural, agenda. Està superbé. Performance, literatura, teatre, arts vives, de tot, el Poesia i Més. No us el perdeu. Ara sí que sí, noies... Acomiadem el programa i acomiadem el mes de juny aquí a Plec i Drames. D'aquí no res serà Sant Joan. Què fareu vosaltres per Sant Joan?
1: Jo no tinc plans, eh?
2: Jo tampoc. En teniu?
3: Jo en principi sí, tocaré el tabal al carrer Sant Joan, a Mataró.
0: Ostres!
2: Doncs anem, ja està.
3: Sí,
2: anem
3: a veure. Ja teniu plan.
0: Berta, cap projecte futur, a part d'anar-te'n al País Basc?
3: De moment, no.
0: Bueno, de moment confecció i temps de
3: pair
0: les coses.
3: Exacte,
0: de meditar, que també és part del procés.
3: Exacte.
0: Bé, doncs, nosaltres podem fer coincidir a un mateix programa un grup emergent de gent jove com és Ira Digital i el seu nou tema que l'hem reproduït abans, amb Joan Sissa, perquè ja sona Joan Sissa amb el seu tema La nit de Sant Joan, que és un dels temes més paradigmàtics d'aquesta nit, que... És molt especial, no? I sense problema, ja ho sentiu, fem aquesta combinació. I per què? Perquè a Plec i Drames apostem per la cultura tradicional i la contemporània alhora. Fem sempre un mix. I així acomiadem el mes de juny. Alguna paraula per acomiadar-se del programa d'avui?
1: Podem fer un avançament?
0: Sí, fem un avançament.
1: Perfecte. Pròximament parlarem de l'Alguer.
0: Molt bé, parlarem de l'Alguer. I què passa a l'Alguer?
1: Moltes coses, un lloc meravellós.
0: Entre d'altres, per qui no vulgui creure, a l'Alguer es parla català. Ja en sentirem més d'això al següent programa. Ara sí que sí, acomiadem a Plec i Drames. Gràcies per fer plec amb nosaltres una setmana més. Us estimem.
2: Molt. Adéu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge filtrat als mitjans aquesta tarda. A les gravacions, Zapatero assegura que mai de la seva vida ha negociat cap comissió i diu que mai ha sentit a parlar de la societat offshore. El jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia i de contraband i de delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. I 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien una relació sexual. Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual de 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge dels homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, qualificat aquestes dades de preocupants.
6: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
5: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva

0: totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.
1: Ràdio Arenys. La primera música.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraven els musicals de teatre si us agraven els espectacles de teatre musical des d'ara i fins a les 10, us acompanyarem en Joan Bosch i l'Helena Soldat i a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una molt bona estona amb músiques i cançons d'espectacles de teatre musical. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. La d'avui té relació amb una data ben concreta, el 28 de juny. D'aquí 10 dies, com cada 28 de juny, es celebrarà a nivell mundial el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Totes aquestes lletres que cada dia en posen més i que avui veurem què signifiquen cadascuna d'elles. El Dia Internacional de l'Orgull és una festa de celebració dels drets que ja s'han adquirit i també un recordatori de que és necessari seguir avançant cap a la plena igualtat, sense permetre ni un sol pas enrere, que ja veiem com últimament estan sorgint partits polítics d'una ideologia ben concreta que sembla que volen arrasar amb tot el que s'ha aconseguit fins ara. Celebrar el Dia de l'Orgull és un acte de justícia amb les persones LGTBIQ i significa reivindicar el dret dels éssers humans a ser feliços sent qui són i estimant a qui vulguin estimar. Els drets d'aquestes persones és senzillament una qüestió de drets humans i s'ha fet molt, sí, però encara n'hi ha molt per fer. Al programa d'avui veurem alguns exemples de musicals als quals hi ha personatges de tipologia ben diferent que pertanyen a cadascuna de les lletres que formen la sigla LGTBIQ+. Anirem lletra per lletra explicant què significa cada lletra i posant un exemple de musical on hi hagi un personatge que podríem dir que pot ser representatiu de cada lletra. No perdem més el temps, que la ràdio és or, i comencem ja lletra a lletra. I ho farem amb la L, l'L de lesbianisme, de lèsbic, de lesbiana. Totes aquestes paraules provenen de l'illa de Lesbos, on hi vivia la poetessa Safo, que escrivia poemes d'amor, bellesa i desig cap a altres dones. De Lesbos prové el terme lesbiana, que dona nom a aquelles dones que se senten atretes física i sexualment per altres dones, dones que estimen altres dones que es casen amb altres dones i dones que són mares també amb altres dones. De personatges lèsbics n'hi ha a diversos musicals, com per exemple el musical Rent, The Prom, The Purple Color, el musical del color porpra, i també el musical del que ara n'escoltarem una cançó. Un musical titulat Fun Home, que traduït al català seria llar o casa divertida, tot i que es va fer a Catalunya ja fa uns anys i no li van traduir el títol i es van quedar tan amples i el van seguir titulant Fun Home. La protagonista d'aquest musical és l'Alison, una dona que des de la seva maduresa recorda moments de la seva infància i de la seva adolescència en forma de flashbacks per fer una mica de balanç de la seva vida. Entre aquests moments, la inesperada i ambigua mort del seu pare, un home també ambigu en diversos aspectes de la seva vida, i un altre dels moments capdals que recorda l'Alison és el seu despertar sexual i el descobriment de la seva homosexualitat. Tot això que us estic explicant es basa en les memòries gràfiques en forma de còmic de l'Alison Bechdel. Unes memòries publicades el 2006 amb el títol de Fun Home, un tragicòmic familiar, que per als més curiosos podeu anar a la Biblioteca d'Arenys, que el tenen, i li feu una ullada. A partir d'aquest llibre va l'Alison Bechdel, amb música original de la Jeanine Tesori, que és una gran compositora de musicals, entre ells doncs destacar el musical d'Israc, que ens va aparèixer a l'últim programa dedicat al color verd. Doncs amb la música de la Jeanine Tesori i lletres i llibret de la Lisa Kron, el musical Fun Home es va estrenar a l'Off-Broadway el 2013 i gràcies a l'èxit de crítica i de públic, el 2015 es va estrenar a Broadway. I aquell mateix any va guanyar 5 premis Tony, entre ells el de millor musical. D'aleshores ençà s'han pogut veure muntatges d'aquest musical a diverses ciutats importants del món, entre elles Barcelona, on es va poder veure el 2018 al Teatre Condal, en un muntatge dirigit per en Daniel Anglès i amb la Mariona Castillo, la Pili Capellades i el propi Daniel Anglès com a protagonistes. De l'original de Broadway, ara n'escoltarem la cançó Changing My Major, que traduït seria Canviant la meva carrera, universitària, s'entén. Moment en què una Allison adolescent descobreix que, tot i sentir-se ella molt dona, prefereix les dones abans que els homes per tenir relacions amoroses i sexuals. I això ho descobreix després d'haver-se besat per primera vegada amb la seva companya d'estudis i amiga Joan i haver passat la nit amb ella. Una nit que sempre més recordarà. Amb aquesta cançó, l'Allison descobreix la seva sexualitat i es reafirma com a lesbiana.
1: What happened last night?

0: tot ens va bé.
1: I ara toca la G, la G de gay. L'anglicisme gay, que significa alegre, s'ha estès per tot el món per a designar tots aquells homes que se senten atrets físic i sexualment per altres homes. Homes que estimen altres homes, homes que es casen amb altres homes i homes que són pares amb altres homes, bé per via de l'adopció o per altres vies, que ens donarien per fer un d'aquells debats tan interessants que fa en Francesc Coll al punt de l'interrogant, però avui aquí no toca, perquè aquest programa doncs va de música i cançons de musicals. En aquest cas, ara escoltarem una cançó que pertany a un musical titulat A New Brain, un cervell nou, que ens parla d'en Gordon, un noi homosexual que és compositor i lletrista d'un programa infantil de televisió, una mena de Barri Sèsam, que de cop i volta es veu sobrepassat de feina i amb molt d'estrès i pressió, i té un síncope i es desmaia mentre està sopant amb una amiga. L'hospitalitzen i li fan proves i li detecten una anomalia al cervell, una malformació arteriovenosa que requereix d'una operació urgent, a vida o mort. L'operen i es queda en coma. Mentre està en coma, ell lluita per sortir endavant i fins i tot des del coma profund, on es mantindrà durant un temps, no para de crear moments musicals d'allò ben surrealistes i divertits que, quan surti del coma, convertirà en cançons. En aquests moments musicals hi apareixen els personatges del programa infantil de televisió on ell treballa i també la seva mare i en Roger, la seva parella, que són els que cada dia van a l'hospital per estar amb ell i fer-li companyia. Aquest musical està basat en un episodi de la vida d'en William Finn, un conegut compositor i lletrista de musicals de Broadway, que és també qui es va fer càrrec de composar i escriure les lletres i la història d'aquest musical, juntament amb en James Lapin. En James Lapin, un dels grans llibretistes de Broadway, encarregat de fer els llibrets de molts musicals de Stephen Sondheim. Del musical A New Brain, un cervell nou que es va estrenar a l'Off-Broadway el 1998 i del qual se'n va fer una reposició a Broadway, en aquest cas a Broadway, el 2015. Ara escoltarem una de les cançons més conegudes d'aquest musical titulada I'd Be Rather Sailing. Preferiria estar navegant, que li canta en Roger al seu promès Gordon, que és el compositor que està a l'hospital, i a qui li diu que preferiria estar alta mar navegant per després tornar a casa i estar amb ell, quan torni la normalitat i tot torni a ser com era abans.

I ara us faré un spoiler, qui no el vulgui sentir que es posi, que es tapi les orelles. En Gordon, alter ego d'en William Finn, surt del coma, es recupera, li donen l'alta i comença a apreciar molt més la vida i la gent que l'envolta, com la seva mare i la seva parella, en Roger. I després d'aquest ensurt, va seguir composant moltes més cançons per la televisió i el teatre musical. I després de la L i de la G, ara és el moment de la T. La T de transgènere, que no pas de transvestit o transformista, que són conceptes diferents. No confonguem els termes. Un transgènere és una persona que ha nascut amb un sexe amb el qual ell o ella no se sent identificat o identificada. Allò que, poèticament, alguns descriuen com que l'ànima va entrar en un cos equivocat, on no havia d'haver entrat. D'éssers transgèneres, els musicals també n'hi ha. I, de fet, un d'ells ens va aparèixer en un programa que vam fer dedicat al rock, i que és en Hedwig, del musical Hedwig and the Angry Inch, aquell noi que volia ser noia i a qui li van fer una operació de canvi de sexe desastrosa i que, a més, té una banda de rock and roll on interpreta cançons explicant les seves vivències com a transgènere. D'aquest musical estatunidenc ja en vam parlar, ja n'hem parlat altres programes, i avui, amb la T de transgènere, ens centrarem en un musical 100% autòcton fet a casa, que a més ha guanyat diversos premis, ha rebut molt bones crítiques i que té com a protagonista a un noi trans de nom Alan. L'Alan Montoliu era un noi transgènere de Rubí que va morir amb només 17 anys recent complerts. No per un accident ni tampoc per una malaltia, va morir perquè es va treure la vida, perquè ja no podia més amb tanta transfòbia i tant de bullying en què convivia a l'institut i al seu dia a dia. D'aquesta història se'n van fer ressò als mitjans de comunicació i també aquesta història va ser el germen d'aquest musical que va ressuscitar, per dir-ho així d'alguna manera, l'Alan Montoliu perquè ens expliqués tot el que havia viscut. Encara que per la història ens podria semblar un musical trist i força dur, no ho és tant. És un cant a la vida i ens mostra el recolzament que aquest noi trans va tenir per part dels seus pares, la seva germana, la família i els amics. Però també ens mostra l'altra cara de la moneda, tota aquella altra gent que l'envoltava, el món on ell vivia, i que el rebutjaven per ser una noia que se sentia i volia ser un noi. El musical Alan, amb música i lletres d'en Mateu Piramiquel i llibret de la Mar Puig, es va estrenar el 2022 i des de la seva estrena s'ha pogut veure al Teatre Condal i al Poliorama de Barcelona, amb han fet bolos per tota Catalunya, també ha estat a Madrid i a València, per d'altres ciutats espanyoles, i recentment s'ha estrenat una versió d'aquest musical a Miami, que ha rebut molt bones crítiques, equiparant-la a altres espectacles de petit format que es poden veure a Broadway. D'aquest musical, ara n'escoltarem la cançó titulada Sempre he sigut jo, interpretada per Lander Mataró, el jove actor transgènere que dona vida a l'Alan, i que en part ell també ha viscut i segueix vivint situacions com les que va viure l'Alan, el protagonista d'aquest musical. Sempre he sigut jo, del musical Alan.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: I ara ens toca la B. La B de bisexualitat i de bisexual. Les persones bisexuals són aquelles que se senten atretes física i sexualment per persones del sexe contrari a elles, però també per les del seu propi sexe. Persones que poden estimar per igual tant un home com una dona. Persones que poden formar famílies, tenir fills, i que durant la seva vida poden anar alternant la seva heterosexualitat amb la seva homosexualitat, segons el moment que estiguin vivint a la seva vida. D'homes i dones bisexuals, als musicals també n'hi ha. I n'hem escollit un que ell mateix es va declarar bisexual de manera ben pública i notòria, gràcies a una cançó que és la que escoltarem avui. Aquest personatge del que us parlo va ser real, ben real, i el seu nom artístic era Peter Allen. Aquest senyor va ser un músic, cantant i compositor australià, que a més es va convertir en tot un showman, i que malgrat que va morir força jove, als 48 anys, se'l recorda per alguna de les cançons que va popularitzar a la seva Austràlia natal i també als Estats Units d'Amèrica. Però també se'l recorda per altres temes, més de la premsa del cor, que ara us explicarem com si això fos el cor presos de Ràdio Arenys, que fan cada divendres el meu company Joan Bosch, el nostre tècnic i la Mar Sánchez. Doncs vinga, anem a la xitxa d'aquest senyor. De ben jovenet, en Peter Allen va tenir una gran amistat amb la Judy Garland, i quan aquesta li va presentar la seva filla, Liza, la Minelli, és clar, aquest parell de joves es van enamorar l'un de l'altre a primera vista i es van casar. I la Garland no les tenia totes amb el seu gendre, però tot i així, la Liza i en Peter seguien tan enamorats com sempre. La Judy es va morir. La Liza va passar molt malament i va tenir sempre el recolzament del seu marit Peter. Però un dia va descobrir que en Peter tenia mans, que li posava les banyes, però no amb altres dones, no, sinó amb homes, i molt més jovenets que ell. La Liza i en Peter es van divorciar i van posar fi a un matrimoni de 7 anys. I cadascun d'ells va seguir endavant amb la seva carrera artística. Ella com a actriu de musicals al cinema, i ell com a cantant amb una breu però fructífera carrera de discos i concerts arreu del món. A partir de les cançons més conegudes d'en Peter Allen, l'any 1990, es va estrenar a Austràlia, d'on ell era originari, recordem-ho, el musical Jukebox The Boy From Oz, el noi d'Oz, un llibret de Nick and Wright a partir de la biografia escrita per l'Stephen McLean. D'aquest musical se'n va fer una versió renovada l'any 2003 a Broadway, on es va canviar el llibret de 1998 per un de nou. Es va donar més rellevància i més pes a la història als personatges nord-americans, com la Judy Garland i la Liza Minnelli. I a més van contractar una superestrella de Hollywood perquè donés vida en Peter Allen. Una superestrella de Hollywood també nascuda a Austràlia, en Hugh Jackman, que gràcies a aquest personatge va guanyar el Premi Tony al millor actor d'un musical del 2004. D'aquest muntatge del 2003, ara n'escoltarem la cançó Be Coastal, un joc de paraules que havia dit que a ell li agraden les dues costes dels Estats Units, la costa atlàntica i la costa pacífica. I que no es queda només amb una, perquè ell passa temporades tant a Los Angeles com a Nova York. Una cançó amb la que de manera metafòrica cantava i exposava al món la seva bisexualitat.

I després d'aquesta cançó, que pertany al musical The Boy From Oz, el noi d'Oz, que fa referència a la relació amistosa d'en Peter Allen, va tenir amb la Judy Garland i que el portaria a conèixer i casar-se amb la seva filla Liza. Després d'aquesta cançó, ja que estem parlant d'Oz, i sona de fons aquesta musiqueta, que és la del MacDoth. El musical MacDoth ens ha aparegut en més d'una ocasió als últims programes que hem fet dedicats als colors i al color verd. I avui, sentint-ho molt per qui no suporti aquest musical, avui també el tindrem present, perquè avui hem de posar la cançó del musical, el MacDoth, que s'ha convertit en tot un himne per al col·lectiu LGTBIQ+. Plus, que em deixava el plus. Una cançó que fa referència a un art de Sant Martí, de molts colors, tants com set, que pleguen a molta gent sota la mateixa bandera. La bandera d'aquest col·lectiu, l'art de Sant Martí, que aquests dies veurem a tot arreu, fins i tot massa. Fins i tot massa. Hi ha marques publicitàries que aprofiten aquests dies per posar l'art de Sant Martí als seus productes amb afany de vendre molt més, evidentment. Marques que durant tot l'any no tenen ni la més mínima picadeta d'ull cap a aquest col·lectiu. Vivim en un món consumista, mogut pel capital, pel money, money, money, com també cantava la Laisa Minelli a Cabaret. I també el Dia de l'Orgull es monetitza i hi ha molts espavilats i moltes espavilades que aprofiten per fer caixes. Però bé, anem a escoltar aquesta cançó. Anem a escoltar aquesta cançó que no és altra que el Somewhere Over the Rainbow. Més enllà de l'art de Sant Martí, composta per en Harold Arlen i amb lletra d'en Yip Harburg per la mítica pel·lícula de 1939, que va ser interpretada per la Judy Garland i que, a més, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula original a l'entrega de premis de 1940. Anem a escoltar en la versió del MacDoth que l'Andrew Lloyd Webber va produir per al teatre el 2011 al West End de Londres.

I després d'aquesta cançó convertida en himne, continuem amb les lletres i ara toca la I. La I d'intersexualitat. Les persones intersexuals neixen amb característiques biològiques, és a dir, genitals, cromosomes, nivells hormonals, característiques biològiques que no s'ajusten al que es considera típicament masculí o femení. Això res té a veure amb la identitat de gènere ni amb la orientació sexual. Durant dècades, i encara avui dia, molts nens i nenes intersexuals han estat sotmesos a intervencions quirúrgiques amb l'objectiu de normalitzar, posem entre cometes, els seus cossos. Aquestes pràctiques han estat denunciades com una forma de tortura mèdica i actualment es lluita pel dret a decidir sobre els seus propis cossos. Hi ha un musical de títol XY que tracta sobre la intersexualitat, un musical creat per l'Oliver Hauser, que hi va viure en primera persona tot el que explica en aquest musical. XY és la història d'en Chris, un infant que al néixer té vagina i la mare, pobra dona, decideix que la seva criatura és una nena. Tot i que els metges l'adverteixen que no està del tot clar quin és el gènere del seu recent nascut. La criatura va creixent i arriba a la pubertat. A la nena no se li desenvolupen els pits, no té la menstruació i li comencen a sortir pèls per tot arreu. La nena se sent nen. La mare decideix que és una nena i punt. La mare ho fa tan bé com ella pot amb la seva filla. Finalment, al cap d'un temps, decideix anar-se'n de l'estat on viuen, la història passa als Estats Units, i comença una nova vida, ara ja amb un fill que es diu Chris. Tot i que no n'acaba d'estar massa convençuda, la dona. La nena es deia Cristina i ara se segueix dient Chris. Chris, que podria ser de Christian o de Christopher. En Chris creix i es fa tot un home. Amb un cos ben musculat, exerceix de monitor de fitness en un gimnàs. Allà hi coneix una noia, alumna seva de fitness, de qui s'enamora. En Chris i la Nuni, que és així com es diu aquesta noia, comencen una relació amorosa i estan ben enamorats. Però en Chris retarda tant com pot el tenir relacions sexuals amb ella, fins que inevitablement arriba el dia clau i la noia, tot i que sorpresa, l'accepta tal com és, perquè se l'estima, malgrat que a ella no li agraden les dones. En aquesta història pot més l'amor que senten l'un per l'altre que no pas els genitals d'en Chris. S'estimen, s'estimaran i cap problema, ja buscaran una solució, i sí, acabaran trobant. Basat en part en l'experiència de l'Oliver Hauser, com a home intersexual, aquest compositor i lletrista va crear el musical XY l'any 2018 i s'ha estrenat en versió concert al Circuit Off de Nova York i també diversos festivals de teatre on s'han portat diversos guardons. Està a l'espera que algú vulgui produir-lo i doncs es pugui representar primer a l'Off-Broadway i si té èxit de crítica i de públic potser arribi també a estrenar-se algun dia a Broadway. D'un d'aquests concerts que van fer del musical XY ara n'escoltarem la cançó To Be Known, per ser conegut, interpretada pel propi autor, compositor i lletrista d'aquest musical, l'Oliver Hauser com a Chris i l'actriu i cantant Yael Rizowi com a Nuni, la seva enamorada.

0: tot ens va bé.
1: I ara anem a les lletres que ens queden. Ens queden dues lletres. Bé, no, una lletra i un signe. De primer, la Q. La Q fa referència a queer, que de primer era un insult, i traduït a l'anglès seria el marica o maricón de tota la vida. Però que ara molts membres d'aquest col·lectiu s'han fet ben seu i diuen i duen aquesta paraula amb tot l'orgull i empoderament del món. Després de la Q hi ha el signe de sumar, el més, que m'han dit que quan es diu la sigla d'aquest col·lectiu s'ha de pronunciar plus. Per tant, LGTBIQ+. Doncs aquest plus final, fa referència a totes aquelles persones que no es veuen representades pel que fa a identitat, orientació sexual, en cap de les altres llengües. Aquí trobaríem els asexuals, els pansexuals, els demisexuals, les persones no binàries, les de gènere fluid, les agèneres... Tot un ventall de possibilitats pel que fa a identitats i orientacions sexuals que també volen formar part d'aquest col·lectiu tan ampli, tan divers i tan inclusiu. I ara, a continuació, escoltarem una cançó d'un musical al qual hi són representades més d'una orientació sexual, un musical que té com a protagonistes a una parella aparentment heterosexual formada per la Trina i en Mervyn, que tenen un fill de 10 anys, en Jason. Un bon dia en Mervyn coneix un noi, en Weiser, de qui s'enamora bojament i descobreix que també li agraden els homes. I li ho explica a la seva dona. La Trina i ell van a fer teràpia amb el doctor Mendel, que és el seu psiquiatre, que curiosament aquest psiquiatre s'enamora de la Trina i fa tot el possible perquè trenquin el matrimoni. En Mervyn no pot viure sense en Weiser i finalment decideix deixar la seva dona per anar a viure amb aquest noi. La Trina cada cop té una relació més estreta amb el seu psiquiatre, en Mendel, però vol recuperar el seu marit, costi el que costi. En Jason, el fill de 10 anys, no sap com encaixar tot el que està vivint. I com a fill de matrimoni divorciat, passa uns dies amb el pare i uns altres dies amb la mare. No suporta ni en Weiser ni el doctor Mendel i vol que els seus pares tornin a estar junts. No obstant, quan va a casa del seu pare, coneix les dues veïnes que viuen al pis del costat, un parell de lesbianes, de qui es fa ràpidament molt amic, sense saber que una d'elles està despertant una mena de sentiments i passió al seu pare. El seu pare, que va deixar la seva mare per anar-se'n a viure amb un altre home i que ara, a més, se sent atret per la veïna. I embolica que fa fort. Aquest és l'argument, molt per sobre i sense entrar en massa detalls, del musical Falsetos, amb dues T's, que és la creació dels mateixos creadors del musical A New Brain. A New Brain, que acabem de veure ara, la lletra G de gay. El William Finn es va fer càrrec de les lletres i la composició musical i el James Lapine es va fer càrrec del llibret pel qual va guanyar el Premi Tony a millor llibret de la temporada. Falsetos es va estrenar a Broadway el 1992 i tracta temes com la identitat jueva, perquè no us ho he dit abans, però tots aquests personatges de què us he parlat, tots són jueus. I a més també tracta temes com els rols de gènere a la societat en què vivim i la vida gay a finals dels 70 i principis dels 80. També hi apareix desquitllada la sida, malaltia que contrau un Weiser, el promès d'en Mervyn. D'aquest musical, ara mateix, n'escoltarem un fragment que es titula Love is Blind, l'amor és cec, i que pertany al Falsetos original de Broadway de l'any 1992. Then I stayed home from work, took good care of my men. They faked his feather, wet their bed, they combed their hair, they acted dead. One said,
2: yes. Daddy is a prick.
3: What?
1: He said,
2: yes.
1: Daddy is a mom.

0: I admit, I admire you.
1: I avui no podia faltar una cançó d'un dels musicals on estan més ben representades tot aquest ventall d'identitats i orientacions sexuals que formen part del nostre dia a dia i que fins fa ben poc només apareixien representades als escenaris quan d'elles es volia fer mofa i escarni. Aquest musical al que em refereixo, només escoltant la música de fons, a veure si podem escoltar en segons... Doncs, només escoltant la música de fons ja sabreu que estic parlant de Rent. Aquesta bohème de Puccini, adaptada als anys 90 pel gran Jonathan Larson, amb personatges tan emblemàtics com la Maureen, l'Angel, en Roger, la Mimi, la Joan, en Marc o en Tom, i del qual ja n'hem parlat extensament en altres programes. Vam escoltar Seasons of Love, el programa que vam dedicar a l'amor, que qui no l'hagi escoltat, sapigueu que el podeu escoltar a la web de Radio Arenys, on hi tenim tots els programes emesos fins a la data. Però avui, per avui... Per avui hem escollit el fragment d'una cançó que ens parla del carpe diem i del tempus fugit, com deien els romans en llatí. Aprofitem el temps, perquè el temps se'n va. I quan això s'acabi, no sabem pas què ens espera. Aprofitem bé el temps, gaudim de la nostra existència, estimem a qui vulguem, estiguem orgullosos de ser qui som i com som, i si no ens agrada la nostra vida, canviem-la, que encara hi som a temps. I visquem i gaudim més el present, que el passat ja ha passat, i el futur qui sap el que ens depara. No day but today, cap dia com avui, del musical Rent.

0: ens va bé.
1: Another Day, un altre dia, és el títol de la cançó que acabeu d'escoltar. Jo he dit No Day But Today, cap dia com avui, que de fet és com també se la coneix popularment aquesta cançó, perquè a la tornada van repetint això. I a més, No Day But Today, cap dia com avui, és el carpe diem del musical Rent. Però el títol original és, que quedi clar per qui s'ho apunti, és Another Day, un altre day. I un altre dia, precisament, ens ha tornat a passar. Ens ha tornat a passar el mateix que ens passa cada setmana, que ja hem arribat al final del programa d'avui dedicat als personatges del col·lectiu LGTBIQ+, els musicals, dels quals n'hem pogut veure uns pocs exemples, perquè tenim el temps que tenim aquí a la ràdio, i volíem fer-vos una petita mostra de personatges corresponents a cada una de les lletres que formen aquesta sigla que el proper 28 de juny estarà de celebració i de reivindicació, un any més amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. De personatges relacionats amb aquest col·lectiu, també en podem trobar musicals tan coneguts com aquest que sona de fons, A Chorus Line, o Cabaret, El despertar a la primavera, Víctor o Victòria, Els productors, Avenue Q, el musical Ànima, Strange Loop, Ojos Verdes, Kinky Boots, Priscilla, Reina del desert, Mamma Mia, A Letter to Herbie Milk, el de Rocky Horror Show, el Lizzie the Musical, Tabú, o Billy Elliot, entre molts altres. I acabarem el programa d'avui amb una cançó que, sorgida d'un musical estrenat el 1983 a Broadway, del que ja n'hem parlat en diverses ocasions en aquest programa, s'ha acabat convertint en tot un himne per la gent del col·lectiu LGTBIQ+. Parlo de la cançó I Am What I Am. Jo sóc el que sóc, del musical La Cage of Fools, amb música i lletra d'en Jerry Herman, que després va popularitzar a ritme de pop i música disco la Gloria Gaynor. Una cançó que ens ve dir que siguem el que siguem, acceptem-ho i siguem ben feliços de ser-ho. Nosaltres, en Joan Bosch i l'Helena Soldate, la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us donem les gràcies per haver-nos estat acompanyant un programa més, tant si ens heu escoltat avui en directe com si ho heu fet des de la web de Ràdio Arenys un altre dia, i us esperem d'aquí 15 dies, que la setmana que ve hi ha ple municipal, amb el que serà l'últim programa de la temporada, i amb el qual farem un repàs als programes que hem emès des de l'octubre fins avui. I ho farem, escolteu bé, amb una mena de joc, que vosaltres des de casa, sense haver-nos de trucar ni enviar missatges ni res de tot això, també podreu jugar i posar-vos a prova vosaltres mateixos. Doncs passeu una bona revetlla de Sant Joan, un bon dia de l'orgull, i com us diem cada setmana, bona nit, que descanseu, i d'aquí 15 dies tornem a estar de nou al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys, amb l'últim de la temporada. Bona nit, i recordeu, sigueu el que sigueu, sigueu sempre ben feliços. Ai. What I

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui, el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer, en su comunicado, dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el mar

0: Un pla campà al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

0: Ràdio Arenys. Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som la primera.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Radio Arenys.

0: La música a Ràdio Arenys.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Comparteix la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, doncs,

0: Persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant.
1: Hola, Enric. Sí, no?
0: Bona tarda. Sí, aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Ja anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els seus anys fins a Hongria, fins que va haver de marxar per l'invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i es va entrar una mica també a moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un...
2: Alternats.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar gypsy tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és el final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final de Bob Machine Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disseu del 2012, la Shape Sister, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. O sigui que hi va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més, sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Però passem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bow. I Gabor Sava, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. Sí. I ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Montgomery, aquest tema, els primers anys amb Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, tots dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res d'això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune, i vosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, el primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, o aquesta cançó està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa. Una bossa nova. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Obarquinho.
1: Obarquinho.
2: I el disc és de Sorcerer.
1: De Sorcerer.

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós el sector de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
2: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
3: Balada o bolero?
2: O bolero, no balada, bolero. Estaria més amb un bolero, sí. És... Llavors el Wes Montgomery li dona la seva versió.
3: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat a l'any 63, al disc Boss Guitar.
2: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
3: Som-hi.

0: després del Montgomery, tornem en el Zabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 70, el de gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord, i hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar de, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir? Aïllam.
2: Una bona part...
0: Home, de... la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu SOS.

0: Montgomery, i continuem aquesta partida amb el Gabor Szabo. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastant, amb bastants anys enrere, la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, de veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, de veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: En quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Un senyor.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur que s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: No, tot una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love, això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Això és del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper.
2: Sí, sí, sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby. Ok.

0: Sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops. Pops.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què
2: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.